0: esta sí.
1: Que esta, todo el mundo la ha oído alguna vez.
2: Dynamite.
1: ¿No? Sí. El título no me lo sabía, la verdad, pero la melodía sí, sí que creo sí. que todos la hemos escuchado alguna vez. Vamos a escuchar más música, porque Harry Styles ha batido el récord Guinness del mayor número de conciertos consecutivos en Wembley.
2: A Harry Styles sí, sí lo conoces.
1: Bueno,
2: más,
1: sí,
2: ¿no?
1: claro.
2: Sergio, vamos a escucharlo
1: y a BTS también.
2: Breathe me in, breathe me out, I don't know. Se ha batido el récord de conciertos consecutivos en Wembley, uno de los templos británicos de la música, el estadio de Wembley en Londres. Culmen para muchos artistas. Bueno, 12 conciertos consecutivos ha dado allí. El anterior récord lo tenía Coldplay con 10 actuaciones. Ya sabes que ahora muchos artistas sí. eligen una sede fija, una residencia, como por ejemplo ha pasado en Madrid con Bad Bunny, para dar numerosos conciertos de su gira.
1: Pues a partir de las 7, en un momento ya, les va a saludar Pedro Blanco. Ahora son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és dimarts, és 7 de juliol.
5: Evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran. El nombre d'efectius que tenim doncs, no és infinit, el nombre de mitjans aeris no és infinit. Estem doncs, seleccionant molt bé quina és la prioritat de cadascun dels incendis que tenim actius.
4: Aquesta és l'estratègia dels bombers. En plena onada de calor, ahir es van declarar fins a 65 incendis. N'hi ha dos que preocupen, el de Sentmenat i el de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Ara hi anem a tots dos, però abans... Abans el temps, sol, sol, sol, calor, calor, calor. A partir del migdia hi ha avisos molt alts de calor a la Noguera, la Ribera d'Ebre i el Segrià, temperatures que pugen una mica més. El trànsit a aquesta hora, normalitat, i el transport públic també. El govern torna a demanar l'ajuda a la UME, a la Unitat Militar d'Emergències, per fer front als diversos incendis simultanis que hi ha hagut en les últimes hores a Catalunya. N'hi ha dos que són els que més preocupen, ho dèiem, el de Sentmenat i el de l'Anoia. Comencem justament pel de Sentmenat. 200 efectius de bombers treballen en un foc que té un potencial de 2.000 hectàrees i hi ha una ordre de confinament a 7 urbanitzacions i preocupa especialment la del Farell. Allà hi tenim el Miquel Giol. Miquel, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, aquesta és l'urbanització més amenaçada pel foc. Els bombers han optat per agrupar les persones d'aquest nucli en un punt segur i així poder-les protegir, ja que no garanteixen poder salvar les cases de la zona que estan al mig del bosc. Han reunit els veïns en un balneari de Caldes de Montbui, juntament amb algunes persones que s'allotjaven en un càmping que estava a prop de les flames i que ahir van evacuar. Aquest matí la policia bloqueja els accessos als nuclis confinats, només deixen entrar els veïns els que adverteixen que si marxen i hi ha una ordre d'evacuació, no podran accedir als seus domicilis. L'última actualització dels bombers és d'una àrea cremada de 90 hectàrees. Avui la zona està infestada de fum i els bombers han establert el centre de control a l'Institut de Sentmenat.
4: Això és el que passa a Sentmenat. Després hi ha el que passa a l'incendi de l'Anoia. Allà preocupa que salti a la C15. En breu hi anirem. I el que podia haver estat un incendi de grans proporcions, al Coll de Comiols, a Artesa de Segre, finalment ha quedat en un ensurt, gràcies a la ràpida actuació de bombers, de parcs voluntaris i dels ADFs i pagesos. Sobretot a que el foc començava per la part alta del Coll de Comiols. Vicenç Llorca, bon dia. Ara sí, Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. En nit el foc es va donar per controlat i ja es va obrir la carretera que va d'Artesa de Segre a Isona. Hi ha 32 hectàrees cremades.
4: En té més detalls la Mercè Marc.
8: Bon dia. El foc de Comiols ha tingut un comportament molt menys virulent de la seva potencialitat inicial i el motiu l'explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
9: Hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial... horrible, de més de 100.000 hectàrees.
4: I la reflexió la posa l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós.
10: I des d'aquí sí que reclamem que les administracions pertinents pues, posin els recursos necessaris per tal de mantenir el bosc una mica net, amb medis i mitjans les ADFs al dia actualitzades, però també els punts d'aigua.
8: La causa de l'incendi de Comiols hauria estat els treballs amb una màquina recol·lectora, segons la principal hipòtesi dels agents rurals.
4: I com dèiem, hi ha aquests dos focus que preocupen, d'una banda els de Sentmenat, amb el qual hi hem anat amb el Miquel Giol, però és que a l'Anoia hi tenim la Eva Hidalgo, que ella està a la Pobla de Claramunt. Eva, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Gisela. Què tal? Doncs aquí la prioritat és contenir el foc perquè no salti cap a la C15 i s'obri cap al Bruc, on hi ha un potencial de més de 4.000 hectàrees. De moment sembla que s'està aconseguint. A la zona el cel està tapat, els carrers estan plens de cendra al terra i l'olor fum és intensa. Veiem des d'aquí una columna d'un incendi que manté confinades a més de 30.000 persones de 7 municipis diferents des d'ahir a la tarda. De fet, les flames van arribar gairebé fins a primera línia dels habitatges i hi ha 4 indústries afectades. S'han cremat de moment 400 hectàrees, segons els agents rurals.
4: Gràcies, Eva. Tornarem amb tots vosaltres al llarg d'aquest matí intens. I mentrestant, els sindicats demanen que no es carregui tota la culpa de l'incendi de les Gavarres al treballador que va provocar-lo mentre treballava amb una radial i que es posi el focus en l'empresa. Sergi López, bon dia.
11: Hola, bon dia, Gisela. Defensant que no se sap si aquest home, que ha passat 48 hores detingut a comissaria i aquí el jutge ha deixat en llibertat, tenia l'ordre directe de fer aquesta tasca i que tampoc se sap si se li havia comunicat que aquesta era una activitat prohibida.
4: Un més detalls, Oriol Soler.
12: L'empresa subcontractada presta servei a la Conselleria de Territori de la Generalitat i els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber quines ordres o instruccions concretes va rebre de la seva companyia i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer les seves tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT.
13: Falta veure com ha anat tot, però bueno, doncs ha estat detingut 2 dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
12: Declaracions de Camil Ros a l'Aquí Catalunya.
4: Un incendi aquest de les Gavarres que encara no està controlat. I la Generalitat admet que les dades de morts associades a la calor són preocupants. 1.103 des que va començar el mes de juny. Són els càlculs de l'equip especialitzat de la Universitat Carlos III, referent en aquest àmbit.
7: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, admet que les dades que té controlades la Generalitat vinculades a cops de calor o deshidratacions no són bones i recorda que aquesta onada de calor durarà ben bé fins a mitja setmana.
14: Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor, no és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen que s'agreugen amb la calor i que acaben precipitant. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants.
7: Són declaracions de Fernández de l'Aquí Catalunya.
4: Més enllà dels incendis i de l'onada de calor i altres temes, a l'Audiència de Barcelona hi ha hagut una nova tongada de testimonis pel judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Estan acusats de discriminar policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació de la Covid al personal essencial. Els testimonis han exculpat els exconsellers.
11: Entre d'altres, ha declarat l'exassessora de Vergés, Judit Vinyals. Seus són un dels missatges que en l'instrucció semblaven més incriminatoris.
15: En el que dice, un altre cop la consellera em demana parar a Guàrdia Civil i Policia Nacional, no podrem argumentar.
11: Però Vinyals diu... Ara sí, però Vinyals diu que es van mal interpretar.
16: No, se referia que teníamos que cumplir el dictamen de la Interterritorial del dia 22, donde nos decía que teníamos que vacunar a la gente más mayor. Entonces se referia a la gente joven de este colectivo.
11: En aquest sentit, l'ex-subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabeza, s'ha atribuït el retard en la vacunació a la suspensió cautelar de la vacuna d'AstraZeneca pel risc de trombosi i ha desvinculat Josep Maria Argimon de qualsevol decisió sobre el tema. Els policies que van declarar la setmana passada també van exculpar la cúpula de Salut.
4: Són les 6:57. I Espanya jugarà els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit. Santi Ovalle, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. La selecció espanyola ja és als quarts de final del Mundial després de superar Portugal per 1-0 amb una diana al tram final de partit de Miquel Merino, el jugador de l'Arsenal. El partit de Portugal ha estat el darrer de Cristiano Ronaldo a la història dels Mundials. Espanya passa a la següent ronda, jugarà divendres vinent a les 9 de la nit i ho farà contra Bèlgica, que ha superat els Estats Units a Seattle. Per tant, Espanya-Bèlgica divendres pels quarts de final per un lloc a les semis del Mundial.

0: I aquesta nit, a les Nits d'Occident, al Palau de Pedralbes, hi actua Sting.
1: Presenta la gira Sting 3.0 World Tour al costat del guitarrista Dominic Miller i el bateria Chris Mas. Sting és guanyador d'11 Grammys addicionals, un Globus d'Or, un Emmy i 4 nominacions als Oscars. Per avui, pràcticament totes les entrades venudes.

0: Concert on interpretarà temes de sempre i també algun de nou, segurament. No sabem si sonarà aquest que sentim ara, aquest Fields of Gold, però estaria bé que això passés almenys pels amants d'Sting. I d'aquí a res, d'aquí a 30 segons, comença l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Avui també estaran molt pendents de tot el que succeeix amb els diversos incendis que estan cremant a Catalunya, amb punts en directe de connexió i també amb experts en aquesta gestió d'incendis i de boscos. Avui en un programa en el qual doncs, també conversaran amb Irene Montero, avui que fa 10 anys de la sentència de la violació de la Manada.
1: Les 7 de la...
2: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: És dimarts 7 de juliol i Catalunya crema en diversos focs a la vegada. Ja no és només el de l'Empordà, que encara no està controlat. Ara és també Sentmenat, l'Anoia, Artesa. N'hi ha fins a 12 d'actius de manera simultània, que és el pitjor escenari pels bombers. Ahir ens ho explicaven, perquè al final tenen els efectius que tenen i amb això han de tirar. Per això el govern ha tornat a demanar ajuda a la unitat militar d'emergències. Ara connectem en directe amb tots els punts calents just avui que fa un any del megaincendi de Paüls, el que va cremar el Parc Natural dels Ports a l'Ebre. Serem allà també per veure com estan un any després. I avui també fa 10 anys, en aquest cas, de la violació de la Manada, un cas que va suposar un clic en la consciència social, que va obrir un debat sense precedents i que va commocionar la societat pels fets en si i per la primera sentència que els va condemnar només per un delicte d'abús sexual i no de violació, cosa que el Suprem va acabar corregint anys després i que va dur a la reforma penal de la llei del només sí és sí. D'aquí a mitja hora conversem amb la Irene Montero. Avui comença la cimera dels socis de l'OTAN amb l'objectiu d'intentar evitar una nova rabieta de Donald Trump. El jutge li ha prohibit, per cert, a la parella de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, que pugui acompanyar-lo en aquest viatge. I de la política domèstica crida l'atenció l'última proposta d'Alberto Núñez Feijóo, calcant cada vegada més el que fa l'extrema dreta i Isabel Díaz Ayuso. Ara ha promès que si governa implantarà la llei del concebut no nascut, que preveu que l'embrió es converteixi en un membre més de la família a efectes administratius. Ara us ho expliquem bé. I Espanya ha passat ronda al Mundial, ja és a quarts, després de derrotar Portugal al temps de descompte. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Ahir ja parlàvem de com teníem la previsió per veure si els incendis havien d'anar bé o malament. Ha anat cada vegada pitjor, a més en tenim uns quants més d'actius. El temps ha d'acompanyar, a part de la calor, clar, el vent, que és l'altre gran problema.
4: Bàsicament es repeteix una situació molt semblant a la d'ahir, però una mica més crítica. Primer de tot, estem a la Mediterrània, i a la Mediterrània onades de calor és difícil que no comportin incendis. Estem a la segona onada de calor, de manera que aquest és l'escenari en el qual ens movem. La gestió dels incendis, evidentment, depèn d'aquest vent de marinada que durant tota la matinada no ha bufat. Això és el que ha permès que els bombers poguessin fer la seva tasca i això els ha permès també avançar. Però, clar, d'aquí poques hores, a partir de les 10 aproximadament, començarà a bufar la marinada i ho farà amb una mica més d'intensitat que ahir a molts punts de Catalunya, perquè s'acabarà extenent a pràcticament tot el prelitoral a l'interior i fins als Pirineus. Hi haurà ratxes al voltant dels 50 km per hora. Després, quan arribi la nit, tornarà a desaparèixer aquest vent. Però és que avui la temperatura ha de pujar més que ahir. És a dir, una mica més forta la marinada,
2: si no n'hi havia
4: més
2: prou.
4: Calor, situació, com dèiem, una mica més crítica. Ara mateix tenim a la ciutat de Barcelona 24 graus de mitjana, a la part alta al voltant dels 26-27, de fet, a gran part de la costa estem al voltant dels 25, hi ha 23 graus a Tarragona, 20 a Lleida i Girona. És ara quan es donen les mínimes, a partir de ja començarà a pujar la temperatura i ho farà ràpidament perquè de sol en tindrem tot el matí i pràcticament tota la tarda. Les temperatures màximes, comencem per les més baixes, a Ferran de Costa de 30 a 35 graus. A la ciutat de Barcelona, al Port Olímpic, 30 graus de màxima, cap a la Vall d'Hebron, 35. A Ferran de Costa, amb marcada sensació d'aixafogor. I a la que passem al litoral, doncs ja ens trobarem amb màximes que superaran amb facilitat els 35 graus a tot el prelitoral, però també a les valls del Pirineu, on ahir, per exemple, Andorra la Vella arribaven als 36 graus de màxima. Doncs avui encara podrien pujar més als Pirineus. I a tot l'interior, màximes al voltant dels 40 graus, destacant Ponent. Màximes al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre que podrien arribar als 42-43 graus. De manera que avui ja podríem assolir els valors més alts del que portem d'any a molts punts de Catalunya i a la ciutat de Lleida, doncs, de nou, com va passar amb l'anterior onada de calor, estaran frec a frec amb el rècord absolut d'aquesta ciutat pel que fa a les temperatures. Destacar també les tempestes que durant la tarda avui reapareixeran al Pirineu, sobretot al Prepirineu, a les valls encara d'escap al sud i al Prepirineu, especialment el de Lleida, tempestes que de nou deixaran poca aigua, però sí que aniran acompanyades de llamps, moltes descàrregues elèctriques i reixes de vent que podrien superar els 80 km per hora.
2: Vaja, resumint, que ens tornarem a fregir de calor una mica més encara. Carbó, gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
2: Que vagi bé.

0: aquests tres grans incendis hem tingut un total de 65 incendis al conjunt de Catalunya, a diferents tipologies, agrícoles, forestals i urbans.
1: Evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci.
2: S'hauria d'haver negat. El que passa que vas negar-te a fer certes coses també, i sobretot amb subcontractes i la precarietat, té certes conseqüències, però és evident que aquest treballador, si tenia que estar canviant senyals i amb el risc de poder utilitzar doncs, una radial, allà no tenia que estar.
3: I, des de luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 7 minuts a les 7 del matí, era el pitjor escenari i ha acabat passant. Els incendis simultanis, fins a 65, van arribar a cremar en les últimes hores a Catalunya. Guillem Favó, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina.
1: Es van encendre pràcticament a la vegada els focs de Sentmenat, l'Anoia i Artesa de Segre. Els dos primers són els que més preocupen. Aquest últim està controlat des d'ahir a la tarda.
2: Sí, i aquest últim és el que ha permès treure'n efectius i posar-los als dos primers incendis que romanen actius i que mantenen confinats per precaució milers de veïns, sobretot d'urbanitzacions properes al bosc. Davant d'aquest episodi de focs simultanis, el govern català, que reuneix de manera extraordinària a 8:45 del matí per fer-ne seguiment, ha tornat a demanar reforços a la Unitat Militar d'Emergències.
1: I tenim encara sense controlar el de l'Empordà. Ara hi anirem. Comencem sobre el terreny a Sentmenat, al Vallès Occidental. 7 urbanitzacions estan confinades i la més exposada és la del Farrell. Allà hi tenim el Miquel Giol. Miquel, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: On ets i quina és l'última hora?
3: Mira, ara mateix som davant de l'Institut de Sentmenat. Aquí és on els bombers han establert el seu centre de control. A 9:15 faran una actualització de tot plegat, faran una compareixença davant dels mitjans per explicar com ha avançat tota la nit. Ara bé, tenim l'última hora que els bombers han estat treballant tota la nit en aquest incendi. Asseguren que s'ha mantingut força estable i que les maniobres han estat efectives. A la zona del foc hi treballen encara 56 dotacions i ara que ja comença a haver-hi llum, els mitjans d'extinció confien que aviat s'incorporaran mitjans aeris per col·laborar apagar el foc. Preocupa, això sí, com comentava, l'urbanització del Farrell és el punt més amenaçat pel foc. Els bombers han optat per agrupar les persones d'aquest nucli en un punt segur i així poder-les protegir, ja que no garanteixen poder salvar les cases de la zona que estan al mig del bosc. Han reunit els veïns en un balneari de Caldes de Montbui, juntament amb algunes persones que s'allotjaven en un càmping que estava a prop de les flames i que ahir van evacuar. Aquest matí ens hem acostat a les urbanitzacions, la policia bloquejava els accessos als nuclis confinats, només deixaven entrar els veïns i els advertia en ells mateixos que si marxen i hi ha una evacuació no podran tornar a accedir als seus domicilis. De fet, n'hem vist alguns que feien marxa enrere cap a casa un altre cop i també en els controls policials d'altres que s'estaven debatent què fer, si marxar o optar per entrar. Aquí hi ha molt de fum a tota la zona, alguns veïns els veiem que passegen amb mascareta i l'última actualització dels bombers és d'una àrea cremada de 90 hectàrees, tot i que calculen que té un potencial per arribar a 2.000.
1: Miquel, gràcies. Qualsevol cosa, ja ho saps, ens demanes pas.
3: Fins ara.
1: I el foc de l'Anoia crema entre Carme i la Pobla de Claramunt. Els bombers han treballat intensament aquesta passada nit, òbviament per evitar que les flames saltin, en aquest cas a la C-15, i es puguin escampar en direcció a Montserrat. Eva Hidalgo, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Marina.
1: Allà com ho tenim?
4: Doncs mira, aquí els esforços es centren sobretot a evitar que s'obri cap al Bruc, com deies, on el potencial és de 4.000 hectàrees. Del cel continuen caient volves de cendra que cobreixen el terra, l'olor a fum és molt intensa i hi ha molt poc moviment al carrer, perquè en total més de 30.000 persones de 7 municipis continuen confinades des d'ahir a la tarda. Les flames van arribar gairebé a primera línia dels habitatges, van entrar de ple, per exemple, a la urbanització de les Garrigues i es van quedar molt a prop del castell de la Pobla. Hi ha també, doncs, 4 indústries que han resultat afectades. Segons els agents rurals, s'han cremat 400 hectàrees i els bombers estan treballant en una zona de 475 hectàrees. 72 dotacions han treballat durant tota la nit, conjuntament també, doncs, amb l'ajuda dels bombers de Barcelona i de la UME. S'han fet diverses maniobres, com dèiem, doncs, per consolidar el flanc dret i el cap. En breu s'incorporaran mitjans aeris, doncs, amb la llum, a plena llum del dia. I a nivell viari, la C-15 ja no té cap tram tallat, sí que s'impedeix el pas a la carretera BB-2131 entre Carme i la Pobla. Hi ha nombrosos controls policials, doncs, que impedeixen l'accés a la zona més afectada.
1: Eva, gràcies. Fins ara.
4: Gràcies, fins ara.
1: I a tres quarts de 8 del matí és previst que hi hagi la primera atenció dels bombers, per tant, d'aquí mitja hora, des del centre de comandament que s'ha instal·lat al seu complex, al complex dels bombers que tenen a Bellaterra. Allà hi tenim el Martí Oliver. Martí, bon dia.
5: Bon dia, Marina.
1: Aquí és on s'està centralitzant tota aquesta crisi relacionada amb els incendis. Detectes optimisme, pessimisme? Quines cares veus?
5: Doncs mira, de moment l'espai que ens han habilitat al centre de control és a fora, els bombers són a dins, suposo que d'aquí mitja hora podrem tenir una impressió més bona, però sí que durant la nit, com han anat explicant els companys, doncs els incendis no han empitjorat i el que ens deien en un primer contacte a la gent de comunicació és que tot i que són prudents, tampoc són pessimistes. De fet, el cap de bombers, David Borrell, fa unes hores es mostrava optimista.
6: No podem anunciar si hi ha finestra, doncs, per poder estabilitzar o no, veurem a les properes hores, però en tot cas diguéssim que som allò, com a mínim no som pessimistes davant de les properes hores.
5: Per cert, que en aquesta onada de calor s'han ampliat les restriccions nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques, municipis sobretot de Ponent i de l'Empordà, un pla que també afecta 6 espais naturals, són Montsec d'Àrec, Montsec de Rúbies, Montserrat, Ribera Salda, Barònia de Rialb i les Gavarres. Són restriccions marina que també van lligades a activitats que es puguin fer en cases de colònies, campus esportius o equivalents, a les que estiguin programades en espais forestals s'hauran de traslladar a l'interior i també, en principi, hi ha certes restriccions per fer obres en carreteres. Un dels incendis que vam tenir ahir va ser a Vilabenota, tocada a la P7.
1: De fet, tu vas ser just en el punt zero on va començar aquell incendi a conseqüència d'aquella radial que s'estava fent servir quan no tocava. Martí, gràcies i ens vas actualitzant. Fins ara.
5: Fins ara.
1: I el que podia haver estat un incendi de grans proporcions al Coll de Comiols, això és Artesa de Segre, finalment ha quedat en un ensurt gràcies a la ràpida actuació dels bombers, dels parcs de voluntaris també i de les ADFs, de les agrupacions de defensa forestals i dels pagesos també, sempre els pagesos al peu del canó. Informa des de Ràdio Lleida, la Mercè Marc.
7: Bon dia. El foc de Comiols ha tingut un comportament molt menys virulent de la seva potencialitat inicial i el motiu l'explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
8: Hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols, és a dir, és un incendi que si hagués estat a la part baixa hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees.
7: I la reflexió la posa l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós.
9: I des d'aquí sí que reclamem que les administracions pertinents posin els recursos necessaris per tal de mantenir el bosc una mica net, amb medis i mitjans les ADFs al dia actualitzades, però també els punts d'aigua.
7: La causa de l'incendi de Comiols hauria estat els treballs amb una màquina recol·lectora, segons la principal hipòtesi dels agents rurals.
1: I en el cas del foc de Sentmenat, el que us comentàvem ara fa un moment, hauria estat una excavadora que es va incendiar en un camp de conreu de difícil accés.
2: Això mentre encara es desconeix, s'ha d'esclarir l'origen de l'incendi de l'Anoia. A Torroella de Montgrí, atenció, al Baix Empordà, ahir vam saber que la policia local havia detingut un home per encendre 4 focs de vegetació prop del camí vell de l'Estartit.
1: I el de l'Empordà, com el tenim, aquest incendi de les Gavarres? Doncs hi va haver preses. Us dèiem, al llarg de tot el dia vam ser des del centre de comandament explicant-vos que els bombers deien tranquils, perquè això de donar-lo per controlat no serà immediat i no ha estat ni tan sols a la nit, encara no està controlat, està estabilitzat, això sí, però queda molta, molta feina. Ràdio Girona, Carles Couso.
10: Metre a metre, els bombers ressegueixen el perímetre per assegurar-se que no creix, intenten detectar possibles punts calents i apagar ràpid qualsevol revifada. Els nous incendis iniciats a Catalunya han fet que alguns efectius hagin abandonat les Gavarres, tot i així encara queden uns 150 bombers a la zona. Inspector Ferran Garcia, cap de l'operatiu a Girona.
11: Aquí estem en una fase bona de l'incendi, per lo que era, però que necessita una mica més. Necessita treballar-se una mica més del que podem treballar ara, tot i que estarem treballant tota la nit amb les dotacions i intentant buscar el poder donar aquest incendi per controlar el que us deia, necessitem treure'ns aquest incendi de sobre per atendre el que vingui, doncs ja està aquí el que vingui.
10: La pèrdua d'efectius aquí, asseguren els bombers, pot frenar arribar a la fase de control de l'incendi, la que és prèvia a l'extinció, però en cap cas fer passes enrere.
1: Clar, fixeu-vos en el mapa com el tenim. Els bombers que tampoc poden treure el peu del coll de l'Empordà, però se'ls hi han encès altres incendis, per tant s'han de repartir també els efectius i demanar reforços a la Unitat Militar d'Emergències. L'altra gran previsió del dia és la cimera de l'OTAN a Ankara, a Turquia. I per la part espanyola el que sabem és que Pedro Sánchez hi assistirà sense la seva dona, sense Begoña Gómez, perquè el jutge li denega el permís per viatjar-hi.
2: En canvi sí que podrà Begoña Gómez assistir al Regne Unit a la graduació de la seva filla. La decisió l'ha pres un jutge substitut perquè Peinado està de vacances. Aquest magistrat argumenta que amb Londres hi ha cooperació judicial i amb Turquia no, per la qual cosa el risc de fuga allà és més gran. Des de la Moncloa ho consideren incomprensible.
1: I si ens fixem pròpiament en la cimera...
12: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
1: Aquest és el secretari general de l'Aliança Atlàntica que reclama plans concrets dels aliats per assolir el 5% de despesa en defensa aquest famós 5% al qual Espanya no arriba i no vol arribar, diu Pedro Sánchez, corresponsal comunitari Enrique García Pozo. Bon dia.
13: Buenos días. Fuentes del gobierno explican que no ha habido una confrontación con Washington en las interlocuciones previas a la celebración de esta cumbre y que España llega con la cabeza alta y con los deberes hechos. Donald Trump ha seguido cargando contra España en las semanas previas a la cumbre que comienza este martes en Ankara y la intención del presidente es seguir exigiendo que los países aumenten el gasto hasta el 5%, un plan que sigue contando con el aval incondicional del secretario general, de Mark Rutte. En Moncloa defienden que esas acusaciones no están basadas en evidencias empíricas y aseguran que se esconden los datos para avalar el relato de que España no cumple con la alianza. Esas fuentes recuerdan que la propia OTAN ha constatado que España ha cumplido los objetivos comprometidos en la última cumbre o que es el tercer aliado con más efectivos desplegados fuera de su territorio. Moncloa, de alguna forma, reta a justificar esas críticas con los datos ante un Donald Trump que llega a Ankara tras hablar de desastre para referirse al papel d'Espanya en l'Aliança Atlàntica.
1: I si seguim a l'exterior, el govern de Hamas, això és a Gaza, ha anunciat que es dissol.
2: Sí, va cedir el testimoni a un comitè palestí de tècnics. Ara ve el braç armat d'aquesta organització, continuarà en peu al partit milícia que administra l'enclavament des del 2007, compleix així un dels termes del fràgil alto al foc enquistat des de fa mesos.
1: Ara són les 7 i 18. Avui el Consell de Ministres ha d'aprovar l'objectiu de dèficit pel 2027. Això és el primer pas per fer uns pressupostos que difícilment podrà aprovar Pedro Sánchez. I les comunitats del Partit Popular el que fan és esmolar el ganivet pel proper Consell de Política Fiscal i Financera, que és quan s'haurà de votar el nou model de finançament autonòmic.
2: Algunes autonomies del PP ja han avisat que a la nova reunió del 29 de juliol tornaran a reiterar que de cap manera avalen la proposta del Ministeri de Catalunya. Ara escoltarem la consellera d'Economia de Madrid i la d'Andalusia.
14: Lo que se nos presenta es el modelo Junqueras, que todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político, salvo Cataluña, hemos ya dicho que no.
15: Todas las comunidades autónomas dijimos que no porque privilegiaba a unos territorios en detrimento de otros. Al final es una compra de votos.
1: Un Partit Popular que el que fa són propostes que cada vegada s'assemblen més a les de l'extrema dreta. Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, promet implantar al conjunt de l'Estat la llei del que es coneix com a concebut no nascut. Això és una idea que va sorgir també d'Isabel Díaz Ayuso.
16: Y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
2: La llei l'acaba d'aprovar la presidenta madrilenya a Madrid, tot i que encara no s'ha publicat el seu butlletí oficial. La norma preveu que l'embrió es converteixi en un membre més de la família a efectes administratius des del principi, amb l'objectiu, diuen, que puguin rebre ajuts públics o fins i tot comptar com una família nombrosa. Des de l'esquerra i també entre els sindicats i les associacions feministes asseguren que, en el fons, es tracta d'una mesura antiabortista que retallaria els drets de les dones.
1: Això, per això li demanarem a la Irene Montero, a l'exministra, conversarem amb ella d'aquí aproximadament 10 minuts llargs, un quart d'hora, vaja, perquè just avui també es compleixen 10 anys de la violació grupal de la manada als Sanfermines de Pamplona.
17: Y en Pamplona, vamos a hablar de los Sanfermines, pero desde un ángulo realmente indeseable. El ayuntamiento se había propuesto este año acabar con las agresiones sexuales durante las fiestas. Bueno, pues la primera en la frente. La policía municipal ha detenido a 5 personas.
1: Així és com ho explicava el Francino aquella mateixa tarda.
2: Sí, era l'any 2016, 5 homes van agredir una noia de 18 anys en un portal a Pamplona. En la primera nit de les festes, els 5 homes tenien entre 26 i 29 anys. La manada era el nom del grup de WhatsApp en el qual es van vantar d'haver comès la brutal agressió. Aquell episodi i va trasbalsar-nos a tots i va portar canvis legislatius, el principal, la llei del només i així.
1: I sobre com tenim l'ensenyament a casa nostra, l'OCDE discrepa de la recepta dels mestres a les aules. L'informe sol·licitat pel govern de Salvador Illa, aquests experts sosté que una reducció general de la xifra d'alumnes per aula és una mesura molt cara, que repercuteix poc en els resultats i que és millor fer servir aquests diners per conservar i per atreure millors professors. Soledad Domínguez.
18: En aquestes escoles i instituts, els experts de l'OCDE sí consideren que és eficaç rebaixar el nombre d'alumnes per aula, però no en canvi de forma generalitzada a tot el sistema. Paulo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha fet l'informe.
19: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència en l'aprendizatge de l'alumne, però va tenir un cost molt alt. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, con alumnos más desfavorables, por ejemplo, o en niveles más bajos de educación.
18: Santiago alerta que en un moment en què falten professors, reduir el tamany del grup classe pot provocar que s'acabin contractant professionals més mediocres.
1: Temps pels esports.
20: Ahí está la falta. ¡Uy, Ferran, Ferran, Merino, remata Merino! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vamos!
1: Arna Mussarra, bon dia.
21: Bon dia, Marina.
1: Espanya jugarà els quarts de final del Mundial després d'haver eliminat ahir Portugal.
21: 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit.
22: Viva Sant Fermín! Viva Sant Fermín!
21: Viva Sant Fermín, ho celebrava el futbolista nascut a Pamplona, que va sortir en zona mixta amb el mocador vermell típic de Sant Fermín.
23: Se te va la mente, se te va los recuerdos a aquellas noches duras donde pensabas que no ibas a formar parte de este equipo. Te sientes orgulloso de ti mismo, ¿no? Por todo lo que has peleado, por darle la vuelta a una situación tan difícil.
21: Miquel Merino, que es experta al Mundial amb una greu lesió al peu. De la Fuente, orgullós del seu equip, va dir que va ser un partit excepcional per part de les dues seleccions i que són afortunats.
24: Yo creo que somos unos afortunados de contar con un equipo, insisto, que sabe competir de esa manera hasta el último segundo.
1: Una nit d'adeus a Portugal, el primer, Cristiano Ronaldo.
21: Que va jugar el seu últim partit en un Mundial i que diu que marxa amb la consciència tranquil·la.
25: La consciència tranquil·la ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
21: Col·loca el títol de l'Eurocopa 2016 a l'alçada del Mundial. També es va acomiadar el seleccionador Roberto Martínez.
26: Sí, hoy es mi último partido con la selección. Balance de orgullo, yo creo que es más
21: que
26: un balance...
21: Que dimiteix i abandona la selecció portuguesa.
1: El rival d'Espanya a quart serà Bèlgica.
21: Que va eliminar l'última dels anfitriones que quedava viva, Estats Units, 1-4 pels belgues en un partit marcat per la suspensió de l'expulsió a Balogun, el davanter estrella estatunidenc que havia estat expulsat contra Bòsnia. Trump va dir obertament que va trucar a la FIFA per demanar una revisió de la jugada.
27: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's
21: la FIFA va justificar la decisió aplicant l'article 27 del Codi Disciplinari de la FIFA, que regula la suspensió de l'execució d'una sanció disciplinària, i ha sortit el pas de les acusacions d'ingerències dient que són un organisme independent.
1: I tant, sí,
21: vaja,
1: sí.
21: Infantino, el president, és íntim amic de Trump. De poc ha servit, Balogun ha jugat, però ni ha marcat ni ha aconseguit classificar els Estats Units.
1: Per avui què toca?
21: Doncs es tanquen els vuitens de final del Mundial. A les 6 de la tarda, l'Argentina de Leo Messi juga contra Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa s'enfronta a Colòmbia.
1: L'Espanyol torna avui de les vacances.
21: Els de Manolo González passaran avui les habituals proves mèdiques i físiques, i a més serà presentat el nou fitxatge, Calatrava.
1: Havíem dit que hi havia consulta ahir als aficionats de l'Europa sobre si podien anar...

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Al club, l'Europa, surt aquesta opció.
2: El Tour ja ha deixat Catalunya i la quarta etapa avui ja és íntegrament a França.
1: Ahir es va celebrar un final d'etapa sense públic i sense caravana a la part francesa pels incendis que afecten a la zona. Tot i així, aficionats catalans van aplegar-se en municipis com Granollers o Les Angles.
3: Estem de vacances, aquí passant uns dies per la Molina i hem aprofitat que venia el Tour per venir-la a animar.
1: En total, amb motiu del Tour, Emergències ha assistit a 50 persones, 28 ateses pel SEM i 22 dels afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris com l'Hospital de Granollers, Camp de Bànol o la Cerdanya. En l'apartat esportiu, Pogacar és el nou líder de la general.
2: I a Wimbledon es juguen als quarts de final ja sense espanyols.
1: Torna avui per Jannik Sinner contra Struff a les 2 del migdia i es tancarà el dia amb Djokovic contra Auger Aliassim. El motor... Un últim apunt, Àlex Márquez té nou equip, és KTM.
2: I avui la firma a l'actualitat ens la posa el periodista i escriptor Manuel Javois.
4: Me ha gustado mucho Donald Trump contando que no sabía lo que era una tarjeta roja para luego, tras enterarse de que se la han sacado a un jugador de Estados Unidos sancionado, reclamar su revisión con la consiguiente obediencia de Infantino, que sabe que primero está el árbitro, luego está el VAR y finalmente... La Casa Blanca. La distancia que hay que dejar entre no saber lo que es algo y luego ejecutar sobre ello, como le ha ocurrido a Trump con esta tarjeta roja, es la misma distancia que aplican sus políticas. Es decir, preguntar qué cosa es esto y a los 5 minutos decidir sobre ello. Un poder hegemónico que llega, por tanto, al límite de lo que se ignora.
2: 7:26. Doctor Antelm Pujol, l'endocrinòleg, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Marina.
2: Avui et volíem demanar per alternatives als alvocats. Diem que tenen molt d'omega 3, però hi ha altres productes i altres menjars que també ens en poden aportar i que potser no cal que ens carreguem tant al planeta, tot i que mira que són bons els alvocats, els aguacates.
5: Doncs sí, Marina. Mira, crec que el primer que hem de fer és desmuntar un mite, perquè quan molta gent pensa en l'alvocat, pensa automàticament en greixos saludables i omega 3, però la realitat és que l'alvocat pràcticament no és una font rellevant d'omega 3. Mm. És a dir, conté molts de nutrients saludables, sí, aporta fibra, potassi, vitamines i àcid oleic, que és un greix saludable que també trobem a l'oli d'oliva, però si el que busquem és omega 3, hi ha opcions molt millors.
2: I llavors, comparativa, a què seria l'equivalent? Si dius que no em porta tant d'omega 3 i que en realitat no en té gaire, què sí que en té? A què equivaldria?
5: Doncs mireu, per posar-ho en context, una cullerada de llavors de lli o de xia aporta entre 50 i 80 vegades més omega 3 que 100 grams d'alvocat. És una diferència enorme. Per tant, si algú deixa de consumir alvocat, nutricionalment no té cap problema per arribar a aquesta quantitat d'omega 3.
2: Que podem explicar una mica per què tota aquesta polèmica amb l'advocat?
5: Sí, mira, sobretot hi ha dos motius. El primer és el consum d'aigua, no? És que l'alvocat necessita força aigua, especialment quan es cultiva en zones seques o amb estrès hídric. I el segon és que, bueno, s'ha posat molt de moda, la demanda mundial s'ha disparat moltíssim en els darrers anys, cosa que en alguns països ha afavorit la transformació de boscos en plantacions agrícoles o ha incrementat la pressió sobre els recursos hídrics.
2: Ara, la petjada de carboni és molt inferior, per exemple, a la carn de vedella o a molts formatges. En tot cas, la pregunta no és advocat sí, advocat no, sinó d'on ve, d'on ens arriba.
5: Efectivament, és a dir, no és el mateix un advocat produït a prop, transportat per un vaixell i cultivat amb sistemes eficients de rec, no té la mateixa petjada, no?, que produït en zones amb problemes greus d'aigua o transportats en condicions menys eficients. Per tant, com passa amb gairebé tots els aliments, el context i d'on ve aquest aliment és important. Clar.
2: I escolta'm, si els que ens estan escoltant diuen, va, jo vull canviar, què posen una torrada?
5: Fantàstic. Doncs mireu, tenim opcions excel·lents perquè ja apliquem avui quan esmorzeu. Podem posar-hi hummus, podem afegir-hi nous...
2: Home, hummus
5: podem...
2: per esmorzar, déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí, però bueno, exacte. Podem afegir-hi nous, també pels que us agrada el iogurt es poden fer receptes amb llavors de lli, moltes o llavors de chia. I si parlem d'omega 3, més beneficiosos pel cor i amb més quantitat d'omega 3, el que continua funcionant molt bé són els peix blau petit, com les sardines, els seitons o el verat, no? I bé,

0: I per a persones veganes, vegetarianes,
1: sí,
0: cal dir que també l'omega 3 procedents de microalgues també pot ser una bona opció.
1: Entelm Pujol, gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara.
0: Bon dia.
1: Adéu. I arribarem a 7:45 amb la Reina del Mando. Cristina García, bon dia.
2: Bon dia, nois. Doncs us porto un nou episodi de Luz en la Oscuridad, la sèrie de True Crimes de Carles Porta a Movistar Plus en castellà. Es diu El plan de les gemeles i narra els successos ocorreguts al juliol de 2021 a Sabadell, on dues germanes bessones i la parella d'una d'elles van ser investigades per un crim.
3: Escuché como golpes muy fuertes.
2: El plan de les gemeles explica la història d'un macabre crim destapat pels Mossos d'Esquadra quan van acudir a un pis de Sabadell després de l'avís dels veïns. En el lloc van trobar un home netejant sang i a les dues germanes idèntiques en el punt de mira. Tot el cas està marcat per una xarxa de missatges compromesos, mentides i secrets familiars que van complicar moltíssim el cas. El plan de les gemeles és molt semblant a un altre cas de crims, molt bo també, però no us puc explicar molt més perquè seria fer spoiler. Són només dos episodis que teniu disponibles a Movistar Plus.
4: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 7:45 del matí. Repassem l'actualitat, la informació de servei. Començant pel temps amb aquesta onada de calor asfixiant. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Sol i més calor que ahir durant la tarda. Ara tenim 25 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida i Girona. En breu començaran a pujar i amb el sol que farà la major part d'hores ho faran ràpidament. Màximes de 30 a 35 graus al litoral, per sobre dels 35 al prelitoral i a les valls del Pirineu, a prop dels 40 tot l'interior, superant-los a ponent cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, màximes de fins a 42-43 graus. A la tarda, tempestes al Pirineu amb més vent que pluja.
1: I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora? Ferran Arandiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts recordant que tenim un accident actiu a l'altura de Ripollet a la C58, tot just fa uns instants, que en direcció Sabadell deixa ja fins a 5,5 km d'aturades i que només deixa un carril obert, el de Busbau, només per a tots els vehicles excepte camions. Per altra banda, tenim retencions habituals en aquest mateix vessant, cues en tot el nus de la Trinitat i també de retruc, doncs, afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Més enllà d'això, doncs, també retencions habituals al Llobregat i al Vallès, on en aquest últim vessant el Vallès es destaca la AP7 amb cues en direcció Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: A Rodalies no consten incidències. El que fem és ens aturem dos minuts i a la tornada repassem com tenim els incendis.
4: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
7: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
8: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
9: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
10: I tu, què vas disfressat?
11: Aquest pista boníssim.
12: Narius? Cirera?
13: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
10: No t'ho pone estrany, al final?
9: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
10: No us he drogat. Us he enverinat.
14: Últimes funcions de La Promesa, la comèdia del Teatre Borràs. Fins al 26 de juliol. Entrades a balanyaenviu.com.
15: T'oferim dos plans per escollir cada vespre. Al balcó...
16: Avui no vens sol, Jaime.
15: I al Mundial.
17: La altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tener mucha bola.
15: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Aquest dimarts, a partir de les 6 de la tarda, segueix l'Argentina-Egipte al carrusel de Dani Garrido i, quan acabi, al voltant de les 8 del vespre, queda't amb el balcó de l'Anna Puigvoltes a la cadena SER. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.
18: Però no he perdut les ganes de viure i les ganes de veure. Amb ganes de més, he perdut, però he guanyat.
19: És estiu.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 4 minuts llargs a 8:15 del matí, situem-nos per veure com tenim els incendis que cremen Catalunya. Comencem amb el Martí Oliver, que és el centre de control que han muntat a la seu dels bombers. Això és a Bellaterra. Martí, què tal?
2: Com estàs, Marina?
1: Ens deies, no són del tot pessimistes, que mira, vaja, no és tan mala notícia, però la situació és crítica, òbviament, si no, no hauríem muntat aquest centre.
2: No, exacte. D'aquí menys de 10 minuts en traurem l'entrellat amb l'inspector en cap David Borrell perquè ens explicarà una mica com ha anat l'última hora d'aquest front d'incendis que tenim ara mateix i com preveuen que avancin les properes hores. Com deies, bombers prudents però tampoc pessimistes, a l'espera, Marina, de que un dia més l'onada de calor agreugi les condicions climàtiques. De fet, s'han ampliat les restriccions del Pla Alfa al nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques.
1: Doncs fixem-nos sobre el terreny. Gràcies, Martí, fins ara. Fixem-nos sobre el terreny, com cremen aquests focs. Comencem a Setmanat, això és el Vallès Occidental, amb el Miquel Giol, que ens estava narrant doncs, com hi ha urbanitzacions que han estat absolutament envoltades, engolides per les flames i que els veïns són allà amb l'ai al cor, òbviament.
3: Sí, exacte. Les urbanitzacions que pateixen, una d'elles, la que més, és la del Ferrell, que està enmig del bosc, on els bombers han aplegat els seus habitants per protegir-los, ja que no garanteixen poder salvar les cases. Durant les últimes hores, l'incendi s'ha mantingut força estable, asseguren els bombers, i diuen que les maniobres han estat efectives. Continuen, això sí, confinades 7 urbanitzacions o nuclis de la zona que corren risc. A les altres, la policia, les altres que no han evacuat, la policia controla els accessos, i fa pocs instants que hem pogut començar a sentir els primers mitjans aeris del dia que venen a descarregar aigua per apagar les flames. Aquí el que predomina és el fum, n'hi ha per tot arreu i la pudor és considerable.
1: I això també està passant, gràcies Miquel, a la noia Eva Hidalgo.
4: Bon dia. Més d'una setantena de dotacions dels bombers amb l'ajuda de la UME han estat treballant durant tota la nit per consolidar el flanc dret i el cap per evitar que s'obri cap al Bruc, i s'incorporaran en breu doncs, també aquests mitjans aeris. L'olor de fum aquí també és molt intensa d'un incendi que ha cremat 400 hectàrees segons els agents rurals i que continua tenint confinades més de 30.000 persones de 7 municipis diferents. Les flames van entrar ahir a urbanitzacions com ara les Garrigues i han afectat també 4 indústries.
1: Gràcies, Eva. Doncs aquest és el mapa ara mateix. Òbviament, els incendis que marquen el dia marquen l'actualitat, però hi ha altres continguts a l'agenda informativa que repassem amb la Judit Casellas i l'Arnau Montserrat. Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia. D'aquí poc menys d'una hora hi haurà una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat per abordar els incendis de Catalunya. L'encapçalarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i comptarà amb la participació de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
5: Avui també hi ha la cimera de l'OTAN a Turquia. Es preveu que sigui tensa perquè Donald Trump insisteix a augmentar la despesa militar i alguns socis europeus en són reticents. Països com Espanya, Itàlia o el Regne Unit no comparteixen l'estratègia del president nord-americà.
6: Una cimera on finalment no hi serà Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, perquè el jutge no li permet. El substitut de Peinado l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres, però no anar encara.
5: El Mundial es tanca en els vuitens de final. A les 6 de la tarda, l'Argentina de Leo Messi juga contra Egipte i a les 10 de la nit, Suïssa s'enfronta a Colòmbia.
6: I avui, que és 7 de juliol, Sant Fermín. A les 8 del matí hi haurà el primer encierro, just quan fa 10 anys de la manada. 5 joves van violar una noia de 18 anys a un portal de Pamplona. Uns fets que van indignar milions de persones que van omplir els carrers per donar suport a la víctima i demanar que els fets no quedessin impunes.
1: Doncs saludem a aquesta hora la Irene Montero. Ella era ministra d'Igualtat, ho sabeu, és la líder de Podemos. Irene Montero, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia.
1: Una dècada, 10 anys han passat ja d'aquells fets que van fer un clic a la consciència social pels fets en si i sobretot per la primera sentència posterior que els va condemnar només per abús sexual. A partir d'allà és quan es va anar elaborant aquella llei del només sí és sí perquè tot sigui considerat agressió sexual. Quina valoració en fa passat aquests 10 anys?
7: Bueno, lo primero, mi solidaridad para todas las personas afectadas por los incendios y el reconocimiento a los servicios de emergencias, que seguramente les espere un verano complicado, como están siendo otros. Y bueno, pues creo que hay que reconocerles y reconocer que cuando pagamos impuestos sirve para eso, para que luego en los momentos difíciles estemos protegidas, y hay que agradecer a la gente que se juega la vida por todas. Respecto a estos 10 años del caso de La Manada, yo creo que la gente con perspectiva puede ver que este caso llevó a condensar y ampliar muchos años de lucha feminista para cambiar para siempre la comprensión de la violencia sexual en España, y para poder poner en lo más alto también de la arquitectura institucional de nuestro país y en una ley el hecho de que solo sí es sí, y de que el consentimiento tiene que estar en el centro de todas las relaciones sexuales, y que si no hay consentimiento es agresión. Eso que el movimiento feminista llevaba peleando mucho tiempo, a través de este caso, que precisamente pudo representar, porque no es el único, desgraciadamente, sino porque representaba muy bien a otras miles de mujeres que a diario sufren y sufrían y siguen sufriendo violencias sexuales de todo tipo, permitió, como te decía, condensar y ampliar una lucha feminista que pues como otros casos, ¿no?, como el de los crímenes de Alcácer o como el de Nevenka, que se vuelven extremadamente mediáticos, extremadamente conocidos, y también permiten pues que muchísimas mujeres y muchísimas personas en la sociedad tomen conciencia de algo que hasta entonces estaba normalizado, permanecía invisible, y por tanto tengan la necesidad y las ganas de transformarlo. Queda mucho camino por recorrer, porque siempre que hay un avance en derechos hay una reacción. La violencia sexual sigue existiendo, todavía hay muchísima gente que niega la existencia de la violencia sexual, que sigue alimentando el relato del terror sexual, de la cultura de la violación, diciendo que cuando denunciamos nos lo inventamos, que es por fama o por dinero. Pero creo que incluso la gente más reticente a hablar del consentimiento, de los derechos feministas, ya en su mente tiene muy claro que solo sí es sí, y que cuando no hay consentimiento es agresión.
1: Claro, es verdad que en los últimos años, si nos fijamos en la última década, ha habido casos de denuncias por agresión a la libertad sexual, 165.000, contaba yo antes en los datos oficiales. El año pasado, solo el año pasado, 21.000. Claro, sigue pasando. No sé si cree usted que hay ahora más conciencia a la hora de denunciar, es decir, conocemos más porque se denuncia más, aunque todavía, y eso también hay que decirlo, solo una de cada 10 agresiones sexuales se denuncian.
7: Solo una de cada 10 agresiones sexuales se denuncian todavía, incluso a pesar de todos los cambios que ha habido. Y fíjate que la propia fiscal de violencia decía el 100% de las mujeres que denuncian no volvería a denunciar, porque todavía hay un sistema, especialmente un sistema judicial, que a muchas víctimas no las cree y no las trata de acuerdo a los derechos que debe reconocerles ya según la ley. Pero bueno, para sorpresa de nadie, en este país todavía hay leyes que no se cumplen, y también pues podemos tomar conciencia de que incluso a pesar de que conquistemos cambios normativos que garantizan la libertad sexual de las mujeres, pues hasta que no consigamos transformar del todo a la sociedad, evidentemente cada vez nos vamos a encontrar con más juzgados especializados, profesionales en los juzgados y fuera de ellos, que están formados y que tratan con perspectiva de género a las víctimas. Y precisamente para eso también se hizo la ley Solo Sí Es Sí, para poner en la calle centros 24 horas, psicólogas especializadas, y que no, la respuesta social a la violencia sexual no dependa solo de los juzgados, porque en España una víctima es víctima y merece derechos y tiene que tener esos derechos garantizados, a la asistencia psicosocial, a una casa si lo necesita de emergencia, y lo tiene que tener garantizado ponga denuncia o no ponga denuncia. Pero efectivamente todavía quedan retos muy grandes, especialmente en un ámbito judicial que, por desgracia, en lugar de convertirse en una institución que avanzase y que permitiese multiplicar los efectos de la ley Solo Sí Es Sí, de todos los avances feministas para garantizar el derecho a la libertad sexual, decidió ponerse en otro lado, que es del lado de la reacción mediática y judicial, para convertir, ¿no?, ese relato del terror sexual otra vez en una norma y para impedir el reconocimiento del derecho a la libertad sexual en una ofensiva judicial y mediática contra la ley y contra el derecho a la libertad sexual que tiene poco focos precedentes y que todavía estamos sufriendo.
1: Sabe que hubo muchas críticas a esa ley del solo sí es sí, sobre todo por el hecho de que terminó rebajando la pena a violadores. El hecho de igualar todo, que todo sea agresión sexual, hizo que las penas mínimas pues se redujeran. Y eso ha llevado a la paradoja de que algunos de los condenados por esa violación de la manada se beneficiaran de esa ley del solo sí es sí para reducir sus condenas.
7: Yo creo que con el paso del tiempo la gente ve que precisamente porque la ley estaba muy bien hecha.
1: Ahora le emparduta a la Irene Montero.
7: Partido Socialista.
1: Perdona, Irene, es que se ha cortado justo la respuesta cuando estabas diciendo justo pasado el tiempo. Sí. La gente ve que era una ley que estaba bien hecha. Eso, ahí nos hemos quedado.
7: Te decía que creo que precisamente porque la ley estaba bien hecha se desató esa reacción judicial que los propios jueces nunca habrían hecho contra quien redactó la parte penal de esta ley, igual que de todas las leyes, que es el ministro de Justicia de ese momento, que era Juan Carlos Campo. Si no hubiese estado bien hecha, no habrían puesto en riesgo la reputación de uno de los suyos, que ahora sigue en el Tribunal Constitucional. Precisamente porque la ley estaba bien hecha, tuvieron que salir en tromba a tratar de cuestionar el consentimiento como centro del Código Penal, y eso además después lo hemos ido viendo con declaraciones muy evidentes de algunos de ellos diciendo esto de el consentimiento llevaba existiendo toda la vida, a mí no va a venir una cajera feminista a decirme cómo tengo yo que impartir justicia. Entonces, desgraciadamente, efectivamente, yo creo que en nombre del Estado cualquiera tiene que seguir pidiendo perdón, porque una sola víctima que se haya visto afectada por esa reacción mediática y judicial al avance en derechos y en el derecho a la libertad sexual merece el mayor de nuestros reconocimientos, pero creo que con el paso del tiempo la gente ve con claridad que desgraciadamente conquistar derechos todavía sigue teniendo un gran peso y un gran coste político, y que ningún juez tenía derecho a poder dañar a una víctima rebajando condenas para llevar a cabo esa ofensiva judicial reaccionaria contra el derecho a la libertad sexual. Y aún así, fíjate, después de toda esa reacción, hay un beso no consentido a Jenny Hermoso, hay todavía muchísimas mujeres que siguen mostrando y sacando a la luz y rompiendo el silencio respecto a casos de violencia sexual, y nuestra sociedad sigue diciendo mayoritariamente que solo sí es sí.
1: ¿Crees que todos los ataques que has recibido tú por parte de determinados grupos habrían llegado a tanto sin esa ley? Es decir, ¿crees que, lo que te ha caído encima es también consecuencia de aquella ley que tú promoviste?
7: No ha sido solo a mí, ha sido a todo un movimiento feminista al que se ha cuestionado, al que se ha tratado de señalar, incluso desde sectores progresistas. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó a decir que el feminismo molestaba a sus amigos de 40 y 50 años, es decir, ojalá hubiese sido solo la derecha, ¿no? Las transformaciones feministas siempre, obviamente, incomodan porque permiten equilibrar una balanza de desigualdad por la cual se puede tener sometida a más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Pero a pesar del coste político que hay que pagar, yo no tengo ninguna duda de que conquistar nuestros derechos y poder tener nosotras, nuestras amigas, nuestra gente más querida, la gente que no conocemos de nada, las mujeres que no conocemos de nada, y sobre todo las generaciones futuras, que puedan tener más derechos y una sociedad en la que haya una cultura del consentimiento, en la que solo sí sea así, creo que merece todos nuestros esfuerzos y también, por supuesto, pagar el precio político que ello conlleva, como han hecho otras muchas mujeres, anónimas o no, a lo largo de la historia.
1: Muy breve, permíteme que te pregunte por esta iniciativa que quiere promover Alberto Núñez Feijóo para proteger al concebido no nacido.
7: Me parece un ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que el Partido Popular desgraciadamente ya nos tiene acostumbradas. Yo le pediría al señor Feijóo que recuerde a Gallardón, al que echó el movimiento feminista de nuestro país precisamente por atacar el derecho al aborto, y creo que lo que tienen que tener en mente es que si ahora mismo las familias y las mujeres en España no tienen hijos, es porque no hay acceso a la vivienda, es porque no hay educación pública de calidad, es porque no hay sanidad pública de calidad, es porque el precio de los alimentos o de la energía está por las nubes, y que cualquier ataque a los derechos de las mujeres va a ser respondido por el movimiento feminista, como ya hemos hecho en otras ocasiones.
1: Irene Montero, gracias. Que vagi bé.
7: Muchísimas gracias. Que vagi bé. Bon dia.
1: I ara repassem els diaris. Oriol Llopart, bon dia.
8: Bon dia.
1: Es fan ressò, òbviament, dels incendis a Catalunya, 3 de nous de simultanis que aguditzen la situació que ja era crítica de sortida.
8: Les altes temperatures han situat 3 quartes parts de la península en risc alt o extrem de patir incendis forestals.
1: I arran d'això, el país, diuen, ens toca posar a to Catalunya i això implica accelerar.
8: I això ho resumeix el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Assegura que el govern s'ha trobat una Generalitat amb molts deures pendents i en plena onada d'incendis. Ho exemplifica amb aquesta reflexió. La situació dels boscos és la metàfora de com estava Catalunya.
1: Al país hi trobem també la decisió del jutge que investiga Begoña Gómez i que li impedeix viatjar a Turquia a la reunió de l'OTAN acompanyant Pedro Sánchez, i l'argument és que aquest país no pertany a la Unió Europea.
8: Un jutge va impedir ahir a la dona de Pedro Sánchez viatjar a la cimera de l'OTAN, que se celebra avui a Turquia, perquè aquest país no pertany a l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea. No obstant això, li va permetre desplegar-se al Regne Unit, on una de les seves filles es graduarà en els pròxims dies.
1: I a Espanya injecta 8.500 milions de despesa en defensa un mes abans d'aquesta cimera de l'OTAN.
8: En el periòdico, el govern recorre al fons de contingència o de transferències des d'altres ministeris per no passar pel Congrés. Rut agraeix que Trump pressioni els països europeus per invertir més.
1: I un titular que és molt aclaridor, eh? L'OTAN assaja en aquesta cimera d'Ankara de Turquia una coreografia per apaivagar Donald Trump.
8: Els aliats arriben a Turquia decidits a exhibir un augment de la despesa militar i nous programes de rearmament per evitar un nou xoc amb els Estats Units. El traspàs de responsabilitats en matèria de defensa es visualitzarà amb noves missions militars sense la participació dels Estats Units. La cimera, més breu de l'habitual, s'ha dissenyat per evitar noves sortides de to del president nord-americà.
1: I més esquitxades encara de les portades, 10 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat.
8: El periòdico l'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el Districte Econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. La ciutat encara té marge per guanyar llits, sobretot en el Districte Econòmic, on queden 22.210 metres quadrats de sostre hoteler per desenvolupar.
1: I ara ho explicàvem, que Feijóo copia Ayuso amb l'avortament amb aquesta llei del concebut no nascut si és president. És una iniciativa que havia impulsat una associació antiabortista. És important també això ressenyar-ho. Ara ho comentàvem amb la Irene Montedo. Vistes les portades, llegiu què diu l'opinió de tot això. El País parlen de la notícia de la qual ens fèiem ressò ahir, la desconfiança del poble, de la ciutadania cap a la justícia. Restaurar la confiança, diuen.
8: El 68% dels enquestats considera que la justícia no tracta tots els ciutadans per igual, mentre que el 63% opina que hi ha jutges influïts per la política. Les dades sobre la imatge de la justícia representen un toc d'atenció pels tres poders de l'Estat. La bretxa entre la percepció negativa que la ciutadania té dels jutges i dels principis d'independència i imparcialitat que han de regir la seva actuació en una democràcia és molt significativa.
1: I l'editorial de l'Ara, l'agenda antiabortista sobrepassa el Partit Popular.
8: El que s'està imposant és el marc mental de l'extrema dreta i de col·lectius ultracatòlics com Hazte Oír. Les implicacions d'aquest plantejament per a un dret com l'avortament són ben clares. Si un òvul fecundat ja és considerat una persona amb drets, l'avortament esdevé, en darrera instància, un assassinat. El PP intenta desvincular aquestes dues qüestions, però el debat acaba assumint el marc mental dels grups ultracatòlics que parteixen de la premissa de criminalitzar les dones i sotmetre-les a un fort xantatge emocional abans que puguin decidir sobre el seu propi cos.
1: I els esportius... La classificació d'Espanya pels quarts de final del Mundial.
5: A quarts de final i al carrer, amb aquest titular al costat de Cristiano Ronaldo. Això a l'esport, Merinazo, i a quarts de final, a Mundo Deportivo.
9: ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín!
5: Era la celebració de Miquel Merino i a la portada, alas, doncs, viva San Fermín. Chupinazo de Merino al minut 91 i en la mateixa línia el Marc. Espanya es classifica amb un chupinazo de Merino.
1: Clar, chupinazos, que són poc originals, eh? La paraula que més es repeteix.
5: Sí, correcte. De fet, també és portada a La Vanguardia. El País, Merino acomiada a Cristiano. De fet, sobre Cristiano, sobre Ronaldo, n'escriu la contracrònica al periòdico Francisco Cabezas. Decrepitud i vergonya. Cristiano diu adéu a la Copa del Món i no aconsegueix amagar les penúries de l'edat.
1: Vinga, que arribarem a les 8 del matí amb la cançó del dia.
0: Aquí, Catalunya. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Aquesta tarda. Edgarita, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.

0: Per on vaig? Per on vaig? No, no ho saps. Sempre m'agrada fer-te
1: cançons
0: això.
1: Cançons de despit? De desamor?
0: Sí, d'acomiads. Bueno, d'acomiads, d'acomiadar-se, que parlen de tot això, i com que és l'última vegada que, de temporada que jo estic instruint a l'audiència, perquè tu ja saps que jo fico quatre cançons i ja de sobte ja soc Joaquín Luqui, Neira o vés a saber. Pues, llavors vull fer això, vull...
1: Acomiadar-me
0: bé.
1: Com Déu mana.
0: Julieta Venegas, que va fer que durant molt temps, si algú deia me voy, havíem de contestar, que lástima, pero adiós.
1: És veritat,
0: Bueno, me voy. Que lástima, pero adiós.
1: Som,
0: es va passar això també.
1: T'agrada la broma fàcil.
0: Sí, com a Lola que hace, que va marxar, doncs això també. Atenció, perquè només porto himnes.
2: Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
0: La deixem sencera o què?
1: L'està cantant la gent a casa, segur, ara,
0: segur,
1: clar.
0: Segur.
1: Puja, que... puja, puja.

0: morning, Marina Fernández. Ai, ho fas bé, eh? Ho fas bé. Bueno, amb això hem tingut polèmica perquè en acabar els partits de la selecció anglesa saps que sempre sona el Wonderwall d'Oasis. Sí. I és brutal veure els jugadors amb la grada, tots cantant alhora.
1: Què té a veure amb Nino Bravo, això?
0: Doncs que després dels partits de la Roja, algú va pensar que la millor cançó era la de Quevedo, per la nova cançó de Quevedo, per unir a tothom, perquè tothom havia d'escollir la seva cançó. I sembla que hi ha una unanimitat en que Un beso i una flor era més adient. Mm-hmm. També van dir Mi gran noche, de Rafael, que també...
1: Més transgeneracional.
0: Sí, sí, que la... Bueno, és el Wonderwall nostre. Yeah. O sigui que... Però si hi ha un himne nostre, és aquest.
2: És l'hora dels adeus i ens hem de dir adeu-siau, germans.
1: No. No, què?
0: No, perquè okay. Molta gent li t'estima aquesta cançó i a mi em fa molta ràbia.
1: Ah, sí?
0: Fa molta ràbia perquè és bonica, clara, està ben feta, la lletra també, preciosa, però jo sempre la veig com el mal més gran del món, perquè era l'últim moment de les colònies.
1: Quines ploreres, eh?
0: Clar, estaves plorant ja...
1: Oh, quin fart de plorar, tu.
0: Agafats de la mà, bueno, en el meu cas, de la meu amor platònic, la Teresita, que mai em va estimar, però aquell moment de... És l'hora de... O sigui, bueno, canviem de tema.
1: I la Teresita feliç, perquè deia, per fi, me'l trec de sobre.
0: Per fi, li dono una mà 10 minuts i cantem, i que estan prolongant la cançó massa, jolín. No, però sí, era un comiat, era, no sé, per mi, acabant les colònies, era molt cruel. I, bueno, canviem perquè si feies festa de comiat, eres de l'extraradi i el teu pare tenia un col·lega que sabia tocar la guitarra, sonava. Algo se...

0: Amigos de Ginés.
1: Bonica.
0: És molt bonica, molt... sí, però no cal que sempre que marxa algú la toqui. Encara que si saps tocar la guitarra, és com el col·lega que sempre que sap una miqueta ja... Et toco Paco de Lucía i ja quan porta 10 segons ja saliu.
1: Paco de Lucía, Sabina i Bob Marley. No?
0: I una mitja... La de la flaca també.
1: També la flaca,
0: funciona força bé.
1: I alguna de rock català.
0: Hi ha alguna... Sí, sí, és veritat també. Bueno, i ara una dels més grans, perquè els Beatles van ser pioners en moltes coses, sobretot musicalment parlant, però mai has de traduir una lletra del grup de Liverpool, ¿vale? Ni Yellow Submarine, ni, perquè veuràs que no... Diem que no eren de Nietzsche.
1: Per màgia, ¿vale?
0: Vull dir que no eren lletres molt profundes. No les feia Robe de Extremoduro ni Cuchi Romero, ¿vale? En aquesta, bàsicament, està en tota la cançó dient «Jo dic hola, però tu dius adeu».

0: sona bé com totes, sí, un dels Beatles, però sí, la lletra no és... Bueno, i crec que és el moment d'acabar ben amunt, perquè i ho farem amb l'alegria personalitzada, amb la italiana que més trobem a faltar...
1: La Rafaela?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, jo ja dic que jo el divendres a les 10 seré aquí, però pels que escolten només a aquesta hora a la ràdio, els hi dic adiós, amigos.
2: Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Ciao, ciao, amigo. Arrivederci, auf Wiedersehen.
1: Edgarita, gracias. Adeu.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i està bé dir les coses pel seu nom. Els violadors, que són violadors, i recuperar el concepte original de manada perquè ja fa 10 anys que ens el van pervertir.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Avui fa una dècada exacta que el concepte de manada, que aquesta idea, va perdre el seu sentit primari. Des de la violació grupal dels Sanfermines, avui fa just aquests 10 anys, que l'associem a aquesta idea de manada irreveiablement a qualsevol grup d'energúmens, masculí, plural, que es diverteix violant dones en companyia. I ja va sent hora de recuperar el terme en tota la seva essència, perquè sent fidels a aquesta essència del mot, que és l'instint animal de cuidar i de protegir, la idea de manada s'escau molt més a una altra cosa. Totes tenim la nostra manada, totes tenim la nostra pròpia taranyina teixida a cop d'aventures i desventures, d'esgotadores tardes compartides en parcs infantils, d'amors, de desamors, de males notícies i també de festes, d'unes quantes festes. La manada on jo pertanyo neix sense haver-la planejat. La manada on jo pertanyo se sustenta en l'empatia i, com sol passar en això de la criança, els seus membres són majoritàriament femelles. Ara bé, no és excloent, es vol inclusiva i per això tot mascle és igualment benvingut sempre, això sí, que atengui a les regles del joc. La manada on jo pertanyo s'arremanga, no per assenyalar, sinó per acompanyar, i escolta, i aconsella, i arrenca somriures en moments d'enrabiades infumables d'aquelles que fan passar vergonya, i doblega l'espatlla per endur-se qualsevol cria i protegir-la quan i com calgui, de qui sigui. I mai no resta, multiplica. La manada on jo pertanyo és una tribu, una família. I no, tots aquests cabrits que es retroalimenten vexant, humiliant, forçant, denigrant i agredint nenes, noies o dones, no són manada, són un grup de violadors amb totes les lletres. Violadors, i aquí no s'hi val simplificar. Les coses, com us deia, pel seu nom. Ara passen 2 minuts llargs de les 8 del matí. I de seguida ho desgranem tot, però abans ens toca el temps amb el Jordi Carbó. La calor, ara hi anirem, la calor asfixia en què, però abans, Jordi, ha de ser aliada o no la meteorologia avui en aquests incendis que cremen i que els bombers intenten contenir?
2: Bon dia. Doncs tinguem present que avui farà més calor que ahir, màximes un parell de graus més altes en el conjunt de Catalunya. La marinada també serà més intensa. A partir de les 10 del matí fins que s'amagui el sol, bufarà a pràcticament tot Catalunya, en alguns casos amb ratxes de més de 50 km per hora. I cal afegir un tercer element, les tempestes que entre aquesta tarda i la pròxima nit afectaran llocs propers als Pirineus, aniran acompanyades de llamps i trons i fortes ratxes de vent i poca aigua.
0: I Jordi, això pel que fa als incendis, el que dèiem, la calor, la calorada, què?
2: Avui esperem que ja molts punts de Catalunya sigui el dia més calorós del que portem d'any, amb màximes que se situaran entre els 30 i 35 graus arran de costa. Aquí, en moments de molta xafogor, passarem dels 35 al prelitoral i a les valls del Pirineu, a prop dels 40 a tot l'interior, superant-los a ponent. Al Pla de Lleida o a l'interior de l'Ebre hi haurà màximes de fins a 42-43 graus. Calor que els pròxims dies no afluixarà, de fet no ho farà fins a finals de setmana, i igualment continuarà fent molta calor.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí.

0: controlat l'incendi d'Artesa de Segre, però n'hi ha uns altres que preocupen, que es mantenen actius en aquests moments a Catalunya. Segueixen treballant els bombers a l'Anoia i a Sant Manat, mentre que a les Gavarres, a l'Empordà, tot i que estabilitzat, encara no està controlant. Segueixen els bombers preocupats per el risc que es torni a revifar, que revifin aquestes flames simultànies a diferents punts de Catalunya, que tenen els bombers sota pressió, i per això la Generalitat, el govern, ha tornat a demanar el suport de la Unitat Militar d'Emergències. Es demana màxima precaució a la ciutadania. Tingueu sentit comú, no poseu més en risc en aquesta onada de calor del que tocaria amb aquesta onada de calor que ara ens comentava el Carbó. Avui, que per cert és dia d'arrencada dels Sanfermines, i això vol dir que també és el desè aniversari de la violació d'aquell grup de 5 homes que van agredir sexualment una noia en un portal. Això va colpir el país sencer, va acabar amb un canvi de la llei, amb un canvi penal, amb el Només Sí és Sí. N'hem parlat fa una estona amb la Irene Montero, ara l'escoltareu. I avui sabrem si Marine Le Pen pot ser candidata o no de l'extrema dreta per França, perquè avui la justícia ha de dictar sentència, us l'explicarem en directe. I un informe de l'OCDE discrepa de les demandes que fan els professors aquí a casa nostra, del que porten tot l'any reclamant. Consideren que reduir el nombre d'alumnes per aula no repercutiria poc en els resultats. És massa car, diu, pel retorn que té. Diuen que és millor fer servir aquests diners per atreure un millor professorat. I el Mundial Espanya pateix, però passa a quarts de final.
1: Ahí está la falta. Uy, Ferran, Merino, remata Merino. Gol. Oh! Vamos!
0: A l'últim minut, Merino va classificar Espanya in extremis, que es veurà les cares contra Bèlgica, que va enfonsar també els Estats Units. De res va servir la ingerència de Donald Trump en una targeta per intentar retirar la targeta, per retirar-la, de fet, en un dels seus jugadors. És dimarts. I avui a l'Aquí Catalunya serem sobre el terreny amb tots els incendis actius que tenim cremant a Catalunya. Ara hi anem, però no només farem això.

0: A les 9 tocades, el Merlos ve amb els seus consells per viatjar amb cotxe aquestes vacances i la Mariola Cubells ens farà balanç de les millors sèries de la temporada, que no són gaires, ja us ho avanço. I per tancar el programa, les morts de merda amb els Pop i Muerte. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins les 11 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la web de sercatalunya.cat. Ara passen 8 minuts a les 8 del matí, dos incendis actius encara a Catalunya, el de la Noia i el de Sentmenat, també el que crema a l'Empordà, per tant, en són uns quants de simultanis que han obligat a la Generalitat a demanar ajuda a la Unitat Militar d'Emergències. Així que comencem sobre el terreny per veure com avancen les flames. Comencem amb el Miquel Giol. Miquel, què tal? Bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Tu ets a Sentmenat, allà, aquest incendi horrorós que es repeteix el patró del que hem vist a l'Empordà. Hi ha imatges de flames que envolten tot un seguit d'urbanitzacions. Quina és la situació ara mateix i quina és la previsió dels bombers?
1: Doncs mira, el que hem sabut és que durant les últimes hores l'incendi s'ha mantingut força estable, segons asseguren els bombers, i diuen que les maniobres han estat efectives durant la nit. Fa uns moments els bombers s'han reunit aquí a l'Institut de Sentmenat per un canvi de torn. Estem en el centre de control i fa una estona que no paren d'arribar vehicles dels bombers i dels Mossos d'Esquadra que s'estan preparant, com dèiem, per pujar cap a aquest incendi. De fet, hi ha una cinquantena d'efectius aquí que es van preparant i fa una estona hem començat a sentir ja els primers mitjans aeris que estan aquí a la zona enfilant-se cap a dalt a les flames per ajudar amb aquestes tasques d'extinció. No sabem ara mateix la quantitat d'hectàrees cremades. Tenim l'última actualització d'ahir a la nit, que eren 90, però ara mateix no hi ha una actualització del matí.
0: Miquel, ara torno amb tu, però em demana pas al Martí Oliver perquè està compareixent al cap de bombers. Martí.
2: Sí que aquest flanc el podem...
0: Vaja, aquest que escolteu és el cap de bombers ara mateix.
2: No es pot donar per estabilitzat. Tenim molt un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i, per tant, haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
0: Ah, això parlava de l'incendi del Vallès, d'aquest cara que ens comentava el Miquel Giol, però el que sí que ha explicat és que està estabilitzat l'incendi de la Noia. Aquesta és la notícia ara mateix, estabilitzat l'incendi de la Noia i s'aixeca l'ordre de confinament allà. Eva Hidalgo, què tal?
3: Què tal? Bon dia, Marina. Sí, fa molt pocs minuts que hem rebut l'alerta i que s'aixequi aquest ordre de confinament. Vol dir que més de 30.000 persones que estaven tancades a casa des d'ahir a la tarda de 7 municipis diferents, doncs ja poden sortir. Estem escoltant, no sé si us sentiu, els mitjans aeris que s'han incorporat a les tasques d'extinció d'aquest incendi. Se sumen a les més de 70 dotacions terrestres que durant tota la nit han centrat esforços a aquest flanc dret i al cap per evitar, sobretot, que s'obri cap a Castellolí amb un potencial de més de 4.000 hectàrees d'aquest incendi que ja han donat per estabilitzat, com dèieu, doncs fa molt pocs minuts els bombers. Hem parlat amb veïns. Les flames van arribar molt a prop dels habitatges. Van pujar fins a dalt del castell, que és el que estem veient ara, i van baixar ràpidament per la carena. Ens diuen que van passar molta por. Els podem escoltar.
4: Però quan va arribar del castell, amb un no res, amb res, va baixar muntanya avall. Jo aleshores jo de seguida vaig trucar a la meva tieta, al meu pare, al meu germà que viuen a la part de baix i els hi vaig dir pugeu tots cap aquí, això arriba baix. I així va ser. Va arribar baix, ha estat molt angoixant. I llevar-se aquest matí i veure això és molt dur. És molt dur.
0: Imagineu-vos.
3: Encara és molt aviat per fer balanç doncs, de totes les afectacions. Sí que hi ha doncs, quatre indústries que estan molt afectades d'un polígon industrial i ens explicaven ara fa molt poc els EDFs d'aquí de la Pobla que també hi ha les instal·lacions d'un drapaire totalment calcinades. L'olor a fum continua sent molt intensa a la zona i també sorprèn el mantell de cendra que cobreix vehicles i terra i les volves que continuen caient del cel.
0: Gràcies, Eva. Qualsevol cosa gràcies. Ens avises. Tornem a escoltar, segueix compareixent el cap de bombers de la Generalitat.
2: Que teníem per simultanitat, baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
5: Realment hi ha efectius suficients com per poder fer front a tots aquests perills que veieu?
2: Sí, òbviament. Nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar. I està a punt doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi està a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
0: Clar, és que ahir vam fer el programa, ho sabeu, des del centre de comandament de l'incendi de l'Empordà i amb totes les persones que vam parlar, que són moltes, el que ens deien és que patien perquè no es produís aquest escenari del qual estem parlant ara mateix, que són focs simultanis, perquè al final els efectius de bombers són els que són, ni tenim aproximadament, ens deien, uns 4.000 bombers a Catalunya, d'aquells que poden anar a primera línia, a combatre les flames des de la trinxera, 4.000 que s'han de repartir en tot el que succeeixi, per això es va activar, ahir es va enviar l'ordre als bombers de que tots els que estiguessin de guàrdia se n'anessin cap als seus centres, cap a les seves instal·lacions per estar a punt, per estar preparats, i a més s'ha hagut de doncs, sumar aquesta crida, aquesta demanda d'ajuda als militars de la UME perquè col·laborin aquí. Vull tornar amb el Miquel Giola Sentmenat, perquè Miquel, tu també has estat conversant amb veïns, has vist com estaven vivint aquesta seqüència.
1: Sí, exacte. És que, de fet, el que més preocupa aquí a Sentmenat són les urbanitzacions i nuclis de la zona, que n'hi ha 7 de confinats, i és el que preocupa en especial. Concretament, la que està en pitjor situació és la del Ferrell, que està enmig del bosc i a prop de les flames. De fet, els bombers han assegurat que en aquest cas no poden garantir salvar les cases, pel que des d'ahir que han agrupat tots els veïns en un balneari de Caldes de Montbui per protegir-los. A les altres urbanitzacions el que passa és que la policia està controlant tots els accessos i el que diuen els veïns és que quan no que si surten no podran tornar a accedir en el cas que hi hagi una ordre d'evacuació, pel que molts hem vist que tiraven enrere, d'altres que s'hi acostaven amb llàgrimes als ulls a preguntar per informació, a veure quan sabrien què passava, si trobarien la casa sencera, si no. Llavors, la situació és de temor per part d'aquests veïns que estan aquí a la zona, que no saben com avancen aquestes flames, que no saben com trobaran d'aquí una estona, d'aquí unes hores la seva zona, la seva urbanització i si la seva casa quedarà sencera.
0: Imagineu-vos l'angoixa. I sobre les causes d'aquest incendi, Miquel?
1: Doncs sí, l'origen de les causes de les flames va ser una excavadora, tot apunta, que s'havia incendiat per causes que encara no se saben. Això va ser a la zona nord del polígon Mas d'Encisa, això és a tocar d'aquest municipi, també, però el que queda més a prop de Caldes de Montbui. Va començar en un camp de conreu, però es va enfilar ràpidament cap a un turó, que és aquí on trobem aquestes diferents urbanitzacions, i la que queda més a prop, insistim, aquesta del Ferrell, que és la que corre més risc.
0: Gràcies, Miquel. Deixeu-me tornar en aquest centre d'operacions que han muntat els bombers a la seva seu a Bellaterra. Allà hi ha el Martí Oliver, que ha estat escoltant tot el que deia el cap de bombers de la Generalitat. Ens pots fer una mica de resum d'en quin punt estem i del grau de preocupació?
6: Doncs mira, Marina, tenim dues bones notícies. La primera és aquesta estabilització que comentàvem del foc de la noia, i això el que permet, ens explicava ara el cap d'intervenció David Borrell, és que també poden deixar enrere tot aquest protocol, tot aquest pla de simultaneïtat que han hagut d'activar aquestes últimes hores. Per exemple, això què suposa? Doncs que aquí on soc jo, a Bellaterra, ja no es faran més atencions a la premsa, sinó que es torna tot totes aquestes atencions es tornaran a fer en els punts de l'incendi. Això també són bones notícies per la resta de bombers que estaven desplegats, que puguin descansar, que puguin prendre forces, perquè el que ens explicava també Borrell és que els hi preocupa que aquesta situació pugui repetir-se en les properes hores per la onada de calor que estem vivint. Ens parlava de Terres de Ponent, sobretot, no? Diferents punts que tenen situats en què hi ha aquest perill, però ara mateix tenim aquestes dues bones notícies, sobretot que es podrà desescalar tot el que aquestes últimes hores s'ha hagut d'escalar, i això sí que estan amatents a si han de tornar a activar aquest pla màxim de simultaneïtat.
0: Gràcies, Martí. Qualsevol cosa, tornem a parlar.
6: Fins ara.
0: Fins ara. Ah, i el que ha quedat només en un ensurt i podria haver complicat molt més les coses és l'incendi que va començar a cremar el Coll de Comiols. Això és Artesa de Segre. Finalment ha quedat en un ensurt gràcies a la ràpida actuació dels bombers, però no només, també de tots els voluntaris que els acompanyen i dels pagesos. Mercè Marc, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. El foc de Comiols ha tingut un comportament molt menys virulent de la seva potencialitat inicial i el motiu l'explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
8: Hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols, és a dir, és un incendi que si hagués estat a la part baixa hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees.
7: I la reflexió la posa l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós.
9: Estem en un país que està forestalment molt abandonat i des d'aquí sí que reclamem que les administracions pertinents pues, posin els recursos necessaris per tal de mantenir el bosc una mica net, amb medis i mitjans les ADFs al dia actualitzades, però també els punts d'aigua.
7: La causa de l'incendi de Comiols hauria estat els treballs amb una màquina recol·lectora, segons la principal hipòtesi dels agents rurals.
0: I clar, ens queda passar per la Bisbal, d'Empordà. Allà encara crema l'incendi al massís de les Gavarres, les feines que es fan des de divendres per intentar controlar els múltiples fronts estan fent que encara no sigui possible donar-lo per controlat. Ràdio Girona, Carles Couso.
10: Metre a metre, els bombers ressegueixen el perímetre per assegurar-se que no creix, intenten detectar possibles punts calents i apagar ràpid qualsevol revifada. Els nous incendis iniciats a Catalunya han fet que alguns efectius hagin abandonat les Gavarres, tot i així encara queden uns 150 bombers a la zona. Inspector Ferran Garcia, cap de l'operatiu a Girona.
11: Aquí estem en una fase bona de l'incendi, per lo que era, però que necessita una mica més. Necessita treballar-se una mica més del que podem treballar ara, tot i que estarem treballant tota la nit amb les dotacions i intentant buscar el poder donar aquest incendi per controlar el que us deia, necessitem treure'ns aquest incendi de sobre per atendre el que vingui, doncs ja està aquí el que vingui.
10: La pèrdua d'efectius aquí, asseguren els bombers, pot frenar arribar a la fase de control de l'incendi, la que és prèvia a l'extinció, però en cap cas fer passes enrere.
0: Sabeu que estem parlant d'un foc que va començar amb les feines d'un operari que treballava en una radial quan això no es podia, i els sindicats el que demanen és que no es carregui tota la culpa d'aquest foc al treballador que el va provocar. Defensen que no se sap si aquesta persona que ha passat 48 hores detingut a comissaria i que ha sortit en llibertat amb càrrecs tenia l'ordre directe de poder fer aquesta feina, de poder fer aquesta tasca, i que tampoc se sap si se li havia comunicat que aquesta era una activitat que estava prohibida, això de fer servir la radial. Oriol Soler.
12: L'empresa subcontractada presta servei a la Conselleria de Territori de la Generalitat i els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber quines ordres o instruccions concretes va rebre de la seva companyia i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer les seves tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT.
13: Falta veure com ha anat tot, però bueno, doncs ha estat detingut dos dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
12: Declaracions de Camil Ros a l'Aquí Catalunya.
0: I enmig de tot aquest panorama, resulta que a Torroella de Montgrí, per tant al Baix Empordà, on hi ha aquest foc actiu ara mateix, la policia local ha detingut un home que havia encès 4 focs de vegetació prop del camí vell de l'Estartit. Laura Pons.
14: Sí, focs que van encendre en una situació d'alt risc d'incendi forestal. Els fets van passar diumenge a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una botiga denunciant un intent de robatori. Un home de 30 anys que tenia, a més, un requeriment judicial pendent. Durant la identificació, el detingut va fugir corrents, però la policia local, minuts més tard, el va tornar a trobar a la carretera que connecta Torroella de Montgrí amb l'Estartit, on havia encès fins a 4 focs en punts diferents. La policia va poder apagar les flames amb extintors i va detenir l'home de 30 anys.
0: I som en aquest escenari just quan fa un any exacte del tràgic incendi de Paüls. Això és el Baix Ebre, va cremar el Parc Natural dels Ports, més de 3.300 hectàrees. Els alcaldes d'aquestes zones afectades continuen reclamant l'ajuda que se'ls va prometre en aquell moment. Leida Bas ens ho explica des d'allà, des de l'Ebre.
15: Bon dia. 3.321 hectàrees de superfície forestal i agrícola són les que es van veure afectades ara fa un any per l'incendi del Baix Ebre, l'incendi de Paüls. Va començar en aquest nucli urbà i es va desplaçar cap al Fara de Carles i el Parc Natural dels Ports. Tots dos municipis més afectats van ser Aldover i Xerta, on es va cremar el 30% del terme. Ara, un any després, els alcaldes Rosalia Pegueroles i Roger Avinyó reclamen rebre els ajuts sol·licitats.
16: Si hi ha algun pagès que té molts danys, que té moltes zones cremades i tot això, almenys que puguen compensar-ho econòmicament.
17: Aquelles peticions que es van fer arribar al govern, pues que ens arriben i que se'n recorden de nosaltres.
15: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, defensa que per al govern la gestió forestal és prioritària i que s'ha respost amb una inversió sense precedents. Des d'alguns municipis, però, indiquen que no han rebut les compensacions per no tenir prou superfície cremada.
0: I, a més, tenim, ja ho sabeu, aquesta onada de calor al damunt. El govern admet que les dades de morts associades a aquesta calorada són preocupants. 1.103 des que va començar el mes de juny. 1.103 són els càlculs de l'equip especialitzat de la Universitat Carlos III, són els que fan aquest còmput. Des de la Generalitat el que demanen és que segueixin les recomanacions, ja ho sabeu, hidratar-vos, refugis climàtics i evitar el sol a les hores punta. Ara són les 8 i 23 minuts. Avui es compleixen 10 anys de la violació dels Sanfermines, de la violació dels que es van autobatejar com la manada.
18: Y en Pamplona, vamos a hablar de los Sanfermines, pero desde un ángulo realmente indeseable. El ayuntamiento se había propuesto este año acabar con las agresiones sexuales durante las fiestas. Bueno, pues la primera en la frente.
0: L'agressió grupal va tenir lloc una matinada com aquesta que acabem de deixar enrere. Així ho explicava el Carles Francino aquell dia. Va ser el 2016. Cinc homes van agredir una noia de 18 anys en un portal de Pamplona, Guillem.
19: Sí, va ser la primera nit de les festes de Sant Fermín. Els cinc homes tenien entre 26 i 29 anys. La manada era el nom del grup de WhatsApp en el qual es van vantar d'haver comès la brutal agressió i van enviar vídeos del moment. La jove va ser penetrada per la boca, la vagina i per l'anus en fins a 10 ocasions amb un tracte violent, vexatori i humiliant.
0: Tracte violent, vexatori i humiliant. I fixeu-vos que la primera sentència diu això va ser només abús perquè hi hagi agressió sexual. Això era abans que es canviés la llei. Hi havia d'haver violència. Tot això va passar en aquella agressió, que va trasbalsar a tothom i va portar canvis legislatius. El principal, la llei del només sí és sí.
19: El Suprem va revisar les condemnes i les va elevar de 9 a 15 anys perquè els tribunals navarresos, en un primer moment, van tipificar el delicte com un abús sexual i no com una agressió, i eren sensiblement inferiors. Això, amb la llei del només sí és sí, ha deixat de ser així. A les manifestacions de repulsa van néixer els crits de no es abuso, es violación, o aquest altre...

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Gran coste político y que ningún juez tenía derecho a poder dañar a una víctima rebajando condenas para llevar a cabo esa ofensiva judicial reaccionaria contra el derecho a la libertad sexual. Y aún así, fíjate, después de toda esa reacción, hay un beso no consentido a Jenny Hermoso.
2: Clar, la paradoxa de tot això és que alguns dels violadors d'aquella manada s'han acabat acollint a la llei del sí és sí i han acabat rebaixant la seva condemna.
3: Amb l'actualització de Forquilles, tres han aconseguit descomptar-se un any. Les condemnes van anar dels 14 anys, amb aquesta rebaixa, als 23 i un mes. Tots continuen empresonats, però n'hi ha un que ha començat a gaudir de permisos penitenciaris. La resta no. També van ser condemnats per robar el mòbil a la víctima i difondre les imatges de l'agressió.
2: Clar, és que a aquella víctima se li va arribar a publicar la identitat real. Va arribar a dir que el pitjor va venir després de l'agressió, imagineu-vos.
3: Sí, per la revictimització. Un exmilitar de Barcelona va difondre en un fòrum d'internet dades i imatges seves i va acabar acceptant una condemna de 2 anys de presó que va quedar suspesa. Després de la manada de Pamplona hi ha hagut altres manades, com la manada de Castelldefels, condemnats per agredir 3 dones el 2021.
2: Que fa una estona hi ha hagut el primer encierro dels Sanfermins. Ahir la plaça de l'Ajuntament de Pamplona va explotar d'alegria amb el Chupinazo.
3: Els encarregats de llançar-lo van ser els representants de la Subdirecció d'Urgències de Navarra, en homenatge a la feina dels sanitaris durant les festes i en especial als dispositius que hi ha després dels encierros, el que ha tingut lloc doncs, fa menys de mitja hora, acabat amb 4 ferits lleus per contusions.
2: És el parte de cada matí en els propers dies. Que a Irene Montero també li hem preguntat per el que es coneix com la llei del concebut no nascut. És un invent d'Alberto Núñez Feijóo que copia d'Isabel Díaz Ayuso i que promet implantar al conjunt de l'Estat si arriba a ser president.
4: Y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
2: I aquí, clar, la ultradreta de Vox aplaudeix amb les orelles.
3: Tot i que encara no s'ha publicat el seu butlletí oficial, ja està aprovada per la Comunitat de Madrid. La norma madrilenya preveu que l'embrió es converteixi en un membre més de la família, efectes administratius des del principi, amb l'objectiu, diuen, que la família pugui rebre ajuts públics o fins i tot comptar com una família nombrosa. Irene Montero, en aquesta mateixa entrevista, comparava fa uns minuts Feijóo amb Gallardón.
1: Me parece un ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que el Partido Popular, desgraciadamente, ya nos tiene acostumbradas. Yo le pediría al señor Feijóo que recuerde a Gallardón, al que echó el movimiento feminista de nuestro país precisamente por atacar el derecho al aborto.
3: Des de l'esquerra i també entre els sindicats i les associacions feministes asseguren que en el fons es tracta d'una mesura antiabortista que retallaria els drets de les dones.
2: 2:45. Parlem d'Espanya.
5: Ahí está la falta. ¡Uy, Ferran, Merino, remata Merino! ¡Gol, gol, gol!
2: El Mundial jugarà als quarts de final després d'haver eliminat Portugal.
6: 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit.
7: Viva Sant Fermín! Viva Sant Fermín!
6: Viva Sant Fermín, ho celebrava el futbolista nascut a Pamplona, que va sortir en zona mixta amb el mocador vermell típic de Sant Fermín.
8: Se te va la mente, se te va los recuerdos a aquellas noches duras donde pensabas que no ibas a formar parte de este equipo. Te sientes orgulloso de ti mismo, ¿no? Por todo lo que has peleado, por dar la vuelta a una situación tan difícil y...
6: Miquel Merino quasi es perd el Mundial amb una greu lesió al peu.
2: Orgullós del seu equip tenim el seleccionador de la Fuente.
6: De fet, va dir que va ser un partit excepcional per part de les dues seleccions i que són afortunats.
9: Yo creo que somos unos afortunados de contar con un equipo, insisto, que sabe competir de esa manera hasta el último segundo.
6: Ho deia Lamine també a les xarxes en un story just abans del partit. Estamos bien,
2: que no está tan bien es Portugal ni Cristiano Ronaldo.
6: No, que va jugar ahir el seu últim partit en un Mundial i que diu que marxa amb la consciència tranquil·la.
10: Con la consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
6: Col·loca el títol de l'Eurocopa 2016 a l'alçada d'un Mundial. També es va acomiadar el seleccionador Roberto Martínez.
11: Sí, hoy es mi último partido con la selección. Balance de orgullo.
6: Que dimiteix i abandona la selecció portuguesa.
2: Rival d'Espanya quarts, Bèlgica.
6: Que va eliminar l'última de les anfitriones que quedava viva. Estats Units, 1-4 pels belgues.
2: Que va ser un partit marcat per Donald Trump i com ha putinejat amb la FIFA.
6: Sí, marcat per la suspensió de l'expulsió a Balogun, el davanter estrella estatunidenc que havia estat expulsat contra Bòsnia, i aquí apareix Trump, qui, per cert, no sabia que era una

0: targeta vermella i al·lucinava que un jugador no pogués jugar un partit que no s'havia disputat. Així doncs, Trump va dir obertament que va trucar a la FIFA per demanar una revisió de la jugada.
1: Mare de Déu.
2: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
0: La FIFA va justificar aquesta suspensió de l'expulsió aplicant l'article 27 del Codi Disciplinari que regula, doncs això, la suspensió de l'execució d'una sanció disciplinària. I ha sortit el pas de les acusacions d'ingerències dient que són un organisme independent.
1: Super.
0: Tan independent com que Infantino, el president, és íntim amic de Donald Trump. De poc ha servit, però, que jugui Balogun perquè ni ha marcat ni ha aconseguit classificar els Estats Units.
1: I per avui què toca?
0: Doncs es tanquen els vuitens de final del Mundial. A les 6 de la tarda, l'Argentina de Leo Messi juga contra Egipte i a les 10 de la nit, Suïssa s'enfronta a Colòmbia.
1: Donald Trump, ara ho veieu, omnipresent, i amb ell obrim una finestra al món. I comencem mirant a Gaza, perquè Hamas ha fet un pas històric, un pas també que consta al pla de pau dissenyat per Donald Trump, el president dels Estats Units.
3: Ha dissolt el seu govern a la franja, el que ha governat Gaza durant gairebé dues dècades. El seu president, Mohamed Al-Farah, ha presentat oficialment la seva dimissió i això és per cedir, per obrir el camí al comitè creat per la Casa Blanca per monitorejar la arrasada franja de Gaza. Hamas estén, doncs, la mà al tutelatge de Donald Trump. Ara bé, és un gest potent, però només simbòlic, perquè això és només el braç polític de Hamas i el braç armat segueix actiu.
1: Israel, a més, en paral·lel, segueix matant. I avui la gran cita internacional és a Turquia, on els líders de l'OTAN es reuneixen per la seva cimera anual.
3: Sí, encara està blindada i també sota presó, hi ha desenes d'opositors que sí que estan a presó i manifestants que les autoritats turques han decidit tancar, estan detinguts durant les hores prèvies a la macroreunió de l'Aliança Atlàntica. I la cimera arrencarà en plena tensió entre Europa i els Estats Units i amb moltes crisis candents, però la més important, Ucraïna. En 5 dies la capital ucraïnesa Kiev ha patit 2 atacs russos de gran envergadura i una de les raons és perquè li falten Patriots als míssils de defensa. Zelensky justament té previst reunir-se amb Donald Trump.
1: I aquí el que es posa a prova és la relació entre els Estats Units i els seus aliats, i els aliats el que volen és que Donald Trump no agafi una nova rabieta.
3: Els Estats Units segueix sent el membre que més contribueix, però ha amenaçat moltes vegades en reduir les seves aportacions i ja sabem que pressiona els europeus perquè es rasquin la butxaca i inverteixin més. L'Iran també és un tema que els separa. Hi ha aquest retret que Europa no l'ha ajudat en la guerra de l'Iran.
1: I finalment, Pedro Sánchez no assistirà en aquesta cimera amb la seva parella, amb Begoña Gómez. Perquè ella té el passaport retirat, ha de demanar permís i li han denegat.
4: Sí, per anar a la reunió d'encara, sí, en canvi sí que li han donat permís al vistiplau per anar al Regne Unit a la graduació de la seva filla. La decisió l'ha pres un jutge substitut perquè Juan Carlos Peinado està de vacances. Aquest magistrat argumenta que amb Londres hi ha cooperació judicial i amb Turquia no, per la qual cosa el risc de fuga allà és més gran. Des de la Moncloa ho consideren incomprensible.
1: I tornem a mirar cap a fora, concretament anem cap a França. Perquè la justícia d'aquell país s'ha de pronunciar avui sobre Marine Le Pen.
3: Sí, això vol dir que sabrem si es podrà presentar les pròximes presidencials de l'any vinent. La líder de l'extrema dreta està ara mateix inhabilitada, però Le Pen va fer apel·lació als magistrats. Diran avui si la mantenen, si la redueixen o si l'anulen.
1: I ara hem de mirar les aules. Amunt els salaris, baixem les ràtios, això és el que han estat cridant els professors al llarg d'aquest curs. Doncs bé, l'OCDE discrepa, diu que reduir el nombre general d'alumnes tampoc repercutiria tant, que el millor és gastar-se els diners en atreure els professors. Soledad Domínguez.
5: Bon dia.
1: Educació presentarà avui la Junta de Directors l'informe que va encarregar el govern aquí a l'OCDE.
5: En aquestes escoles i instituts, els experts de l'OCDE sí consideren que és eficaç rebaixar el nombre d'alumnes per aula, però no en canvi de forma generalitzada a tot el sistema. Paulo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha fet l'informe.
6: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència en l'aprendizatge de l'alumno, però va tenir un cost molt alt. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, con alumnos más desfavorables, por ejemplo, o en niveles más bajos de educación.
5: Santiago alerta que en un moment en què falten professors, reduir el tamany del grup classe pot provocar que s'acabin contractant professionals més mediocres.
1: En canvi, el que sí que veuen bé és oferir millors sous als professors per poder atreure millors professionals. En un parell de minuts tornem per parlar-vos del Tour de la Cultura i per obrir la taula d'anàlisi.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
8: T'oferim dos plans per escollir cada vespre. El balcó...
9: Avui no vens sol, Jaime.
8: I el Mundial.
10: L'altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tenir mucha bola...
8: I... Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Aquest dimarts, a partir de les 6 de la tarda, segueix l'Argentina-Egipte al carrusel de Dani Garrido i, quan acabi, al voltant de les 8 del vespre, queda't amb el balcó de l'Anna Puigvoltes a la cadena SER. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.
11: ¡Hey, campeón! En el próximo partido que veas con tus colegas, lleva Bonobon, el delicioso snack de chocolate, relleno con crema de cacahuete y crujiente barquillo. Disponible en sabor chocolate con leche, chocolate blanco y con relleno de dulce de leche. Por cada gol, un Bonobon. Pídelo en tu tienda de barrio. Bonobon, dulzura en cada jugada.
12: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
13: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
14: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Ja us hem parlat del Mundial, però ens queden uns apunts encara en clau esportiva. Un dels col·laborats també d'aquests últims dies té a veure amb l'Europa, amb si l'Europa ha de jugar o no al camp del Sant Andreu.
0: Doncs sí, hi ha una consulta oberta dins de l'Europa i sobre aquesta consulta ja s'ha pronunciat un dels seus... De fet, el principal grup d'animació, que són el grup Escapulats, que van anunciar en un comunicat que no acudiran al Narcís Sala, a l'estadi del Sant Andreu, per animar a l'equip si a la consulta que estan fent doncs surt aquesta opció.
1: I el Tour ja s'ha anat, ja ha marxat a Catalunya, ara ja quarta etapa avui íntegrament a França.
0: Ahir es va celebrar un final d'etapa sense públic i sense caravana a la part francesa pels incendis que afecten a la zona. Tot i així, aficionats catalans van aplegar-se en municipis com Granollers, etapa la d'ahir de 195 quilòmetres.
15: Tenim de vacances, aquí passant uns dies per la Molina i hem aprofitat que venia el Tour per venir-la a animar.
0: En total, amb motiu del Tour, emergències, ha assistit a 50 persones, 28 ateses pel SEM i 22 dels afectats doncs, han estat traslladats a diferents hospitals.
1: I en l'àmbit esportiu, què?
0: En l'àmbit esportiu, Pogacar és el nou líder de la General, això sí, només amb 2 segons de marge sobre Vingegaard.
1: Dèiem que Espanya jugarà els quarts de final. Avui el que juguen són els quarts de final de Wimbledon, torna això sí, sense avui, espanyols.
0: Sí, sense espanyols. Torna avui per Jannik Sinner contra Struff a les 2 del migdia i tancarà el dia Djokovic contra Auger Aliassime.
1: I a motor, Àlex Márquez té nou equip.
0: Deixa Ducati, deixa el Gresini i se'n va a KTM.
1: I en cultura, ara sí... Judit Casellas arrenca l'any Joan Costa, el centenari del creador, clar, direu, Joan Costa, qui és aquest de Joan Costa? Doncs és el creador de marques com Gallina Blanca, Telefònica, Seat i La Caixa. Fins l'any que ve hi haurà exposicions, laboratoris creatius i congressos internacionals que posaran en valor el seu llegat.
16: Si se celebren 100 anys del naixement d'un dels dissenyadors més influents de Catalunya, la filla de Joan Costa recorda com va fer-se un nom en el món del disseny sense ni tan sols haver pogut estudiar.
17: Era un autodidacta. I així va ser. Vull dir, el Joan amb 10 anys esclata la guerra civil aquí a Espanya i ell deixa d'anar a escola. Tenia la facilitat de dibuixar, dibuixava molt bé, i això li va anar obrint una mica el camí.
16: Va obrir-se camí fins a fer-se un lloc com a dissenyador de renom, com dèiem, de més de 400 marques, entre elles Renfe o Aigües de Barcelona. La commemoració culminarà el 2027 amb una exposició al Palau Robert.
1: I el Tenorio tornarà a la cartellera de teatre, però serà Guillem Favo sense l'Andreu Buenafuente.
4: Farà el seu paper el David Olivares, l'actor que pren el relleu del presentador en el retorn de l'obra de Zorrilla en toc humorístic al Teatre Coliseu amb la propera tardor. Ho han revelat en un vídeo en el qual Buenafuente li dona permís a Abril per fer-ho amb un altre. Han jugat aquesta doble lectura. La producció del Terrat, dirigida per Carles Sanz, també incorporarà al repartiment Artur Busquets i comptarà amb Anna Bertran i Roger Julià.
1: I s'ha premiat un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha comptat amb la col·laboració d'aquesta casa de Ràdio Barcelona. És un treball que fa servir la intel·ligència artificial per detectar les marques de la censura en els guions escrits en aquesta emissora entre els anys 1925 i 1953. Interessantíssim.
16: Molt. El projecte ha estat coordinat pels professors Òscar Coromina i Adriana Monroy i ha estat premiat al Fòrum d'Universitats Europees. Gràcies a aquest treball, ara, com deies, es poden distingir les anotacions dels censors de l'època en els guions que sovint es perdren per al procés de digitalització. L'aplicació d'aquesta tecnologia també facilita la recerca de paraules clau en tots aquests documents.
1: Que està bé, que és interessant, perquè al final la demonitzem molt, la intel·ligència artificial, però a vegades també serveix per fer coses que tenen interès. En fi, ens aturem uns segons i a la tornada tornem a obrir els punts de connexió amb els incendis que cremen Catalunya.
18: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar. L'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
19: Ni quarts ni hores.
20: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
19: Joc d'històries.
21: No és com un programa clàssic.
19: I anys i panys.
22: Som la família Ferrer.
19: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
23: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: 18 minuts i seran les 9 del matí. Un matí complicat, complicadíssim pels bombers, més que ahir, perquè ahir teníem incendis, però no tants com en les últimes hores. N'hi ha uns quants que preocupen, especialment tres. Són el de l'Empordà, que ja tenim actiu des de divendres passat, però després, ahir, gairebé de manera simultània, se'n van encendre dos, una a l'Anoia i l'altra a Sant Manat. Per tot això, per tots aquests incendis simultanis, deia la consellera d'Interior, és que n'hem arribat a tenir 65 de focs al llarg de les últimes hores. 65 focs cremant a Catalunya per 4.000 bombers aproximadament que tenim per apagar-los. Per tant, s'ha hagut de demanar suport a la Unitat Militar d'Emergències i la situació és tan crítica que el cos de bombers, que el govern ha decidit activar un gabinet de crisi, primer amb una reunió que ha començat fa poca estona al Palau de la Generalitat amb el president i els consellers a qui toca més de prop tota aquesta crisi, doncs us ho podeu imaginar, Interior, Territori, Agricultura, això d'una banda, però després tenim un centre de control que s'ha organitzat a la seu dels bombers a Bellaterra, allà hi ha el Martí Oliver. Martí, bon dia.
24: Com estàs, Marina?
1: Hem escoltat, ha comparegut fa una estona al cap de bombers i era relativament prudent i relativament optimista, també, perquè hi ha hagut una bona notícia, que és que, com a mínim, s'ha pogut estabilitzar un dels focs que cremaven les últimes hores, el de l'Anoia.
24: Exacte, en tots dos focs han sigut, diu que la feina que s'ha fet a la nit ha sigut positiva, i la diferència respecte, és a dir, quina diferència hi ha entre Anoia i Vallès, entre Anoia i Sant Manat? Doncs que en el de Sant Manat hi ha molts focus secundaris dins del perímetre, i això, que durant la matinada doncs potser sí que es podia veure que estava fins i tot fregant l'estabilitzat, durant el dia es poden reactivar amb l'aparició, no?, de més calor, que doncs aquests punts calents es poden reactivar i per tant volen ser prudents i per això no no el tenen estabilitzat perquè és una zona més difícil. El que sí que han fet és plegar veles aquí al centre de comandament. A partir d'ara, les següents intervencions ja les faran des de Sentmenat. I, Marina, el que ens explicaven és que, tot i que això hagi permès desescalar el pla que teníem per simultaneïtat, no tornem a un escenari més habitual o tradicional de quan hi ha incendis a l'estiu, el que sí que es manté és el nivell de mobilització 2, l'EMA 2, per tots els efectius que estan de guàrdia. Tots han d'estar encara al parc de bombers per si hi ha alguna emergència i per si es reactiva algun dels focus, que és una altra de les idees que Borrell ens deixava anar, no? De que ara mateix la situació és millor que ahir a la nit, no? Tenim aquesta molt bona notícia de l'estabilització a l'Anoia, l'aixecament del confinament, però que això, aquesta situació de simultaneïtat, pot tornar a esclatar en algun dels punts calents que tenim a Catalunya, per exemple, Terres de Ponent.
1: I per això hi ha uns quants espais naturals tancats en aquesta onada de calor, Martí?
24: Sí, a veure, avui ha entrat en vigor un augment del pla Alfa 4, el nivell 4, que és perill extrem d'incendi forestal. Ara està ja actiu en 111 municipis de 18 comarques, sobretot municipis de Ponent i de l'Empordà. I aquest pla, una de les conseqüències que té és que hi ha 6 espais naturals que s'han tancat. Són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, Montserrat, Ribera Salda, la Baronia de Rialb i les Gavarres, òbviament, afectat per l'incendi. Mm. Per tant, tenim aquestes restriccions. També en temes de lleure, doncs, en paratges naturals queden afectats i també hi ha afectacions, doncs, pel que fa a les obres que s'han de fer en carreteres interurbanes, no? Minimitzar el risc d'incendi i màxima prudència de cara a les pròximes hores.
1: És a dir, tingueu tots en compte també això, sisplau. Martí, gràcies. Ens ho deia ell ara, que a l'Anoia s'ha aixecat el confinament que hi havia dels veïns, de milers de veïns. Eva Hidalgo, m'imagino que, clar, deuen respirar una mica més tranquils.
2: Bon dia, Marina, de nou. Sí, aquests 30.000 confinats de 7 municipis des d'ahir a la tarda ja poden sortir de casa i ara doncs ja es comença a veure bastant més moviment que no pas a primera hora. Comencen a sortir, comencen a agafar els vehicles per intentar recuperar la normalitat. Els bombers continuen centrats en consolidar el perímetre. Hi ha ara mateix una cinquantena de mitjans terrestres desplegats i tots els aeris que s'han incorporat doncs a primera hora del matí. El darrer balanç és de 400 hectàrees cremades, segons els agents rurals, i el que més preocupava que és doncs, que el foc s'obrís cap al Bruc, on hi havia un gran potencial, doncs tot això, per sort, ja ha quedat enrere. Ara som davant del castell de la Pobla, que està situat dalt d'un turó on encara es veu una gran columna de fum, un turó que ha quedat completament calcinat per unes flames que ahir avançaven molt ràpid i van arribar doncs, molt a prop dels habitatges situats a primera línia. Hi ha 4 indústries que estan afectades per aquest incendi que va començar poc abans de les 5 de la tarda d'ahir al terme municipal del Carme. Una de les més afectades és la urbanització de les Garrigues.
1: Eva, gràcies. I ara me'n vaig cap al Vallès Occidental. És el foc que més preocupa ara, juntament amb el de l'Empordà. Allà hi ha el Miquel Giol des d'aquesta matinada. Miquel, preocupació, clar.
3: Sí, exacte.
1: Aquí olor de fum, continua. A més, ens traslladaves, vull dir que era molt gràfic el que ens explicaves fa una estona.
3: Sí, bàsicament. Aquí l'incendi continua actiu, l'activitat no para. De fet, el poble està infestat de fum, ara ho deies, l'ambient fa molta pudor, és difícil de respirar, però cada vegada és veritat que s'hi acosten més bombers aquí al centre de control, on estan fent un canvi de torn per anar a apagar les flames. D'aquí sembla que s'aniran intensificant aquest matí les tasques per apagar l'incendi, després d'una nit on s'ha mantingut força estable i ara que ja compta amb el suport dels mitjans aeris per les tasques d'extinció, tot apunta a millor. De fet, fa una estona que anem veient passar per aquí sobre els diferents avions que s'acosten a la zona de l'incendi, en un turó que tenim a uns quilòmetres d'aquí, per anar a descarregar tota l'aigua que porten. Això sí, continuen confinades les 7 urbanitzacions i nuclis de l'entorn del municipi, que preocupen perquè estan envoltades de massa forestal, en especial l'urbanització del Ferrell, que és a tocar de les flames, i els bombers han reunit els seus veïns per protegir-los, perquè no les tenen totes de salvar les cases. A 2:15 d'aquí a 45 minuts. Sí. Els bombers compareixeran aquí des del punt de control per explicar les novetats. Recordem que l'última actualització que tenim és de 90 hectàrees cremades d'ahir a la nit i que té un potencial d'arribar a les 2.000. No sabem quantes haurà fet aquesta nit.
1: Doncs ho escoltarem en directe també aquesta compareixença de 9:45 del matí amb aquesta actualització que hagin de donar als bombers. Com a mínim la de primera hora ha estat una mica positiva perquè, com dèiem, s'ha donat per estabilitzat aquest incendi, no el de Sentmenat, que ara ens parlava el Miquel, sinó el de la noia. Ens està escoltant una veïna de Sentmenat, l'Anna Lajarín. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Anna, tu en quin punt estàs i fins a on et van arribar les flames?
5: Bé, nosaltres estem, la nostra vivenda està just encarada

0: a la muntanya que es va cremar, val? Nosaltres des d'aquí sí que vam veure l'inici del foc i tot el, bueno, tota l'evolució que van anar fent. Per sort nostra sí que va tirar direcció nord, o sigui, direcció Caldes de Montbui i direcció Alfarell, no, en aquest cas, i bueno, vam patir doncs, una estona d'angoixa perquè sí que es veia doncs, que era molt virulent i que realment no sabia si tiraria cap a nosaltres o no, però en aquest cas l'hem anat viscent durant tot el dia. Ahir a la nit encara anàvem veient les flames com es veien des d'aquí, i bé, patíem perquè sabíem que hi havia l'organització que estava al Farell, que sí que anava cap a ells i que, bueno, podia ser perillós, no?
1: Per la gent que no conegui les zones, no sé si ens la pots descriure una mica, perquè, clar, una mica com parlàvem amb el cas de l'Empordà, del Baix Empordà, també és una zona de moltes urbanitzacions envoltades de bosc.
0: Sí, la veritat és que sí. Nosaltres estem a l'organització que tenim, bueno, tenim bosc i tenim muntanya per totes bandes, diguem-ne, i sí que ens feia por per això, perquè sabíem que si agafava bé doncs podia arribar molt lluny aquest incendi i podia arribar doncs a tocar les cases, perquè sí que estan, la majoria d'elles estan tocant el bosc, no? I a part d'aquí, doncs clar, nosaltres som una organització que estem a tocar, però coneixem les altres que totes estem en el mateix cas. Clar. Llavors era arriscat per tot arreu que aquest incendi doncs anés a més, no?
1: Doncs Anna, gràcies i ànims. No sé si us han dit que us quedeu a casa, si us podeu moure amb llibertat.
0: De moment estem confinats fins a les 9, que ens havien de donar noves notícies de si podríem arribar a sortir o no, i estem esperant a veure com evoluciona.
1: Clar, per tant, no sabeu, no sé si treballeu a casa vostra, si havíeu d'anar a la feina o no, entenc que tot això, clar, òbviament queda a l'aire.
0: Sí, la veritat és que sí, amb els veïns estem parlant, perquè sí que jo personalment treballo a casa, però sí que els veïns que han de sortir, el risc que ens donen és que si sortim no podem tornar a entrar. Llavors estem pendents d'això, doncs a veure com ens podem organitzar.
1: És a dir, que si sortíssiu ara, no sabeu quan podríeu arribar a tornar a casa.
0: Exacte.
1: Perquè, clar, òbviament tota la zona està acordonada.
0: Sí, exacte. Estem pendents, doncs, de que ens confirmin alguna cosa o una altra per poder moure'ns. Si no, no podríem tornar.
1: Clar.
0: Anna, llavors seria més complicat.
1: Clar, i tant. Gràcies i ànims. Confiem en la feina dels bombers.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Tinc en línia el Jaume Hidalgo, ell és enginyer forestal, expert en incendis. Jaume, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estaves escoltant ara el que ens estaven explicant, la fotografia una mica que ens feia aquesta veïna, l'Anna, deia, clar, que sí, això és bosc, o cases envoltades de bosc, són totes aquestes urbanitzacions que ho estem explicant ara de setmanat, però ho vam dir del Baix Empordà, i vaja, tothom que s'hagi passejat per Catalunya en deu tenir unes quantes identificades al cap. Això és sostenible?
2: Al voltant de tot el perímetre, no, urbà, doncs és imprescindible que el que és el bosc estigui en unes condicions que no faciliti la propagació del foc. Desplegar tota aquesta infraestructura és una tasca gegantina i que, diguéssim, que comporta doncs, molts recursos, no? Si va de camí, no? Per exemple, les Gavarres, una part important de l'afectació de l'incendi ja s'estava gestionant, però, evidentment, cap on anem, no? Amb aquestes condicions climàtiques no és suficient. I, per tant, això és imprescindible doncs, adevesar, no? És a dir, conformar deveses, és a dir, arbres esparsos, sotabosc escàs, perquè no hi hagi continuïtat del combustible al voltant de tot el que és el disseminat o la trama urbana. Però són molts recursos i molt manteniment en ramaderia, si pot ser.
1: Clar, la feina de la pagesia, òbviament. Ara torno amb el Jaume, però tinc també la Carla Torró escoltant-nos. Què tal, la sotsdirectora de l'ARA?
3: Què tal? Molt bon dia, Marina.
1: És que anem a aquest canvi de paradigma i la cosa aquí és que fa molts anys que s'està dient que anem cap aquí, no? Que s'ha fet la diagnosi de quin és el problema. La cosa és que és impossible que la solució sigui immediata.
3: Sí, el que passa que és veritat que jo crec que era molt important el que s'està apuntant ara, no? Perquè sí, sabem el que sabem i fa temps que ho sabem, no? Catalunya té 2/3 del territori massa forestal, d'aquests hi ha un percentatge molt, molt gran de bosc privat, que a més no s'està explotant, que això evidentment costa molt recursos, etc etc. Però jo crec que el més important que ens està passant ara i que ens estan dient els experts és que hi havia un sistema d'extinció molt potent que d'alguna manera funcionava, no? I que això, per exemple, persones com el Marc Castellnou, el cap dels Graf, que és una persona que en sap moltíssim, dels grans experts precisament en extinció d'incendis, ho diu de manera molt clara, no? Hem pogut tenir determinades estructures de territori, cases disseminades enmig del bosc, tot aquest volum de massa forestal, perquè hi havia uns sistemes d'extinció que funcionaven. Però el que ens està passant és que amb el canvi climàtic canvia l'atmosfera i el que ens diuen aquests experts és ja no és suficient. És a dir, no hem de pensar només ja en quins sistemes d'extinció tenim, sinó en quina gestió es fa a nivell territorial. I jo crec que aquesta és la clau i és el mateix que ara apuntava precisament l'expert, no? És a dir, el que necessitem pensar i planificar és quina gestió territorial fem a llarg termini, perquè el que necessitem són camps conreats, són indústries d'aquest bosc, ja sigui biomassa, sigui fusta, i jo crec que aquesta és la clau, entendre que aquest és el nou paradigma i que és veritat que portarà molt de temps, però clar, llavors dius, bueno, doncs posem-nos-hi, no?, precisament.
1: Jaume, doncs tenim el Jaume, aquest enginyer forestal, expert en incendis. La solució està a l'arbres, això ho ha dit el govern, ho ha dit el president de la Generalitat. I és veritat que és poc sexy, no? Per una, vull dir, que a ningú li agrada veure com talen un arbre. Com a mínim a Catalunya, als catalans això no ens acaba d'agradar, però hem d'assumir que anem cap aquí.
2: Sí, la clau és conformar un mosaic agroforestal, no? Basat en espais oberts, estratègicament disposat, que no sigui només tallafocs, sinó que generi una discontinuïtat del combustible. Això vol dir que hi ha d'haver recuperació de prats, recuperació d'agricultura en extensiu, que s'ha de recolzar la ramaderia extensiva per mantenir aquests espais oberts. Això és bàsic en aquest mosaic. Després, en tots aquests boscos densos, atapeïts, que estan patint estrès hídric, s'hi han d'aplicar aclarides per millorar la capacitat de resistència, és a dir, la resiliència, que se'n diu, no? I, molt important, saber preservar en aquesta tasca els boscos més valuosos, aquells que comencen a ser madurs, perquè justament els boscos madurs són els més resistents als focs forestals.
1: I quin seria... Ho tenim identificat, això, per zones a Catalunya?
2: Hi ha zones que més i hi ha zones que no tant.
1: I quines
2: però,
1: serien?
2: Per exemple, les Gavarres estan perfectament planificades. El que passa és que, clar, és el que heu dit fa un moment, que comporta temps. És a dir, és una gestió ingent. És un volum que vol molts recursos, vol molts mitjans, i ja dic especialment la ramaderia. Per què? És a dir, desbrossar cada any dues vegades en tota la superfície que hem de tenir més o menys amb un sotobosc reduït, no vull dir neta, perquè neta és un tema una miqueta que no s'aplica als boscos, eh? Doncs, esclar, estem parlant d'uns recursos increïbles, no? Per tant, progressivament hem d'anar recolzant a la ramaderia i que aquesta, doncs, possibiliti el manteniment de tots aquests espais oberts estratègicament que anem conformant. Però, molt important, al mateix moment preservar aquests boscos més valuosos perquè també, d'alguna manera, eviten que el foc es propagui moltes vegades.
1: Clar. Doncs Jaume Hidalgo, enginyer forestal, expert en incendis, gràcies per haver-nos atès i per haver-nos aportat, doncs, una mica cap a on va Catalunya en aquesta matèria.
2: Bueno, expert en incendis ben bé no, però sí poder el mosaic, en conformar un mosaic, això, divers, en biodiversitat i en resiliència, aquí sí que la nostra entitat, Selva, ens podem considerar una miqueta entesos.
1: Gràcies, que vagi bé, gràcies. Carla, et volia demanar, creus que això passarà factura al govern de Salvador Illa, tota aquesta crisi?
3: Jo crec que és difícil... És una bona pregunta. Jo tinc la sensació que en la gestió de la comunicació hi ha d'haver marge de millora, perquè determinades formes i determinades coses sí que els hi poden passar factura. El que passa que jo crec que Salvador Illa dia d'avui té la sort que d'alguna manera la situació en la que es troba l'oposició el beneficia. És a dir, jo crec que hi ha la gran oposició, que és, no?, el partit que després que Junts està en una situació complicadíssima, amenaçat per Aliança. Esquerra Republicana d'alguna manera passa encara la factura d'haver estat fa poc al govern, i en aquest sentit penso que tenen la sort, diguéssim, de que tenen una oposició que no estan en opcions ara mateix de disputar-li directament al govern. El que passa que sí que crec que algunes explicacions, l'altre dia va sortir el president precisament a parlar, i jo crec que d'alguna manera es va col·locar a la defensiva davant de determinades preguntes, i crec que amb això s'ha de vigilar en moments de crisi com aquest, perquè no crec que ajudi en el missatge que volen traslladar a la ciutadania.
1: Se li ha costat el to al president, efectivament, d'aquella compareixença. Deixa'm preguntar-te per una altra cosa. Avui fa 10 anys justos d'aquella violació horrorosa, deplorable, d'un grup de 5 energúmens en una noia en un portal durant el Sant Fermines. Ells es van autobatejar com la manada. Jo deia avui a primera hora, escolta'm, potser hauríem de ressignificar, recuperar el sentit primigeni del concepte de manada, que és cuidar, que és protegir, sí. Que no ens el robin, que no ens el prenguin, no? Hem parlat amb la Irene Montero i ella treia pit d'aquella reforma de la llei del només sí és sí, però és veritat que clar, que té llums i ombres aquest canvi normatiu que hi va haver impulsat per aquell clic social que vam fer tots amb aquell cas.
3: Mira què dius tu ara, això del clic social, i penso que és important, perquè tinc la sensació que tots nosaltres, jo penso que totes les dones, sens dubte, m'agrada pensar que també molts homes, recorden perfectament on estaven, un, quan van escoltar el cas, i dos, quan van conèixer la primera sentència, no? Perquè la reacció que va provocar va ser inèdita. Jo crec que el cas de la manada, hi ha tres coses importants, deixant de banda, i ara vaig al tema de la normativa, però un, jo crec que el problema és, o sigui, el que va canviar sobretot, i això és més important, és que la manera d'entendre la violència sexual. Dos, que la víctima va denunciar, va seguir endavant també en els moments difícils, i que d'alguna manera va posar sobre la taula allò que ara donem tant per fet, aquesta idea de jo no tinc per què passar vergonya, no? Que la vergonya canviï de bàndol. I tres, jo crec que el càntic més important, aquell germà, no, jo sí que et crec, que d'alguna manera canviava el paradigma, perquè no era tant que la dona hagués de demostrar com anava vestida i si va provocar i si va insinuar, no? Sinó dir jo estic amb tu i jo et crec amb aquesta reivindicació. Jo crec que això és el més important. Després és veritat que la traslació al sistema penal és més difícil, no? Però no s'ha de menys tenir el que significa que el consentiment estigui al centre com a element central. Jo no oblidaré mai quan vaig començar a estudiar dret i vaig anar al primer judici sobre violència sexual, tant en adults com en menors. I recordo la incomoditat a l'hora de fer la distinció entre l'abús i la violació que existia abans, i de la incomoditat amb determinades qüestions i determinades preguntes. I a mi em sembla important que hi hagi un canvi social que entengui que és el consentiment el que està al centre, i que és el consentiment el que s'ha d'aprovar, i que la víctima no ha de demostrar cap resistència. És a dir, no, és que no es va moure, bueno, i això voleu dir que llavors vol dir que estava consentint? Vull dir que a mi aquest debat em sembla important, i a més crec que s'acosta més a la manera com entenem la violència sexual des del carrer. Ara, que hi ha hagut molts problemes, és evident, i que hi ha coses que no s'han fet bé, és evident, en el moment en què van sortir molts violadors, o perquè van veure reduïdes les condemnes.
1: Ara, és veritat que també hi ha aquesta consciència de dir venjança, la justícia no és venjança, no? No hauria de ser això. Vull dir que a vegades és veritat que ens diuen, hosti, no, o que tu mateix pots pensar, hosti, 15 anys només per haver fet el que van fer. Bé, és que tot això, per això existeix un codi penal, no?
3: Clar, clar. Però vull dir que una cosa és la qüestió tècnica, en el sentit de que es rebaixen les penes per una qüestió no em vull posar molt tècnica, però de com s'apliquen determinats graus i com els jutges han d'aplicar de manera automàtica quan determinades penes passen de grau, i una altra cosa és els elements de fons de com tu entens la violència sexual, i a mi això em sembla molt important, que passi de ser no, això és un abús, això és una violació, en funció de si hi ha hagut violència, a dir no, perdona, hi ha una cosa que està al centre, que és el consentiment, i que a més s'ha plantejat com que era una cosa molt estranya, i això existeix en codis europeus de països com, no sé, Suècia, Regne Unit i tants altres. El que passa que aquí també hi ha hagut una batalla política de voler instrumentalitzar determinades coses per perjudicar partits com Podemos. Més enllà dels errors que hagin pogut cometre, però vull dir que hi ha una batalla que és, no, que és política. Però a mi el que m'interessa molt d'aquest cas és que crec que va canviar la manera com entenem la violència sexual, i que això em sembla que és molt important.
1: Carla Torroso, directora de l'ARA, gràcies.
3: Una abraçada.
1: Re, agafem aire, un parell de minuts i tornem a fixar-nos com tenim els incendis i parlem amb l'alcalde de Xerta, que és una de les zones més castigades per l'incendi de just avui fa un any que va cremar a Paüls, a l'Ebre.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
5: Gaudirem del millor circ.
6: Gaudirem dels millors artistes internacionals.
5: Gaudirem de 7 obres patrimoni de la humanitat del genial arquitecte. Gaudí.
6: Perquè arriba... Gaudirem. El primer festival de circ internacional que tindrà lloc a Premià de Mar.
5: Del 3 al 12 de juliol.
6: Més info i entrades a circosmile.es.
7: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
8: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
9: Ens van explicar què volien fer.
10: Aquesta secció
11: està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
9: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la CDCR Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
12: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Amb la meva gent l'estiu es viu millor.
14: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 7 minuts de les 9 del matí, un matí on els bombers estan fent una feina ingent per intentar apagar múltiples focs que cremen a Catalunya. I això passa just quan es compleix un any exacte d'una altra catàstrofe que vam viure el 7 de juliol de 2025. Allà, en aquell dia, en aquell moment, va començar l'incendi de Paüls, això és el Baix Ebre. Va començar en aquest municipi, després es va anar escampant per la zona, un dels municipis que va acabar sent més perjudicat en aquell incendi que va cremar el Parc Natural dels Ports és Xerta, i tinc en línia el seu alcalde, tinc en línia el Roger Avinyó, alcalde de Xerta. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Perquè està bé recordar-nos de les tragèdies també, quan hagi passat temps, perquè acostuma a passar que es diu no, aquí vindrem i us ajudarem i es transformarà. En aquell moment es va declarar zona catastròfica tot aquest espai. A dia d'avui us han arribat les ajudes que veu reclamar en aquell moment?
2: Bé, nosaltres ja en aquell moment ja érem força escèptics. Sí que és cert que van venir moltes autoritats, representants, i a tots aprofitàvem l'avinentesa per reclamar als alcaldes dels pobles afectats les peticions que els fèiem, no? A dia d'avui, en realitat, només ha arribat, gràcies a la declaració de zona catastròfica, un ajut per part del Ministeri a les persones que van declarar el 2024 algun ingrés agrari a la declaració de la renta. Llavors, què ha passat? Que molta gent que va estar afectada per l'incendi, que aquell any va haver molta sequera i no van declarar cap ingrés agrari, no han cobrat res. I, per tant, ens quedem en una part de que sí que ha cobrat algun tipus d'ajut, però molta gent que no ha cobrat res. I estem esperant encara els ajuts que va prometre la Generalitat que farien arribar els afectats, i que això a dia d'avui encara no ha arribat.
1: Com està el poble un any després? Dèiem, el 30% va quedar afectat. Què va implicar també a nivell de pèrdues, ja no només materials, sinó de teixit, laborals?
2: A nivell emocional és un cop molt fort, no? De fet, encara avui hi ha moltes persones que és complicat parlar d'aquells moments, no? Perquè vam viure molta angoixa, molt de patiment, molta por. De fet, la gent marxava al poble quan hi havia l'ordre de confinament perquè es veien com les flames arribaven fins a les primeres cases, literalment, no? I va ser una situació molt, molt complicada i que ha quedat petjada, no? I després és l'estigma que ha quedat de l'incendi, que només surts de casa i ja veus la ferida que va provocar l'incendi, no?, amb el paisatge. Per això una de les prioritats també que vam demanar va ser la neteja de tota la superfície cremada, i això s'ha estat començant a fer aquests últims mesos.
1: Fins fa uns mesos no s'ha començat a netejar. Entenc que perquè tornava la campanya d'incendis, perquè ens tornàvem a acostar en un moment crític de l'any.
2: Sí, també ha sigut bastant feixuc el fet d'haver de localitzar els propietaris. Pensem que quasi tota la superfície cremada van ser finques, antigues finques en molta pendent o en molt mal accés, que en uns anys s'havien abandonat i que eren pinars, bàsicament, no? Llavors, hem tingut que tramitar totes aquestes autoritzacions buscant els propietaris per tal de que signessin l'autorització i que les empreses de gestió forestal poguessin fer aquests treballs, que, com et dic, ara van parar fa unes setmanes, i al setembre es reemprendran una altra vegada.
1: La burocràcia també sempre tan útil.
2: Sí.
1: Anava a dir-li, no sé si s'han plantejat reconfigurar el municipi, l'espai. No sé si en el seu cas també tenen urbanitzacions en zones crítiques. Hem escoltat també el president de la Generalitat dient s'han de talar arbres allà. Què? Perquè, a més, estem parlant d'una zona castigada també, no només pels incendis, sinó pels aiguats.
2: Sí, també. Bé, nosaltres tenim disseminats que viuen, però més que nuclis poblacionals són habitatges molt dispersos. Però, clar, això també afegeix una complexitat. De fet, el dia de l'incendi vam començar, quan tot anava més o menys controlat, a avisar a totes aquelles persones que vivien als disseminats, perquè amb el pla de protecció d'emergències municipal tenim identificats a tots aquests habitatges que estan ubicats als disseminats per tal d'advertir-los de que se podria donar el cas de que els bombers els podrien evacuar. Però és molt important que tots aquests habitatges tinguin les franges d'autoprotecció realitzades. Això és una... Nosaltres tenim fet a nivell municipal, no?, aquest mapa que estableix quines edificacions i quins perímetres han de fer de neteja per tindre una autoprotecció en cas d'un incendi forestal.
1: Ja, ja. Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Roger Vinyó, alcalde de Xerta, un any després just de l'incendi que va arrasar el municipi, que va arrasar també el Parc Natural dels Ports. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. És aquest el retrat del que està passant a Catalunya, ja no ara, que també, sinó en els últims anys. És veritat que 2024 hi va haver un respir, que no vam patir cap gran incendi, però vaja, l'any passat n'hi va haver dos, hi va haver aquest de Paüls, hi va haver el de la Segarra, també, aquells van acabar en tragèdia, a més a més, perquè hi va haver morts, tres morts en aquests dos incendis. Afortunadament, en aquests que estem tenint des de fa unes hores, no hem hagut de lamentar cap víctima mortal. Aquesta és la millor de les notícies, sens dubte. Aquí és on tenim un ull posat. Seguirem també en directe les compareixences que hi vagi havent des del Centre de Control de Bombers, però ara el que volem fer és obrir una finestra al món. Perquè l'actualitat també passa avui per Turquia, allà arrenca la cimera de l'OTAN i ve carregadíssima, marcada per les crisis a diferents punts del món, també entre els socis, entre els aliats, Estats Units versus la resta. La Universitat Internacional de la Pau està analitzant aquests dies i fins dijous, per tant fins demà passat, el moment històric i convuls que estem vivint amb el curs d'estiu que han titulat El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Han tingut convidats com la Nobel de la Pau de 2017, i d'altres importantíssims. I les jornades, qui les va obrir és la Cristina Gallac. La podem saludar ara mateix. Què tal, Cristina Gallac? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Perquè l'ubiqueu, si no la teniu ubicada ja. Ella és exsecretària d'Estat d'Afers Exteriors del Govern d'Espanya, exsecretària general adjunta de Nacions Unides. Has ocupat llocs de moltíssima responsabilitat a totes les grans institucions, també la Unió Europea, a l'OTAN. Estem en un moment geopolític convuls que amenaça la pau. Així és com tu definies en l'obertura d'aquestes jornades.
3: Així realment em van demanar que fes una introducció al moment actual i crec que la convulsió que vivim és clara i que ens sentim amenaçats. No només ens sentim, sinó ho estem, no? Per exemple, a Europa no havíem tingut mai doncs, la guerra com la que tenim ara de Rússia contra Ucraïna i contra el que seria tots els valors europeus. Per tant, sí, és un moment de convulsió. És un moment que potser es defineix per quatre característiques. Un, per les guerres, aquest augment de conflictes bèl·lics que sembla que els països i dins dels països part de les seves societats volen resoldre els conflictes recorrent a les guerres. Dos, perquè el planeta està en perill. Ho veiem amb els focs. Els focs són el resultat doncs, del canvi climàtic, d'un escalfament del planeta i, a més de no fer les polítiques que ja fa, per exemple, ara 15 anys, 10 anys, quan es va acordar a París, no? Doncs que havíem de treballar contra el canvi climàtic, no? per primer mitigar-lo i després per adaptar-lo. L'altre gran element d'aquesta convulsió actual és la revolució tecnològica. Les tecnologies sempre han portat canvis, però en aquest cas en porten i molt ràpidament i no sabem adaptar-nos, no tenim temps de fer normes que ens ajudin que aquestes tecnologies siguin positives, que ara ja ho són, però ara també porten molt llegat, molt negatiu. I per últim, que les societats estan dividides i això veiem provoca un augment doncs, de les extremes dretes, dels populismes que pregonen solucions molt fàcils a problemes molt difícils.
1: Yeah.
3: Llavors fem aquest viratge cap a l'extrema dreta que no aporta doncs, realitats concretes, ni plans de treball, ni disciplines de societat per fer front. Per tant, sí, és un moment convuls, és un moment geopolíticament complicat. Jo crec de totes maneres que ho hem d'abordar amb la serenor i en la serenor del treball en col·laboració. En col·laboració amb la societat, els poders polítics, el que són els sistemes parlamentaris i, sobretot, preservar les nostres democràcies, que és fonamental que ens puguem expressar i que puguem elegir els dirigents que considerem i que proven que amb una bona gestió es pot avançar.
1: Aquí el gran paradigma de tota aquesta convulsió que estem vivint, òbviament, és Donald Trump, que s'ha erigit també com l'arxienemic d'Europa i qui està intentant fer-hi front o qui s'ha també alçat com el seu antítesi és Pedro Sánchez. Avui hi ha aquesta cimera de l'OTAN que, com dèiem, arriba carregadíssima. Què han de fer els aliats, què ha de fer Europa davant d'aquest Donald Trump? Perquè, clar, ell el que vol és que se sucumbeixi, i tenim l'exemple d'aquesta inversió en defensa, en material militar, que ell vol que s'augmenti, que Espanya li diu que no, però, clar, fins a quin punt és sostenible tibar la corda quan a l'altre costat qui hi ha és Donald Trump, ni més ni menys que el president dels Estats Units?
3: Europa, sobretot, hauria de ser més ferma, perquè ja hi ha hagut un augment de la despesa de defensa molt important els darrers 2 anys, i els líders de l'OTAN, per exemple, el Rutte, el secretari general i el propi Trump, volen fer creure que és per la seva pressió. Però les societats europees també han reaccionat, clarament, donant suport a Ucraïna, i això vol dir donant ajudes militars molt importants, i això són despeses. Per tant, ja està fent molt. Europa ha de fer probablement una mica més, però sobretot no ha de fer-ho amb aquest servilisme que veiem al secretari general, que el que té por sobretot és que se li esbarri el grup de països. I amb això la postura de Pedro Sánchez té molt de sentit, perquè sí que és conscient, i Espanya inverteix més en defensa, precisament per aquesta consciència de la necessitat per al moment de debilitat que passem i per aquestes agressions que patim, sobretot a l'est d'Europa, però alhora ens diferencia el nostre estat de benestar, ens diferencia unes societats més cohesionades, ens diferencia una educació pública, una sanitat pública, i ens diferencia un sistema de cooperació global amb els països d'altres continents, no només amb els europeus.
1: Yeah.
3: I és molt possible que això, que molts països europeus i moltes societats europeus, mirem Itàlia, per exemple, que un dels moviments que ha fet la Meloni últimament respecte de distanciar-se amb Donald Trump és perquè els italians no la seguien.
1: Clar.
3: Els italians consideraven que aquest dictat americà doncs podia anar molt bé a la pròpia Meloni, però a ells no els anava bé, perquè els posava en unes condicions doncs, de despesa pública que eren inacceptables i que contribuïa a la defensa espanyola pot fer també des de la moderació i no des d'aquest 5%, que és molt arbitrari, no? Està clar que és un moment de debilitat europea per la fragmentació i per aquesta virulència i violència de Rússia, però també és un moment de que hem de fer-ho més plegats i no hem de convertir en persones o en líders que tenen posicions una mica més matisades doncs amb els dolents de la pel·lícula. Això és el que es vol evitar a la cimera. Crec que Espanya hi va ben preparada, perquè es podrà mostrar fulla de servei, és a dir, despeses, inversions militars, millor organització i també inversions per a una indústria de defensa pròpia europea, col·laborativa,
1: yeah.
3: I haurà d'intentar, sobretot, doncs, de la manera més prudent possible, no deixar-se irritar,
1: yeah,
3: per el que pot ser un Donald Trump que és molt complicat de controlar.
1: I molt irritador. Cristina Gallach, moltíssimes gràcies, exsecretària d'Estat d'Afers Exteriors, exsecretària general de la Junta de Nacions Unides. Que vagi bé.
3: És un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Ens aturem uns segons i tornem per explicar-vos què heu de tenir en compte si viatgeu en cotxe aquestes vacances i, òbviament, farem una ullada de com tenim els incendis. Fins ara.
0: Catalunya amb Marina Fernández.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivian Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
6: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Josep Lluís Merlos, bon dia, com estàs?
7: Què tal, Marina? Bon dia, trist, estic trist. Tot això, els incendis em xafa molt, eh? Les Gavarres m'ha tocat directament. Molt, molt, molt trist, la veritat.
1: És bastant dramàtic i dantesc les imatges que estem tenint aquests dies, sí, sí. Efectivament. De fet, volíem parlar amb tu com hem de preparar el cotxe, l'autocaravana, el que sigui, abans de sortir de vacances, sí. Però volia preguntar-te precisament per això, per l'actualitat, per aquests múltiples incendis que, en el cas concret del Baix Empordà, aquest que comentaves ara, sí. Es va encendre per la guspira d'una radial que s'estava fent.
7: Correcte.
1: Un operari fent servir pel manteniment d'una carretera. Sembla que s'estava senyalitzant, que ja estava posant senyalitzacions. Sí. Clar, com és manteniment d'una carretera comarcal. Com tenim aquestes carreteres i si realment era tan imprescindible?
7: No ho sé. Aviam, a Catalunya tenim 11.594 quilòmetres de carreteres. 5.964 són de la Generalitat. 1.805 pertanyen a l'Estat i 4.185 a la xarxa de diputacions. Aleshores, davant d'aquesta varietat de titularitat, de propietaris de la via, podríem dir, es fa una mica difícil, no?, a dir a on és prioritària una intervenció d'aquesta mena, a on no, i en tot cas si era el moment de fer-ho, no? A mi em va sobtar una miqueta la notícia que es plantejava, es presentava que la persona que va provocar aquest incendi va ser posada immediatament a disposició dels Mossos i això es prioritzava a l'hora de transmetre la informació de l'incendi de les Gavarres. Per mi això no era prioritari. Aviam, no en traurem l'entrellat, perquè l'operari dirà que l'empresa li va dir que ho fes i l'empresa dirà que l'operari va obrar pel seu compte. Per tant, es fa molt difícil saber això. És veritat, i us explicava, quan vam fer la radiografia de l'AP7, us comentava que precisament el Departament d'Infraestructures havia d'alguna manera aprovat un pressupost important que contemplava el manteniment de la via pública. Aleshores, què passa? Que quan fem manteniment ens queixem perquè pot provocar un incendi. Quan no el fem, també ens queixem perquè la carretera està en mal estat. És molt difícil aquí establir culpables en aquest cas, no?
1: Sí, sobretot quan hi ha tragèdies.

0: Però, evidentment, nosaltres també parlàvem ahir amb el Camil Ros, amb el secretari general de la UGT, i ell ens deia, escolta, s'hauria d'haver negat aquest treballador, però, clar, en quines circumstàncies tu et negues si realment et donen una indicació així quan estàs patint per si mantindràs o no mantindràs la teva feina? Però sí que ens deia, la llei et protegeix en una situació així.
1: Clar, clar. No, no, i què sabem de les condicions d'aquest treballador?
0: Sí que sabem que era un treballador que portava temps a l'empresa, per tant, vull dir que no era un acabat d'arribar, això sí que ha transcendit. En fi, que moltes persones ja són de vacances o les començaran d'aquí a pocs dies.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: No comença quan tu ja arrenques, sinó planificant el viatge i preparant el cotxe, allò que sempre diem, però que a vegades no s'arriba a fer i després, nyaca, sorpresa.
2: És veritat, és veritat. El primer que hem de fer és revisar el cotxe, evidentment, això és el primer que hem de fer, el cotxe, la moto, l'autocaravana, el vehicle que fem servir per anar de vacances. Després, és molt important planificar la ruta, saber per on volem anar, amb quin motiu, i també buscar alternatives a aquesta ruta pel que pugui ser, no? Ens podem trobar això amb un incendi, no ho hem de fiar tot al Waze. L'altre dia, justament en una situació d'un incendi, què va passar? Vaig buscar l'alternativa del Waze. Què va passar? Que tothom triava l'alternativa del Waze, clar. I allò estava absolutament bloquejat, no? És molt important triar bé l'hora de sortida. Molt important, per intentar evitar les hores de calor, però també intentar evitar les hores de màxima circulació. I cal fer-ho ben descansats. És important, si hem de fer una tirada llarga, haver reposat la nit abans, haver dormit prou, yeah. I no deixar-ho tot per l'últim moment, perquè això típic, no? Ai, he de fer les maletes la nit abans, no sé què, hi ha marxes amb l'estrès, no? Per tant, és molt important la previsió, no? Revisar el cotxe, planificar la ruta, escollir bé l'hora de sortida, estar ben descansat, haver dormit bé, no deixar-ho tot per l'últim moment.
1: Fàcil de dir això, a vegades difícil de fer. La posada a punt, què s'ha de tenir en compte? La pressió dels pneumàtics, com es mira?
2: Mira, abans jo recordo la imatge, allò de veure els avis o els nostres pares allò remenant el cotxe. Avui, quan aixeques la tapa del capó motor, no veus res. El motor d'un cotxe avui és una capsa segellada hermèticament, i a mi m'agradaria doncs que la gent amb el cor a la mà digués si realment sap on està la varilla del nivell de d'oli, per exemple, no? I segurament, vaja, no seria una sorpresa, però la majoria de gent no ho sap fer, entre altres coses perquè ja disposem al cotxe dels ginys electrònics que ens indiquen exactament com està aquest nivell d'oli, no? Però sí que hi ha unes mínimes coses que hem de poder fer i hem de fer, no? Com, per exemple, mirar l'estat dels pneumàtics. Si el pneumàtic té encara vida, si té dibuix, si encara el podem mantenir uns quilòmetres més, això és importantíssim. I també, evidentment, mirar la pressió dels pneumàtics. No us refieu només de les indicacions d'aquells cotxes que diuen la pressió dels pneumàtics, perquè això és una indicació, no és una veracitat, la pressió que ens marquen els dispositius que tenim al cotxe. Però després hi ha una sèrie de coses que difícilment podrem fer nosaltres pel nostre compte. Per tant, dins d'aquesta previsió, potser fora bo portar el cotxe, no cal que anem a un taller oficial, potser a un servei d'aquests que en diuen Rapid Fit, que hi ha moltes cadenes diferents... Que
1: sí,
2: trobem
1: però
2: molt...
1: que ens recorda ara mateix la nostra companya, la Mercè Marc, em diu, sí, però sí. Els tallers van a tope a l'estiu. Això ho fas amb temps,
2: exacte.
1: És com allò de renovar-te el DNI, que ara ja va estar, que fins al setembre no tens cita.
2: Totalment d'acord. Mira, i què hem de demanar que ens revisin? Evidentment, l'estat dels frens, el nivell d'oli, el nivell del líquid refrigerant, l'estat del sistema de l'aire condicionat, l'estat de la bateria, els llums, si van bé o n'hi ha algun de fos, el límpia, que es diu popularment, no? El neteja vidres, no? Saber si funciona bé, si les escombretes estan en bon estat i si tenim el líquid per netejar el vidre. I a més, a banda de la previsió aquesta, mira, ara diré un tema que és fonamental a l'hora de la previsió i que és el gran factor sensibilitzador de la societat, la butxaca. Una avaria en ple mes de juliol pot ser molt més cara i molt més incòmoda. Per què? Home, doncs perquè jo no dic que els tallers se n'aprofitin, però sempre podem trobar algun espavilat si ens quedem penjats a algun lloc remot sense masses opcions d'assistència mecànica i tenim un problema amb el cotxe, doncs sempre ens podem trobar algú que vulgui cobrar-nos una miqueta més del que fora ètic.
1: Clar, i aquí la cosa és si tenim alguna manera d'això controlar o intentar evitar, a part d'intentar-te anticipar, estàs bastant venut perquè som uns ignorants pel que fa a la llista
2: correcte.
1: De preus de les coses, no?
2: No, i a més,
1: et diuen, ui, això et costarà 1.200 euros.
2: Sí.

0: I estàs de vacances a un...
1: Sí, sí, però que com ho mesures? Com saps si t'estan tangant o no?
0: Exacte. No, tu el que vols és que t'ho solucionin ràpid i continuar les teves vacances, no? Per tant, escolta, pensem en la butxaca, pensem en la seguretat, evidentment, però pensem també en la butxaca, no? Si fem una revisió d'aquestes, jo no dic que el cotxe quedi exempt d'avaries, evidentment, sempre pot aparèixer una avaria, però, home, d'alguna manera podem minimitzar aquest risc si hem fet una revisió preventiva, que és del que es tracta.
1: Clar. I algun consell més, algun altre? Clar, tu deies, sortir d'hora o intentar evitar les hores més punta quan la gent circula, sobretot sortir de matinada si vas amb criatures també i és un viatge llarg.
0: També és un problema.
1: No, també va bé, sí. Perquè així et van dormides, com a mínim una part del trajecte.
0: Bé, depèn de la criatura, també. Però sí, és un bon plantejament. A mi no m'agrada conduir de nit, per exemple. Hi ha molta gent que li agrada conduir de nit, jo considero que de nit, a més, estadísticament està demostrat, el nivell d'accidentalitat és superior. Però, clar, amb les onades de calor d'ara, què prefereixes? Conduir de nit, assumint aquests riscos, sempre i quan tinguis unes mínimes prevencions, evidentment, a l'hora de conduir, o fer-ho amb el cop de calor... Mira, hi ha un estudi que diu que relaciona no et sé dir la proporció exacta, però hi ha un estudi que és molt popular que relaciona l'increment de temperatura quan estem conduint a dintre l'habitatge d'un cotxe amb la pèrdua de reaccions que podem tenir quan estem conduint sota els efectes de l'alcohol. És a dir, hi ha una proporció directa. Per què? Doncs perquè quan fa molta calor estem apollardats i la calor ens genera nyonya, tenim son i, per tant, doncs és molt important això, triar l'hora de sortir. No? Amb aquestes revisions preliminars, per exemple, és molt important que comproveu la pressió dels pneumàtics quan el cotxe va carregat. O sigui, heu de fer una estimació de com ha de ser aquesta pressió superior, el que indica, perquè, clar, moltes vegades el cotxe va fins al capdamunt, no? I ja que parlem de la càrrega, la manera de carregar el cotxe també és molt important, no? Perquè, de vegades, la disposició de l'equipatge pot ser un problema de seguretat. Recordeu, els objectes més pesants sempre a baix, res damunt la safata posterior, res, repartir bé el pes per tot el vehicle, evitar carregar coses innecessàries... Penseu una cosa, és un tema de física. A 60 km per hora, una maleta pot multiplicar més de 50 vegades el seu pes durant una frenada. Imagineu que portem un llibre, que és aquest objecte del passat, és això que són unes pàgines amb coses escrites. Imaginem que portem un llibre a la safata del darrere del cotxe, no? Ja. I que de cop i volta hi ha una frenada. Aquell llibre multiplica el seu pes més de 50 vegades si anem a 60 km per hora. Per tant, compte amb això, no? Important, fer pauses cada 2 hores. Això és fonamental, perquè la fatiga, a banda de les distraccions, és una de les principals causes dels accidents, no? És important parar 10 minutets cada 2 hores, beure aigua, hidratar-se, caminar, estirar les cames. És millor perdre 10 minuts en un àrea de servei que perdre un segon de tensió al volant. Molt important.
1: Merlos, moltíssimes gràcies. Que vagi bé l'estiu i ens veiem a la tornada, a la temporada que ve.
0: Una forta abraçada a tot l'equip de l'Aquí Catalunya i sobretot als nostres oients. Que tingueu tots plegats, que tinguem tots plegats un bon estiu i no feu el burro, que la palla va cara.
1: Que vagi bé, descansa.
0: Adéu-siau.
1: I com sabeu, tenim l'ull posat a l'evolució dels incendis que cremen a Catalunya. El més preocupant, el de Sentmenat, està compareixent ara al cap del dispositiu de bombers. Allà hi tenim el nostre company, el Miquel Giol.
2: Serien d'aigua, efectius terrestres, i ens queda per tancar especialment el que seria el tercer terç del flanc esquerre. Però, de tota manera, no descartem, com ja he comentat, doncs que puguin aparèixer nous conats d'incendi amb certa intensitat en tot el flanc dret, que és el principal. Estem amb una onada de sud, les condicions són extraordinàriament crítiques i, per tant, doncs, esmerçarem esforços en contenir qualsevol represa.
3: Pel que fa als
4: nuclis de població, la gent que està confinada.
2: Ara mateix tenim la població confinada, la mantindrem confinada, perquè, com els deia, no podem descartar doncs, que hi hagi noves represes que generin una propagació amb certa intensitat i puguin impactar en algun nucli habitat. però justament estem treballant per evitar això, doncs que qualsevol represa pugui agafar intensitat.
4: L'objectiu, però, seria tenir-lo estabilitzat, si més no, al llarg del dia.
1: La notícia és que no el poden donar per estabilitzat encara.
2: L'objectiu és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar doncs, que a partir de les 6 de la tarda doncs, la situació a nivell meteo doncs, serà especialment crítica i si es dona per estabilitzat és possible que sigui a partir d'aquell moment.
1: És a dir, que són hores clau perquè el temps es complica a partir de les 6 de la tarda.
2: Bàsicament ens preocupa el flanc d'EP, que és el que se'ns podria obrir cap a tota la zona de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i seria la primera carrera que ha fet. A nivell de població, la zona potser més crítica d'aquest flanc dret seria la zona justament del Farell, el barri del Farell. Seria la zona més sensible de tot aquest flandret cap, diguem-ho així.
3: Perdoni, pel que tinc entès, hi ha un tallafoc bastant important a la zona de la Serra de l'Obac abans d'arribar-hi.
1: Estan demanant ara pels tallafocs. Miquel Giol, tu ens has comentat fa una estona que molts veïns els han traslladat cap al balneari, justament de Caldes.
5: Sí, exacte, i sembla que els continuaran allà. Diu que mantindran el confinament. Ens ho explicava ara mateix l'Eudald Martínez, cap operatiu dels bombers, que ara mateix està compareixent davant dels mitjans. Deien que ara mateix estan tenint represes importants en el primer terç del flanc dret, per tant, sembla que les complicacions continuen, que l'incendi segueix actiu, que ha cremat a molta velocitat, que la velocitat d'extinció els ha superat en alguns moments. Tot i així, el perímetre és molt inestable, que ha cremat al voltant de 100 hectàrees, per tant, que manté més o menys les quantitats que sentíem ahir a la nit, que eren al voltant de 90, i mantenen aquest potencial de 2.000 hectàrees possibles perquè s'acabin cremant, però sembla que no avança molt ràpid. Ara mateix hi treballen 70 efectius, ens explicaven, no descarten nous flancs i les condicions crítiques que poden venir a partir de les 6 de la tarda, quan diuen que el temps ho pot capgirar tot.
1: Això és aquí, al Vallès Occidental, per tant, a prop de Barcelona. Aquest incendi, clar, ens deia, té un potencial de 2.000 hectàrees, ha cremat, però no ha cremat al nivell del que hem vist al Baix Empordà. Allà són 2.200, és l'altre incendi que encara no s'ha pogut controlar, sí, estabilitzar. Sabeu, les fases del foc són actiu, estabilitzat, controlat, que és un pas més, controlat, i després ja és quan ja es pot procedir a la seva extinció. Per tant, estem encara, en el cas de Sentmenat, en el descontrol, és a dir, que no s'ha pogut ni tan sols estabilitzar. El Baix Empordà sí, s'han contingut les flames, aquest famós perímetre del que parlem sempre en els incendis, però controlar-los quan ja poden començar a empetitir, a anar reduint el perímetre fins a la seva extinció. No som en aquest punt encara, en cap dels dos incendis, és a dir, que queda molta feina per davant pels bombers amb aquests incendis simultanis. N'hi ha un altre a l'Anoia, aquest sí que s'ha pogut estabilitzar també, però encara no està tampoc en fase de control. El que sí que s'ha pogut fer és que els veïns es desconfinin, que surtin de les cases, fins ara els tenien allà tancats. Vaja, és una situació crítica, delicada, que ha obligat a activar tots els bombers que hi havia de guàrdia a Catalunya. Els han demanat que vagin als seus llocs de feina per estar a punt per anar a apagar les flames. S'ha demanat suport també a la unitat militar d'emergències. És el panorama, el dibuix que tenim ara mateix a casa nostra. Això aquí, una mica més amunt, a la Catalunya Nord, continua actiu l'incendi que crema allà. Afronten una jornada en alerta taronja per onada de calor allà, aquí també. En el cas de la Catalunya Nord, les autoritats demanen als evacuats de 27 municipis, hi ha fins a 27 municipis evacuats, que no tornin a casa seva. És un incendi que afecta 4.900 hectàrees, segons l'últim balanç, i vaja, tot això en aquest context d'alerta de calor, que òbviament no ajuda, no contribueix. Miquel, em sembla que ara parla l'alcaldessa de Sentmenat.
6: Ara mateix tenim...
5: Sí, l'alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Ureda, que parla dels confinaments.
6: I també tenim una part de dalt de l'urbanització del disseminat de Mas d'en Cisa. Sí, hem pres aquest matí una mesura aplicant simplement el principi de prudència. Hi havia molta gent que ens trucava. Aquest matí ens hem trobat amb molt de fum al municipi, la gent estava angoixada. Per tant, com que no sabíem encara si hi hauria més restriccions o el que sigui, hem preferit que tancar aquests casals, esperar a veure si avui aconsegueixen estabilitzar el foc i que la gent es quedi al màxim de tranquil·la a casa seva, que jo crec que és el millor que podem fer, especialment la gent també que té vulnerabilitat, no estem parlant ja de nens, doncs també que apliqui sempre el principi de prudència, tot i que no hi ha una restricció, una prohibició pròpiament, i que es quedi a casa, perquè bueno, ara ja no hi ha tant fum, però aquest matí realment era molt visible i era complicat.
1: Per tant, continua aquest confinament dels veïns de Sentmenat i amb l'afegit que han decidit des de l'Ajuntament anul·lar els casals. Estem escoltant l'alcaldessa de Sentmenat.
7: Veig molts efectius de bombers treballant ara mateix per aconseguir aquest objectiu d'estabilitzar l'incendi, un incendi que va escalar ràpidament a la muntanya del Farell i que va posar un focus molt important en intentar protegir l'urbanització dels veïns i veïnes que viuen a dalt de la muntanya, a dalt del Farell, que han estat confinats des del primer moment, que avui seguiran confinats i confinades, per una qüestió de seguretat i per poder facilitar que els equips de bombers puguin treballar el millor possible. Això vol dir que hem hagut d'allotjar a l'hotel Termes Victòria a una trentena de persones, en concret en són 28.
1: Aquest que estem escoltant és l'alcalde de Caldes.
7: 29, crec que són 29 veïns de Caldes que no han pogut dormir a casa seva, i també vam fer un punt d'avituallament amb la Creu Roja, al pavelló de bàsquet, on vam aconseguir que poguessin menjar alguna cosa, i ara mateix el primer que faré és anar a parlar amb ells i elles, amb tots aquells que no han pogut arribar a casa seva, per traslladar-los tota aquesta informació. Avui, evidentment, estarem concentrats les properes 12 hores en el fet de que s'intentin minimitzar aquests focus secundaris. Ens posarem a disposició de bombers també per traslladar tota la informació als veïns i veïnes. Molt important seguir els canals oficials dels diferents ajuntaments, també dels mitjans oficials, per totes aquelles famílies que estan ara mateix en aquesta situació de confinament i també que estan, diguem, evidentment, a baix a Caldes o que no han pogut arribar a casa seva.
4: Quin és l'estat més o menys de la zona del Farell pel que fa al tipus de vegetació? Us preocupa algun indret especialment?
7: El Farell és una urbanització, és un barri de Caldes de Montbui que està a 8 quilòmetres del nucli urbà i, per tant, està a dalt de la muntanya amb una única carretera d'accés i, per tant, això fa que sigui un punt més delicat, i per això els bombers des del primer moment ens van demanar que es confinés el mateix barri, i així hem seguit les seves instruccions. Important demanar que no hi hagin desplaçaments, que no hi hagi autoevacuacions. Aquesta és una de les qüestions que ens demanen, perquè aquests focus secundaris que es poden anar generant, avui seran el fet més important a anar mantenint. És un espai delicat, al mig de la muntanya, i esperem que els bombers puguin fer la seva feina.
5: De quants veïns confinats estaríem parlant?
7: Al barri del Farell hi viuen unes 300 persones. També haig de parlar de la pedania, d'una petita pedania de Sant Sebastià de Montmajor, però ara mateix puc dir això. Aquestes 300 persones, 30 d'elles són les que estan a l'hotel.
8: Aquests 30 que no han pogut tornar a casa, entenc que no hi ha cap...
1: Són aquests els veïns confinats a Caldes. A part, també hi ha els veïns de Sentmenat. Aquesta és l'última hora relacionada amb aquest incendi, un altre incendi que crema a Catalunya, que té un potencial de cremar fins a 2.000 hectàrees, que són justament les que ja han cremat al Baix Empordà, unes 2.200. Us anirem actualitzant al llarg del matí tot el que anem sabent en relació a aquests focs. Ara, però, ens toca Mariola Cubells.
9: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Mariola Cubells, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, companya. Sí, l'última setmaneta, eh?
1: Última secció de la temporada i ens toca fer balanç. Balanç de com ha anat la temporada parlant de sèries, i em penso que no massa bé,
10: No massa bé. Jo estic una miqueta, no sé, trista, perquè Vull dir, sé el que costa alçar una sèrie. M'he fixat només en les sèries de producció pròpia, és a dir, no en les alienes, per acotar una miqueta, perquè si no, bueno, s'han estrenat un fum. I, clar, és la, des de gener així, jo us puc dir que de totes les sèries espanyoles que s'han estrenat, jo salvar, això és una opinió personal, clar, com tot el que jo dic, salvaria...
1: Per això ets crítica televisiva, vull dir que té el teu valor, la teva opinió. Però,
10: és que passa que tinc la sensació a voltes quan faig les recomanacions hi ha gent que contesta i diu, pues a mi no m'ha gustat, pues jo prefiero tal cosa. Ja, bueno, ja, pues la que està parlant soc jo.
1: Llavors, para gustos los colores, no?
10: Exacte. Llavors, jo crec que per tot, les tres sèries que jo destacaria són Ravalejar, Se tiene que morir mucha gente i Jo siempre a veces. M'agrada molt que dos d'elles estiguen, les showrunners siguen dos ties i estiguen protagonitzades i diguem que l'espírit de, la, de les dues sèries, que és este Se tiene que morir i Jo siempre a veces, siguen veus femenines, m'agrada molt això perquè són dues sèries molt destacables, però lo de més ha sigut una miqueta fluix. Jo no sé què ha passat, no sé si hi ha massa, pot ser, o jo cada vegada, que això també tinc la sensació, necessite més, necessite sorpresa, necessite emoció, necessite una narrativa diferent. Però bueno, continuarem.
1: I de cara a temporada que ve, et consta si s'està produint, vaja, si hi ha coses, si hi ha sorpreses a la vista o quines, sí, o per on poden anar les coses?
10: Sí. Hi haurà, jo crec que, tres sorpreses fonamentals. Una és Matar a un oso, que estarà a Movistar Plus, que és la història real de el com es deia, l'os este, que el que varen matar en el Valle de Arán, el
1: ai, sí.
10: Cayú, no me'n recordo el nom.
1: Guillem Favo.
11: Cachou o Cachú, ara no sé com es pronuncia, però era Cachou.
10: Cachú, això. Llavors és la història real, la fan el Sánchez Cabezudo i serà estupenda perquè estos varen fer també Nos vemos en otra vida i la zona, en fi. I jo crec que aquesta serà la gran aposta de la temporada. Jo espero també durant la tardor la segona part de Celeste, que és la de Diego San José, interpretada per Carmen Machi. Que
1: la inspectora d'Hisenda.
10: Exacte, pues hi ha una segona temporada que en realitat crec que és una espècie de prequela de la sèrie, i jo tinc moltes ganes també de veure El Castillo, que és una ficció basada en una història de Mabel Lozano sobre prostitució, proxenetisme, i crec que, en fi, apunta a maneres també. I aquestes són les tres coses que jo espero de moment en quant a... Hem acotat per a no... En fi, per a que no siga una cosa delirant, perquè, clar, si has de mirar-ho tot, no. Però hem acotat només la producció pròpia. La producció pròpia, que es diu, no la producció aliena. Mm-hmm. Sinó que veurem.
1: Ja que hem començat a mirar cap al futur, mirant al futur més immediat.
12: Beatriz, ¿estás?
13: Ja estoy lista.
12: Estás espectacular.
13: ¿Pero para viernes? ¿Pero que estamos?
12: De lunes a viernes.
1: De lunes a viernes, el nou magazín de tarda de Telecinco, Santi Acosta, Beatriz Archidona, el presenten. És un nou Sálvame, això, o què?
10: Sí, vamos, es que ahir me'l vaig passar sencer i vaig dir, bueno, tres anys després, todo esto, ¿para qué? És a dir, si... Clar, saps què passa? Que, bueno, es va tancar Sálvame per una... no sé, per una teoria una miqueta, bueno, una miqueta ambiciosa i fins i tot peregrina dels directius de la cadena, de dir, bueno, anem a canviar, anem a... que està bé, que les teles tenen tot el dret a fer allò fundido en negro i començar de nou, però no va ser el cas. I durant aquests tres anys, diguem, han marejat molt a l'espectador per arribar a lo que vaig veure ahir, que és Sálvame sense Jorge Javier Vázquez. ¿Vale? El model és exactament el mateix. Jo crec que ells aspiren o pretenen ser més suaus, perquè, clar, el nivell, diguem, de toxicitat de Sálvame era molt alt i va arribar un moment en què tu ja no podies fer més mal, no? Llavors, crec que el to discursiu l'han baixat una miqueta, però crec que serà qüestió de dos dies. I he de dir-vos que ahir, que va ser el primer programa, va tindre un nou, que és la major cuota de tota la vesprada de Telecinco, és a dir, des de el començament fins al final, que hi ha diferents programes, fins i tot concursos, i va ser el més destacable. Perquè sí que és de veres que recupera exactament el que tants anys va estar acostumat a veure l'espectador. I ha aconseguit captar l'essència d'allò, i l'espectador ha dit, ah, pues me quedo. Hi ha col·laboradors que són els mateixos, i la temàtica, el grafisme, encara que està fet per una altra productora, és exactament el mateix. I ahir estava, per supost, amb el tema del moment, que és tot el que té que veure amb el documental de Rocío Jurado, que no és exactament el documental.
1: Ja anem a també parlar aquí, poden recuperar la secció d'aquell dia a les nostres xarxes, a l'app de la SER. Una de les notícies que hem comentat en els últims dies té a veure amb això.
14: Me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y ha hecho una reacción que flipa, que vamos, que la he liado parda.
1: La Elia Oparda, l'Audiència Provincial de Madrid, ha condemnat a 3Media a indemnitzar amb 50.000 euros la socorrista. Era socorrista, jo això ho desconeixia, no sabia que era socorrista. Que el 2008 va fer aquestes declaracions, es va fer viral per aquest la Elia Oparda.
10: Mira, he de dir-vos que jo no era conscient, quan vaig llegir la notícia primer, jo no sabia que aquesta xica havia demandat a 3Media, perquè recordem que va ser a 3Media qui ho va emetre i que després ho ha utilitzat, d'ahí la demanda també, en un fum de programes com a un gag d'humor.
1: La PM, no? Per exemple, però això vol dir que la PM haurà de deixar d'emetre també i ja no podrà fer servir l'Elia Oparda?
10: Sí. Jo crec que s'ha de retirar tot, és a dir, el que passa és que no sé fins a quin punt, clar, se m'escapa el món internet, és a dir, tu això que acabem de fer, això ara tampoc es podrà fer, no ho sé. Ahí tinc dubtes de si és la empresa propietària la que no pot fer-ho, o, clar, això ja és universal, és que això està al món, és a dir, tu entres... Tu entres a les... Jo el primer que vaig fer va ser entrar a la xarxa i en la xarxa continua estant. Dit això, he de dir-te que a mi em va fer pensar en la crueldat de la tele, perquè clar, jo no havia pensat mai en esta xica, no? En lo que va passar després de que esta xica es fera viral amb una cosa com esa. Quan dices per què ella demanda i què és lo que li ha passat en estos temps, que ha tingut ansietat, ha tingut quadres depressius, ha tingut problemes per trobar feina, etc, reflexiones i dius, clar, és que no tenim en compte que darrere d'aquest meme hi ha una persona, amb vida, amb família, amb necessitats, que va tindre un mal moment i nosaltres utilitzem això sense pensar i sense mala intenció, no? Llavors, clar, igual totes aquestes coses s'han de mesurar i sí que hem de pensar que esta xica, nosaltres hem rigut molt a Mise Gag, no?
1: A costa de què? Sí, sí.
10: A costa de què, no? Jo, i està bé que això és una cridada d'atenció, no? De dir, bueno, vale, vosaltres heu fet el que considereu com a mitjans i jo ara puc defendre'm amb la llei i, bueno, i tinc una...
1: Com li doni la gana, clar.
10: Clar, i tinc uns diners ahir que per a 3Media no és res... i a lo millor per a la xica és molt. Llavors, no, a mi el que em va fer és pensar, ostres, jo no havia pensat mai en esta xica. Jo en esta xica no... O sea, no pensava jo... pensava en el meme, només,
1: no? Ja, no, qui hi havia darrere d'això. Sí, sí,
10: clar,
1: sí.
10: I és una frase que pot ser hem dit tots.
1: I tant, segur. Mariola, que aquesta setmana ens has passat la pilota a nosaltres, sí. Dius, jo passo a fer recomanació, ja n'he fet durant tota la temporada, i ens has demanat que les fem nosaltres, les recomanacions.
10: Exacte, m'agradaria sentir-vos.
1: Començo jo.
15: Mis amigas creen que estoy loca.
16: ¿Tú y yo bien? Ha sido duro, pero tengo que intentar superarlo.
1: Es una cosa tóxica, horrorosa, horrible, però que és absolutament addictiva. Tell Me Lies, un drama romàntic i psicològic entre la Lucy i l'Stephen que ens porta als universitaris als Estats Units. És droga molt dura, però, però mira.
10: Jo l'he vist, jo l'he vist sencera.
1: Ah, sí? Què dius?
10: Sí, sí. El que passa és que jo no la vaig recomanar per lo que tu dius de la toxicitat, però té un punt d'addicció, sí, té un punt d'addicció. Mal que me pese.
1: Arnau.
11: Va, jo vaig a recomanar una d'aquestes sèries que els capítols duren 40 minutets i que et passen volant.
17: La diversión ha empezado.
18: No podéis esconderos.
11: Es diu Lucifer, és a Netflix i realment és Lucifer, és a dir, és el dimoni, que viu a la Terra abandonant l'infern. Allà farà d'inspector de policia amb una companya que evidentment doncs, no sap qui és i aquí entra doncs, la trama, doncs, amb personatges bíblics com Caín, Eva, Menadiel, vivint a la Terra.
1: Guillem.
19: Rivals, no em vaig dubtar ni un segon. 1986. Està disponible a Disney Plus. És la batalla per una llicència televisiva que enfronta dues cadenes de televisió. És la classe alta anglesa a finals dels 80, que tan aviat es vol matar com anar-se'n al llit. És una comèdia d'embolics. M'encanta.
1: Cristina García.
20: A veure, jo és una aposta segura, crec, a veure què diu la Mariola, però és La maldició de Widow's Bay.
21: Soy Tom Lofty.
22: Encantado.
21: Tom. Arthur, ¿te apetece tomar un café?
22: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
21: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
20: És una miniserie de 10 capítols, a Apple TV la podeu trobar, i bueno, parla de la història d'un alcalde d'una isla molt misteriosa a Nova Inglaterra, i el que vol l'alcalde és que més turistes arriben a la isla.
1: Què et sembla, Mariola, la llista?
10: Bueno, yo Lucifer ni la he vist ni la veré. També vos ho dic, és a dir, no, ho sent, Arnau, no és per a mi.
11: No, cap problema.
10: I la de Rivalis, he de dir-te que vaig començar a veure-la i com que jo espere tant de les sèries angleses, no vaig acabar d'entrar, però la tinc pendent. I la de La maldició la recomané. La recomané perquè, sí, és un thriller i en realitat és com de terror, però divertit, no? I fer tot això junt, Cristina, dona el pego, no?
20: És una meravella. Jo pensava que només seria por, que només seria terror, i és que és una comèdia.
10: Jo també, és una comèdia negra, sí.
1: Alumna avantatjada de Mariola Cubells, la Cristina García, la nostra productora, doncs,
10: Teniu ja...
1: Però bueno, m'ha agradat que reconeguis els teus plaers culpables, que reconeguis que també veus sèries tòxiques, horribles, com Tell Me Lies. I jo ja saps que la recomano també perquè jo soc de sèries llargues, de molts capítols, de capítols infinits, que n'hi hagi moltes. I mira, he dit Tell Me Lies i no t'he dit El verano que me enamoré perquè sabia que em mataries.
10: Claro. No, jo també la vaig veure i reconec el punt addictiu, ho tinc claríssim, això. Jo ja no tinc plaers culpables. El que passa és que pot ser un plaer
1: culpable... A la vida o a la tele?
10: No, ja en res, Marina, en res. S'ha acabat això.
1: Mariola Cubells, estimada, que tinguis bon estiu tu també i si vols t'esperem la temporada que ve, espero que vulguis.
10: Ens trobarem així la temporada que ve. Un petó molt fort a tots, que acabeu bé la setmana i l'estiu, ¿vale?
1: I tant, que vagi bé.
10: No m'he posat en el marc, en un altre marc, perquè tinc la piscina i entonces he dit, no, que és obsé, tindré la piscina.
1: Ah, que tu ja estàs a Villa Mariola, que li deia l'estimat Pablo Tallón, i tenim ubicada aquí. Molt bé, doncs gaudeixeu i no et moris de calor, com estem la resta.
10: Vinga, adéu.
1: Que vagi bé, adéu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 del matí, és moment d'actualitzar les notícies més destacades a aquesta hora, òbviament marcades per aquests incendis que cremen el conjunt del país a Catalunya. Gisela Rodríguez, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Les pròximes hores són clau per l'incendi de Sentmenat perquè a partir de la tarda la cosa es pot complicar. Miquel Giol, bon dia.
3: Bon dia, sí, perquè a les 6 de la tarda entrarà el vent de marinada i pot complicar les tasques d'extinció. Fins ara el foc ha cremat unes 120 hectàrees a molta velocitat, destacaven els bombers, que estan patint represes. Demanen reforços aeris i no descarten nous flancs de forta intensitat. Odal Martínez, bomber.
4: Hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda la situació a nivell meteo serà especialment crítica i si es dona per estabilitzat és possible que sigui a partir d'aquell moment.
3: Sobre el terreny hi ha 70 camions i 35 d'aigua. Mantenen el confinament de les urbanitzacions, de les 7 urbanitzacions que estaven confinades. L'objectiu és estabilitzar el foc avui, però dependrà de com avança la meteorologia. El foc no ha arribat a l'urbanització del Farell de Caldes de Montbui, que era la que més perillava. 28 veïns dels 300 que hi ha confinats a la zona avui han dormit a la Terma de Victòria, on allà hi han obert un espai per als que han quedat fora d'aquest espai.
2: Gràcies, Miquel. Doncs justament per aquí a Catalunya i passava fa una estona l'Anna Lajarín, que és una veïna que ja està confinada.
5: Vam patir una estona d'angoixa perquè sí que es veia que era molt virulent i que realment no sabia si tiraria cap a nosaltres o no.
2: La cosa és diferent a la noia, on el foc s'ha estabilitzat i suposo que això permet als veïns respirar una mica més tranquils. Eva Hidalgo, bon dia.
6: Bon dia. Més de 30.000 veïns fa dues hores que ja poden sortir de casa, uns carrers on l'olor de fum continua sent intensa. Encara hi ha confinades 200 persones de la urbanització Les Garrigues. Allà 60 veïns van ser evacuats ahir a la nit. El foc ha afectat diverses cases, tot i que encara no s'ha pogut avaluar el detall perquè els accessos continuen restringits. Un veïnat que diu que ahir va veure les flames molt a prop i que va passar molta por. Escoltem.
7: Doncs amb molta incertesa, una miqueta espantats, perquè el foc va anar molt ràpid. És trist veure com el castell estava en flames. I en mitja horeta és que tota la muntanya del castell estava tota cremada.
6: També hi ha hagut danys a 4 empreses del polígon Plans d'Areu que s'estan avaluant. Els accessos al perímetre d'aquest incendi continuen tallats. Segons el darrer balanç dels agents rurals, ha afectat unes 400 hectàrees.
2: Gràcies, Eva. Doncs amb aquest panorama està clar que Catalunya afronta un repte enorme en la conservació dels boscos per prevenir, tant com sigui possible, episodis com aquest. Els experts apunten que la solució passa per fer una bona planificació de la massa forestal i també per recuperar prats i zones de pastura i conreu. Judit Casellas.
8: El més important és que els boscos es trobin en unes condicions que no facilitin la propagació del foc, sobretot ara que venen episodis de molta calor. L'enginyer forestal i expert en incendis, Jaume Hidalgo, explica que tan important és invertir recursos públics perquè els boscos estiguin en unes condicions òptimes com estendre les zones agrícoles. Són declaracions a l'Aquí Catalunya.
9: Que hi ha d'haver recuperació de prats, recuperació d'agricultura en extensiu, que s'ha de recolzar la ramaderia extensiva per mantenir aquests espais oberts, això és bàsic, i molt important saber preservar en aquesta tasca els boscos més valuosos, aquells que comencen a ser madurs, perquè justament els boscos madurs són els més resistents.
8: Hidalgo afegeix que la zona de les Gavarres ja fa temps que es treballa en un pla per gestionar aquest espai, però que evidentment és una tasca que no s'acaba d'un dia per l'altre.
2: I aquesta hora, màxima expectació a París per la sentència del Tribunal d'Apel·lació sobre Marine Le Pen. Gemma Parellada.
10: Sí, els magistrats s'han de pronunciar ara a les 10 sobre el futur de la líder de l'extrema dreta francesa condemnada per malversació de fons públics. Els càrrecs comporten presó, que els hauria de fer en braçalet, i multa, però també i sobretot la inhabilitació.
2: I Pedro Sánchez viatja avui a Turquia per la cimera de l'OTAN.
10: I arriba preparat per rebatre els retrets de Trump, les acusacions que Espanya no gasta prou en defensa, i aterrarà encara sense Begoña Gómez, ja que el suplent del jutge Peinado l'ha autoritzat a la dona de Sánchez a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla, però no a Turquia a la cimera. Considera que hi ha més risc de fuga i que la seva presència no és imprescindible.
2: I un 7 de juliol, però de fa 10 anys, es produïa la violació de la Manada. Una noia era violada per un grup de 5 homes en el marc dels Sanfermins. Aquell tràgic succés va portar la indignació als carrers, però també va suposar un canvi legislatiu amb la llei del només sí és sí. Avui qui ha passat pels micròfons de l'Aquí Catalunya és la ministra que va impulsar aquell canvi, la Irene Montero.
11: Que la gente con perspectiva puede ver que este caso llevó a condensar y ampliar muchos años de lucha feminista para cambiar para siempre la comprensión de la violencia sexual en España.
2: Però també ha parlat d'altres qüestions, entre elles de la proposta d'Alberto Núñez Feijóo, la llei del concebut no nascut, una llei que acaba d'aprovar Ayuso a Madrid i que l'ultradreta de Vox aplaudeix amb les orelles.
8: Tot i que encara no s'ha publicat el seu butlletí oficial, ja està aprovada per la Comunitat de Madrid. La norma preveu que l'embrió es converteixi en un membre més de la família a efectes administratius des del principi, amb l'objectiu, diuen, que pugui rebre ajuts públics o fins i tot comptar com una família nombrosa. Irene Montero comparava Feijóo amb Gallardón.
11: Me parece un ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que el Partido Popular, desgraciadamente, ya nos tiene acostumbradas. Yo le pediría al señor Feijóo que recuerde a Gallardón, al que echó el movimiento feminista de nuestro país precisamente por atacar el derecho al aborto.
8: Des de l'esquerra i també entre els sindicats i les associacions feministes asseguren que, en el fons, és una mesura antiabortista que retallaria els drets de les dones.
1: Gràcies, gràcies, senyores. Ara tinc en línia ja l'Imma Soler, ella és la sotsdirectora de Protecció Civil. Què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
1: A vostè la tenim en aquest centre de comandament que s'ha instal·lat a Sentmenat. Vostè és allà ara mateix, seguint l'evolució d'aquest incendi, i no només, perquè estem en el pitjor dels escenaris que hem estat comentant amb els bombers els últims dies, que és que es produeixin diversos focs de manera simultània.
12: Correcte, aquest és el problema, perquè la simultaneïtat d'incendis ja sabeu que porta aquesta situació pels operatius de dificultat d'atendre diferents situacions en el territori al mateix temps, i és el que sempre és perillós. Per aquesta mesura, per aquesta situació, és pel que demanem sobretot aquesta col·laboració ciutadana, de que seguim demanant aquesta vigilància amb evitar les ignicions, sobretot tothom que vegui una columna que avisi en el 112, sobretot que si hi ha alguna activitat que haguem de fer que tinguem dubtes de que pugui generar un incendi, no la fem, i que anem avui, aquest dia que tenim aquesta calor, demà passat, aquests dies d'onada de calor, anem amb molta prudència per aquesta vigilància que haurem de tenir per no generar cap incendi forestal.
1: És veritat que, a més, hem tingut aquests dies, i ens han explicat els agents rurals, persones que, tot i que hi havia indicacions, ordres de no anar en espais que estaven en zona de risc, que estaven cremant, com el parc natural, com l'espai natural de les Gavarres, que s'ho han saltat, que es van trobar ciclistes, que es van trobar passejants, tot això, no sé si ho tenen computat, i òbviament, és motiu de sanció.
12: Sí, això ja sabeu que hi ha normatives tant d'agricultura com del Departament d'Interior, doncs que evidentment s'han de complir. I per això nosaltres el que fem és donar aquesta consigna de la població en general de que aquests dies que tenim aquesta onada de calor hem de ser molt vigilants, tant amb els incendis forestals com amb la calor. Sobretot, cuidar el nostre entorn, cuidar les persones vulnerables que tenim a la vora, vigilar amb el que us comentàvem, no iniciar cap incendi, encara que sigui per un descuit, vigilem, siguem molt conscients del que fem, que no pugui generar un incendi, encara que no ho vulguem, simplement perquè se'ns escapa o passa alguna cosa que no esperàvem. Si tenim qualsevol dubte de si una cosa la podem fer o no, no la fem. I sobretot, si veiem una columna, truquem al 112, al 112 en seguida. Cuidem-nos de la calor, vigileu, perquè avui farà un dia de calor elevada, demà també continuem una onada de calor, i cal aquests dies fer aquesta vigilància i deixar treballar els operatius en aquests incendis que tenim, que estan amb un número molt elevat, i insistint i treballant, i esperem que les properes hores puguin anar evolucionant cap a millor.
1: No sé si fins i tot fan una crida a minimitzar moviments, en el sentit de dir, escolta, encara que tingueu vacances des d'allà, si podeu, quedeu-vos a casa vostra, a la vostra primera residència, i espereu a que passi tot això, sigui on sigui que hagueu d'anar.
12: El que hem d'estar molt ben informats és de la zona on anem, cap on anem i d'on sortim, quina és la situació que hi ha, quina és la viabilitat que hi ha, no sigui que per algun incendi hi hagi algun lloc tancat, algun lloc confinat, alguna carretera tallada. Informem-nos bé, el territori on es pot fer la circulació normal no hi ha cap problema, podem fer la nostra circulació. Ara bé, sempre vigilant amb això que us comentava, molt important atendre la calor i atendre el risc d'incendi. Això ho hem de vigilar arreu on estiguem.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, és optimista en relació a com tenim, ara que vostè la tenim aquí a Sentmenat, és optimista?
12: Optimistes hem de ser sempre, perquè tenim els operatius treballant, tenim una estructura, un sistema que està donant resposta en aquesta situació que tenim d'incendis, per tant, permeteu-me dir que sí, que sóc optimista. Ara bé, la situació és complicada, tenim una onada de calor, tenim incendis a diversos llocs del territori alhora i cal que com a població donem aquest recolzament, fem aquesta ajuda als operatius que estan treballant. Mirem d'obeir immediatament les seves instruccions, estiguem atents al que se'ns demana i vigilem sobretot de no generar nosaltres més risc.
1: Clar. De fet, tenim 7.000 veïns que continuen confinats per aquests tres focs que tenim de manera simultània, tres preocupants, òbviament. Imma Soler, moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres per les explicacions que feu i que us agraïm molt. Gràcies.
1: Que vagi bé. Fins ara. Adéu.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels dimarts amb la Oye Sherman, amb la Maria Rovira. Què tal? Bon dia, com estàs?
13: Molt bé, fresqueta.
1: Hem arribat ja al cap del camí?
13: Doncs sí, sí, sí, sí. Hem arribat a la riba, no?
1: Què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies?
13: Ah, doncs mira, és que és un moment... És sempre l'arribada de l'estiu em porta records com de la infància, no? Perquè era una època bonica a l'escola. Et donaven gelat de postres a l'hora de dinar, feies guerres d'aigua, a la tarda no hi havia classe... Al carrer feia olor diferent. No? Hi havia com moltes senyals sensorials que estaves a punt de fer vacances, vesties encara més colors que durant l'hivern i la tardor i la primavera, i no li preguntaves als teus amics i companys i tu com fas vacances? No? Perquè tots els horaris estaven acompassats, tots fèiem el mateix. I ara la cosa ha canviat i a mi m'esgota una mica mentalment intentar retenir quan fa vacances qui. Perquè també és un tema important a l'hora de dirigir-te a algú. És molt diferent dirigir-te a algú que està de vacances que algú que està treballant quan la resta
1: oh, i tant.
13: Fa vacances. Peus de plom i guant de seda. S'ha de ser especialment sensible. I si et trobes algú que et diu no, no puc venir a la platja perquè estic treballant, immediatament se li ha de preguntar i quan fas vacances? I et diu, ah, la segona d'agost, molt bé, i on vas? Oh, quina enveja, que xulo. No, se l'ha de portar mentalment cap allà perquè tu veus com els canvia la cara, no?
1: Tu ets de les que prefereixes ser de les primeres o de les últimes?
13: És que jo aquestes vacances no les he fet mai perquè jo tinc bolos pel mig, amb coses intermitents, interrompudes, però no ho sé, sí que és veritat que amb aquesta calorada que fa... Potser estar a una oficina amb l'aire condicionat no s'està tan malament.
1: Mira que l'altre dia ho parlàvem amb un parell
13: està
1: de persones.
13: Està tot pràcticament buit, no? És tot molt més tranquil, jiji, jaja, i després te'n vas al setembre quan tothom està estressat.
1: Què més, Maria?
13: Què més? Penso sovint en el tirador turc olímpic. Tu saps de qui parlo?
1: Del Sergei Bubka, aquell?
13: No, el dels Jocs Olímpics de París 2024.
1: Ah.
13: És Yusuf Dikès i es va fer viral pel seu, diguem-ne, contrast
1: no,
13: el amb els companys.
1: Era de Pèrsiga.
13: No. Bàsicament eren unes proves de punteria on tothom anava amb protectors auditius tècnics i grans i voluminosos, visors i ulleres d'alta tecnologia i actitud com de videojoc futurista. I ell era un senyor que anava com baixaríem nosaltres qualsevol dia a comprar el pa un dia d'estiu que no ens hem de creuar amb ningú, no? I amb la mala butxaca. Llavors era aquesta actitud, no? Un senyor de 51 anys que va guanyar una medalla de plata a equips mixtes amb pistola d'aire a 10 metres per ell i la seva companya d'equip. I haig de dir que em sento una mica així quan vaig al gimnàs, perquè tothom va amb roba molt tècnica. I jo vaig encara amb la samarreta de PortAventura, no? Pràcticament. I llavors això, jo, què vols que et digui? A favor de l'actitud dominguera del senyor turc.
1: I què més?
13: Per marxar, us diré que avui és un dia especial. Avui és l'aniversari de Ringo Starr.

0: I per acabar, tancarem el cercle amb el que ha dit Calquico abans. Què t'estimes més? Mora 13 al seient del copilot d'un cotxàs per una discussió amb un altre cantant que abans era el teu col·lega, o aixafat per una bala gegant d'Eno mentre condueixes per una zona rural idílica on t'has comprat una mansió?
1: Aquest sempre ha sigut el meu favorit. Sí.
2: Que és però la mansió l'he pogut gaudir abans de morir?
0: Sí, perquè vas passejant. I llavors, una bala d'Eno gegant...
2: Doncs aquesta.
3: Que veus rodolar.
2: Perquè acabaríem fent bona olor, com a mínim.
0: Total.
2: No?
0: És Mike Edwards de la Elo.
1: Totes les respostes de la Marina han sigut hedonistes. He pogut disfrutar d'alguna
2: cosa. Home, total. Clar, per
0: clar que
2: favor.
0: Sí, ben jugat.
1: El cap de setmana anterior he disfrutat-lo.
0: Total. Podríem dir, Kiko, que aixafat per una bala de palla gegant és una mica... Com és? Bizarre Garden, no? Una mica,
2: sí.
0: També.
2: Exacte.
0: És una mica tancat.
1: Sí,
0: molt bé, Marina, doncs pues tries...
1: Bizarre Farmer. Farming exacte. Accident.
0: Pues has triat morir, com va morir, crec que és un dels cellistes de la ELO, de l'Electric Light Orchestra.
2: Molt bé.
0: Un gran mort de merda.
1: Crec que era teclista, potser, no però com el quart...
0: Era un tio molt poc conegut de la ELO, sí. Per cert, m'ha encantat la cançó d'Àfrica. Té una versió guapíssima que fan en un disc bastant recent, els Wither, que fan covers de cançons sí? mítiques, però a més fan una cosa guapíssima, que és intentar fer-les clavades. O sigui, en comptes de fer-les pròpies, les fan iguals que les originals. Uah. I és guapíssima. Uah,
1: això mola
2: Benja,
1: molt.
2: Benja, Villegas, Kiko
0: Marina
2: Amat,
0: Fernández.
2: Pop i Muerte, amb les vostres morts de merda, us esperem la temporada que ve, 31 d'agost.
1: Bon estiu a tots, intenteu entrar a l'aigua amb cautela, perquè l'aigua mata les orelles.
0: El tinent mamat.
2: Descanseu, igualment. Que vagi bé, senyors. Queda l'últim minut del programa per tornar a actualitzar els incendis que cremen a Catalunya. Ens comentava el Martí fa un moment que hi ha hagut represes a Sentmenat. Està actiu aquest incendi, encara és el que està més descontrolat ara mateix, i allà hi tenim el Miquel Giol. Miquel, on ets i què veus?
4: Mira, ara mateix som a Caldes de Montbui. Des d'aquí veiem directament els focus aquests de l'incendi. Tenim la muntanya al davant, veiem les diferents fumarades que surten del mig de les muntanyes i anem veient els diferents helicòpters, els diferents avions que sobrevolen l'espai aeri per descarregar l'aigua per intentar apagar aquest foc que, recordem, ja ha afectat 120 hectàrees i que té un potencial per arribar a 2.000. Això serà al llarg del dia. Recordem que a partir de les 6 pot ser que entri el vent de marinada i això pot complicar molt les coses. Dependrà de com avanci, doncs, la meteorologia.
2: Miquel, gràcies i bona feina. Et seguim escoltant al llarg del matí a l'antena de SER Catalunya i de la SER. Us anirem això, evidentment, explicant qualsevol novetat relacionada amb aquests focs. Ho sabeu, la Sentmenat, però també el de l'Anoia, el de l'Empordà, tenen els bombers de Corcoll ara mateix. S'han activat tots els que hi havia de guàrdia per ser als seus llocs de feina preparats amb les mànegues per poder contenir aquestes flames. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí. Us quedeu ara amb el Jordi Cartanyà, amb l'Aquí Kilòmetre Zero. Ell té previst conversar amb el cap de bombers de la Generalitat en els propers minuts. Que vagi bé i fins demà a les 7. Adéu.

0: estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A l'Aquí Catalunya arriba l'hora del quilòmetre zero. Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Catalunya. Matí complicat al país pels diversos incendis que, com ja sabeu, continuen actius a hores d'ara. El foc de l'Anoia ja està estabilitzat després de cremar unes 400 hectàrees. S'ha aixecat el confinament de 33.000 persones. En canvi, l'incendi de Sant Manat continua actiu. Ha afectat unes 120 hectàrees i manté confinaments i evacuacions en diverses urbanitzacions. El foc d'Artesa de Segre ja està controlat. Aquest és un primer dibuix ràpid. En Martí Oliver, al qual ja estem en condicions de saludar, anem a fer un minut i resultat. Sobretot, Martí, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi, digues.
1: Perquè tu hi has fet hores aquí al centre del control dels bombers de la Generalitat a Bellaterra, eh?
2: Sí. És una de les novetats d'aquesta primera tongada d'incendis. Deixa'm primer que et faci una mica de minut i resultat.
1: Ara
2: mateix tenim un incendi actiu, és el de Sant Manat. Evoluciona favorablement, el flanc dret estava pràcticament

0: estabilitzat, però en els últims minuts el que ens diuen és que hi ha hagut represa en algun dels focus secundaris, sobretot els que van cap a Caldes. El que passa és que quan queda la terra cremada, acaba, o sigui, no refreda de cop, no? Per tant, tot i que en un primer moment es pugui apagar i es pugui fer un perímetre segur, això al cap de les hores, en funció de com evolucioni el temps, dels inputs que tingui, doncs el que pot passar és que torni a revivar, no? És el reviscular, disculpeu. Això és el que està passant ara a Sentmenat. La intenció dels bombers, tot i així, és intentar tenir-lo controlat o estabilitzat almenys avui, i per tant, mentre això no passi, sí que hi ha 7.000 persones que estan confinades esperant a que la situació millori. Crítiques també a les urbanitzacions que hi ha molt a tocar de bosc. En les últimes hores ens hem fet un fart d'explicar que els bombers no podien assegurar que no hi hagués danys materials, no? Perquè estan molt exposades i costa molt, un cop el foc ha arribat allà, doncs, d'aturar-lo. Però respecte a Sentmenat, la situació ara és aquesta. Veurem com evoluciona en les properes hores. Tenim més bones notícies, com deies, a l'Anoia, on a primera hora del matí ja l'hem pogut donar per estabilitzat. Em preocupava molt que pogués travessar la C15 una carretera, perquè el que podia fer és que l'afectació d'hectàrees creixés exponencialment. Ara parlo de memòria, però eren una exposició a 6.000 hectàrees, per tant, déu-n'hi-do, però l'han pogut estabilitzar. I en aquest sentit, doncs, la bona notícia és que la majoria de poblacions que estaven confinades a l'Anoia han pogut també s'ha pogut aixecar, ja poden fer vida normal, intentar no acostar-se al foc i precaució. Queda un petit reducte, una urbanització a les Garrigues, que sí que s'ha hagut de quedar confinada perquè està dins del perímetre, no? I per tant, doncs, no és segur encara que se'n pugui sortir. Hi ha tres indústries afectades. Aquest és el primer balanç material que hem tingut, però vaja, que podria haver sigut molt pitjor també. I teníem el tercer flanc, a banda d'Artesa, que sí que ja va quedar estabilitzat. Doncs teníem també a les Gavarres, que estaven molt pendents de com seria aquesta nit, per si tornava a reviscular tota la cosa. Ens diuen que ha estat una nit tranquil·la, que les dotacions continuen fent la seva feina, però que, vaja, que són optimistes, molt més optimistes que en els últims dies.
1: Com s'ha viscut aquestes hores al centre de control? Quines són les cares que has anat veient? Quines les expressions, els tons de veu? Resignació, esperança, pessimisme per les condicions meteorològiques que han d'arribar avui a partir de les 6 de la tarda?
0: A veure, t'haig de dir que jo sóc el centre de control central que s'ha fet a Cerdanyola, que això és un mecanisme que hem vist en els últims anys quan tenim més d'un focus d'incendi gros. És a dir, en el moment en què tenim més d'un bé afectat i, per tant, s'ha de tenir una visió global de com actuar, no? Perquè tu tens els mitjans que tens i els focs es repliquen, doncs el que es fa és com un punt central des d'on es té una visió molt més perifèrica i s'endrecen els recursos des d'aquí. Això ha funcionat avui fins a primera hora, perquè quan el de l'Anoia ja s'ha quedat estabilitzat, doncs s'ha tornat al mètode més tradicional.
1: Ja han recollit cable, vaja.
0: Han recollit cable, han plegat veles. A veure, al final això és la seu central que tenen els bombers a Cerdanyola, per tant aquí estan treballant a tot drap, però aquesta exposició ha estat menor. Els veiem molt reservats, molt pendents de sobretot de com s'aixeca Sentmenat el dia, no? Si entra marinada, la calor que tindrem, estem parlant de que avui podem tenir màximes de 43 graus.
1: Sí, sí.
0: Vaja, no és un dia gaire agradable perquè hi hagi incendis, i el que sí que t'haig de dir és això, no? Que almenys des d'aquí, des de la part central, en el moment en què ja s'ha vist que el de l'Anoia estava estabilitzat, doncs el canvi de to ha estat evident, no? Vull dir, han respirat una mica, jo crec, per agafar aire, perquè això el que hem de dir és que
1: encara hi ha feina.
0: Sí, hi ha molta feina i tenen punts també localitzats que poden ser crítics, no?
1: Sí.
0: Que en algun moment, doncs, les condicions meteorològiques, si allà no són favorables, doncs que en algun moment puguem tornar-nos a trobar en un escenari de simultanietat, però vaja, ara estaríem com en una petita treva, no?, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, tant de bo, creuem els dits que duri. Martí, de moment, pendents de retornar la connexió amb tu en qualsevol moment, perquè aquí t'hem fotut el pes aquí de l'entrevista al cap dels bombers que ens donava per la Marina Fernández, la tindrem si compareix, eh? Falta que comparegui, que el treguin de dins l'armari o d'on estigui i dir, va, per vosaltres. S'esperava que comparegués ara a les 11?
0: Bé, no és una compareixença, sinó que és bastant millor, perquè seria que el tindríem...
1: Una entrevista per nosaltres. Imagina't.
0: Sí, perquè ara les compareixences, la gent perquè en sigui conscient, les compareixences ara s'estan fent des de Sentmenat amb els caps d'intervenció que hi ha allà, que és, de moment ha sigut l'Eduard Hernández, no? Per tant, les novetats que anem tinguent de Sentmenat, si els oients estan pendents de com està la situació allà, les anirem tinguent per aquestes vies. Ara quan tinguem, t'aviso.
1: Xiula, aquí anem. Anem a saludar Miquel Giol des de Sentmenat. Els bombers encara no poden donar per estabilitzar l'incendi en aquest punt, que ja ha afectat prop de 120 hectàrees, i el més esgarrifós, que té un potencial de propagació fins a 2.000 hectàrees. Tenim el Termes Victòria de Caldes de Montbui. Miquel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
1: Què hi veuen els teus ulls ara mateix i quina és l'olor que deu sentir de cremat, també, no?
2: Doncs mira, ara mateix, durant el matí hem estat tot el dia a Sentmenat veient com evolucionava aquest incendi. Allà el que veiem era bàsicament fum, molta pudor de cremat, i ara mateix des d'aquí, de Caldes de Montbui, el que veiem és directament l'incendi. Veiem com surten les diferents columnes de fum de la muntanya, veiem els diferents mitjans aeris que treballen per intentar-lo apagant, que van fent les descàrregues, tant avions com helicòpters que passen per allà sobre per intentar que això no evolucioni. I és que avui Caldes de Montbui és precisament una de les d'un dels punts que més preocupa, perquè l'incendi sembla que avançaria cap aquí, és el que els bombers volen evitar de totes les maneres. Això sí, durant el matí han patit aquestes represes, aquests segons focs, que han complicat les tasques i que avui dependrà d'això, doncs, que aconsegueixin amb èxit aquesta estabilització que busquen, però que es pot complicar a partir de les 6 de la tarda, ara ho explicàvem, per la possible entrada del vent de marinada, que pot fer que es compliquin les coses. Aquí, avui hi ha 28 persones a les Termes Victòria de Caldes de Montbui que han passat la nit, formen part de les 7 urbanitzacions que hi ha confinades a l'entorn de Sentmenat i que avui no han pogut dormir a casa perquè no s'han pogut acostar a la zona perquè patien perquè hi poguessin arribar els incendis.
1: La zona que genera més preocupació, el barri del Farell, diversos veïns evacuats han passat la nit rellotjats al balneari de Caldes, no?
2: Sí, exacte, el Farell, que era una urbanització que els bombers no podien garantir que aconseguissin aturar les flames abans de que arribessin a les cases. És una urbanització que està envoltada d'arbres, ben bé al mig del bosc, i on hi viuen unes 300 persones. Aquestes 300 estan ara mateix confinades, però n'hi ha hagut això, 28, que no han pogut arribar i que avui han fet nit aquí al balneari de Caldes de Montbui, el balneari Victòria.
1: Has pogut parlar amb gent, amb veïns, has pogut canviar impressions amb les persones que han anat passant davant teu en les últimes hores, Miquel? Quin ambient s'hi respira per aquí?
2: Mira, a les Termes encara no hi hem pogut entrar, no hem pogut parlar amb les persones que han passat la nit fora de casa, sí que durant el matí a Sentmenat hem vist persones de les altres urbanitzacions que s'acostaven a preguntar als bombers com estava la situació, com avançava tot plegat, si es trobarien la casa, preguntaven amb llàgrimes als ulls a veure si es trobarien la casa quan tornessin a pujar cap amunt, i els bombers que no els hi podien garantir absolutament res. Llavors aquesta era la inquietud, moments d'incertesa i de temor, al final de perdre-ho tot, que és el que es pateix quan hi ha un incendi d'aquestes dimensions i que el veiem aquí a tocar d'aquests municipis.
1: Miquel Giol, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Foc a l'Anoia estabilitzat, però amb 200 veïns de la urbanització de les Garrigues que continuen confinats. Eva Hidalgo, explica'ns.
3: Els accessos, bon dia Jordi, al perímetre de l'incendi continuen tallats i aquesta urbanització està dins, de manera que no es pot entrar ni sortir. Ahir a la nit una 60 de veïns van ser evacuats. Segons l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, el foc ha afectat diverses cases i també 4 empreses del polígon industrial Plans d'Arau. Ara la imatge és molt gràfica, eh? Som davant del turó del castell, el cel continua molt encapotat, continua molt gris, l'olor de fum és més que evident i els cotxes estan com si estiguessin nevats, perquè m'entengueu, és a dir, hi ha una fina capa de cendra doncs, que els cobreix tots, i també la gent, doncs hi ha molta gent que ha optat per passejar amb mascaretes. Una gent, uns veïns que ahir van patir molta por i avui, doncs, quan s'aixeca l'alerta, ja han pogut sortir més de 30.000 persones, però ahir ho van passar molt malament, segons explica una veïna.
4: Doncs amb molta incertesa, una miqueta espantats, perquè el foc va anar molt ràpid. Va anar molt ràpid perquè es veu que hi havia un altre foc simultani i no van venir els mitjans aèris fins passats una hora. I el foc va avançar molt, molt ràpid. Feia molta calor, feia molt de vent i, bueno, és trist veure com el castell estava en flames. I en mitja horeta és que tota la muntanya del castell estava tota cremada.
1: Eva Hidalgo, em comenten que tenim el cap dels bombers, en David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Escolti, gràcies per atendre els micròfons de SER Catalunya en primer lloc. No sé si recorda un dia tan complicat com el d'avui o no hi ha hagut més.
5: Doncs el 15 de juny o el 16 de juny del 2022 va ser una situació molt similar, va ser una setmana molt dura on també vam activar el 6,5 per simultaneïtat de grans incendis. Però sí, ara feia dies que no.
1: Senyor Borrell, es parla d'incendis de sisena generació, no sé si n'estem vivint, jo crec que n'estem vivint algun ara mateix, o n'hem vist un aquest cap de setmana. És canvi climàtic, és quelcom que ha arribat per quedar-se?
5: Sí, sí, això ha arribat per quedar-se. De fet, sí que aquests dies hem vist el comportament doncs, de l'incendi de les Gavarres que va fer piroconvecció, que és un dels exemples del canvi climàtic. Vull dir, és un dels fenòmens que es dona la piroconvecció, i això ha vingut per quedar-se, perquè al final el que tenim és que, fruit del canvi climàtic, doncs, tenim una situació de comportament, sobretot el que tenim és espècies que no estan adaptades a aquest clima, sinó al clima de fa 50 o 100 anys, que era un altre que el que estan patint avui, i per tant les espècies no estan adaptades, i aquest estrès doncs acaba portant aquests comportaments extrems. Això junt a que l'atmosfera també té molta més energia, està molt més calenta, que fa que la interacció, diguéssim, entre l'incendi i l'atmosfera, aquesta inestabilitat, diguéssim, doncs ens provoqui el creixement de piroconvecció, aquests fenòmens, diguéssim, amb superfície després extrems. Vull dir que això ha vingut per quedar-se.
0: L'altra singularitat d'avui, o d'aquesta campanya forestal, és el tema de que hi hagi més d'un focus alhora, no? És a dir, que hagueu de doblar esforços que siguin simultanis i que faci doncs, que ens trobem amb cobertures singulars, com fer un centre de comandament central, no?, per tenir una visió més perifèrica. És una altra de les puntes que jo crec que la gent li aniran quedant de coses noves que anem veient d'aquests últims anys. Inspector, no sé com ho valora això, la importància que li dona.
5: Sí, això és cabdal, perquè sobretot el que es busca és això que en diem aquest 6,5 per simultaneïtat, que és el màxim nivell que tenim, és quan tenim més d'un gran incendi forestal o, diguéssim, més d'una gran emergència, diguéssim, simultània, i que el risc d'això, perquè la gent ho entengui, és tu tens un gran incendi i envies molts recursos. Tens un segon gran incendi, envies els recursos que et queden, tens un tercer gran incendi i és col·lapsat. Això és el que fan les organitzacions tradicionalment, no? Basades, diguéssim, en aquest sistema. Llavors, l'única manera d'evitar això és que les decisions no es prenguin, diguéssim, amb cadascun dels incendis. Penseu que nosaltres hi donem molt valor al que està de cap d'intervenció de cadascun dels incendis, no? I per tant, allò que necessita li donem, però amb aquesta visió Catalunya necessitem, doncs, per una banda, fer una anàlisi molt acurat, però molt centralitzat, no?, del que és el que ens està passant, quins són els incendis que realment tenen potencial, quins no, i a on actuem amb més contundència, a on no amb tanta, quins flancs prioritzem, i això, la manera és fer-ho de forma centralitzada des d'aquest complex central, amb aquesta estratègia de, sobretot, evitar el col·lapse operatiu del cos de bombers i evitar que cap altre incendi se'ns faci gran.
1: Senyor Borrell, davant d'aquests nous escenaris, davant d'aquest nou escenari que se'ns ha obert, tenim els suficients recursos o cal que es comencin a pensar i que es comencin a posar recursos o recursos necessaris per fer front a aquests nous escenaris que estem vivint ja mateix?
5: Bé, jo crec que està clar que el canvi de l'efecte aquest que dèiem, del canvi climàtic, ha fet un canvi, diguéssim, de comportament que tots ens esperàvem, no? Tots sentíem a parlar del canvi climàtic, dels efectes que tindríem les persones pel que fa doncs, a aquest escalfament global, però també amb els incendis forestals o amb les inundacions, i estem veient doncs, que és més ràpid el canvi del que tots una mica ens imaginàvem, i ens estem adaptant. Llavors, ja ens estem adaptant, ja fa temps que el cos de bombers, doncs, ja fa 8 anys que hem entrat, diguéssim, amb un creixement sostingut, i estem, diguéssim, incorporant mitjans i estem creixent. El que passa és que, lògicament, quan tens aquests moments, diguéssim, de punta, sempre trobes a faltar mitjans. Aquí no és tant trobar a faltar mitjans en moments puntuals. Penseu que nosaltres ara hem doblat, doncs, els efectius que estan treballant. Ja de per si l'estiu tenim més bombers, doncs ara aquests dies, doncs, els hem arribat a doblar, i avui els hem doblat. El tema està en que tampoc pots córrer molt més, perquè al final has d'incorporar els bombers, els has de formar, necessites també que vagin agafant experiència, fer un creixement sostingut, però tampoc pot ser, diguéssim, ho dic per no caure en demagògies de dir ara aquí ens fa falta molta gent de cop, perquè també tindríem altres problemes, diguéssim, doncs, de confiança, de seguretat, de relleu. I per tant, jo crec que com a país estem fent els deures, en el sentit de que portem aquests anys, doncs, d'aquest creixement i aquest treball planificat i sostingut, però lògicament això no treu que en moments, diguéssim, de grans emergències, doncs, ens tensionin molt, com a qualsevol, per altra banda, com a qualsevol sistema de qualsevol país avançat. Això és normal, i el que hem de fer, doncs, és un sobreesforç des del cos, com estem fent. Els bombers estem treballant a tope, i així continuarà sent, com no pot ser d'una altra manera, però d'alguna forma a nivell de planificació s'estan fent o s'han fet les coses com toca, com a mínim aquests 8 anys. No parlem de temps enrere, que sí, sí. Que veníem de retallades i demés, però ara, diguéssim, que això s'està corregint. I sobretot aquí el que es tracta és això que us dèiem, de tenir aquesta visió global, de poder prendre decisions, diguéssim, estratègiques, de poder tenir un bon sistema d'anàlisi d'intel·ligència, sí. I això crec que sí que, per sort, els bombers de la Generalitat ho tenim.
1: Escolti'm, també ens acompanya en aquesta entrevista Eva Hidalgo, des de Ràdio Reus, CER Tarragona. Eva Hidalgo, tot teu.
3: L'incendi de la Noia, doncs, s'ha donat per estabilitzat poc abans de les 8 del matí. Li volia preguntar com està el perímetre del foc i quina previsió tenen per desconfinar la urbanització de les Garrigues, que són aquestes 200 persones, doncs, que encara continuen tancades a casa seva.
5: Doncs mireu, jo estava aquí en el centre de comandament central, que ara l'hem desescalat, perquè hem passat de 6,5, el baixem a 6,4, i per tant, doncs, això es rebaixarà. I ara, d'aquí una estona, segurament passaré per aquest incendi, i concretament l'urbanització de les Garrigues. El problema quin és? Que està dins el perímetre. Llavors, l'està dins el perímetre, el problema són els accessos, que encara estan afectats, diguéssim, dins el perímetre de l'incendi. Previsió, doncs, si continua estant així, segur que al vespre tornaran. Abans del vespre, no us ho sé dir, ho hem de valorar amb el comandament de la intervenció d'allà, a veure si estan en disposició, doncs, abans del vespre de poder tornar.
3: És massa aviat per fer una primera avaluació dels danys, no tan sols d'aquest incendi de la Noia, que ha afectat unes 3-4 indústries i també algunes cases, sinó de tots els incendis en global que estan tenint aquests dies a Catalunya.
5: Bé, estem acabant de fer una valoració, diguéssim, exhaustiva de tot el que són les afectacions a l'interior dels diferents perímetres. En el cas de l'incendi de l'Empordà, doncs, estàvem parlant de 70, diguéssim, edificacions afectades, amb molta diversa, diguéssim, consideració. 10 que estaven, diguéssim, afectades completament, però després també hi havia molta jardineria, afectació parcial, diguéssim, de cases. En el cas de l'incendi de la zona de Sentmenat, el Farell, en aquest no ens consten a hores d'ara, tot i que falta acabar de fer, diguéssim, una revisió exhaustiva, no ens consten danys a cases. I en el cas d'aquest incendi, d'on és el que vostè ha comentat, d'aquesta afectació a indústries, en tenim més, en teníem 2 que estan totalment afectades i 3 que estan parcialment afectades i 3 que tenen afectació per fum, pel que fa a indústries. Després el que seria a nivell de la Pobla de Claramunt, tindríem en aquest cas, doncs, una casa també afectada i quatre com a mínim amb afectació exterior, a manca de fer una valoració més exhaustiva.
1: Parlàvem de l'incendi a l'Empordà des de Ràdio Girona, en Carles Couso.
6: Hola, bon dia, inspector. Ara, sobre l'incendi aquest de les Gavarres, on hi som des de fa dies, la nit ens diuen ha anat relativament bé, cada cop hi ha menys punts calents, això és clau per poder donar l'incendi, ens ho han anat explicant durant el cap de setmana per controlar-te les pròximes hores. Ara m'ho confirma si de cas, però li volia preguntar sobre el denominador comú dels incendis que estem tenint a Catalunya aquestes últimes hores. Tenen com a denominador comú les urbanitzacions. Cal una reflexió com a país, inspector, sobre haver construït enmig de bosc o no tenir franges per perimetrals ben fetes? No sé si s'està fent bé la feina en aquest sentit d'assegurar aquests 25 metres. Aquesta seria la primera qüestió. Si ens cal, inspector, una reflexió sobre les urbanitzacions que tenim al país.
5: Doncs jo la reflexió que faria és que ja hem fet, no? De dir, ara no les podem treure. Vull dir, tenim un sistema que segurament s'havia d'haver construït més amb eixamples, no? anar creixent, diguéssim, els pobles de forma, diguéssim, sostinguda, és molt més bona idea de cara a la protecció davant dels incendis forestals que no, diguéssim, ocupar espais de bosc, que és el que s'ha fet amb les urbanitzacions. No? Això és una evidència, però diguéssim que el fenomen de les urbanitzacions és ja, doncs, parteix dels anys 60, no? cap a sobretot fins a anys 70, 80, 90 segurament, ara ja està fet, i per tant ara aquí el que l'única recepta, o la recepta, diguéssim, més viable, és sobretot tenir les franges ben fetes, i això hem de dir que no sempre s'ha fet, i estem demanant que es facin les franges a tot arreu per poder protegir-les molt millor. Fixeu-vos que aquí hi ha hagut un parell de situacions, no?, que jo crec que és un bon exemple, no? Una és el cas de l'urbanització, per exemple, del Farell, no? De dir, si tu estàs literalment a dins del bosc, no?, amb edificacions disseminades a dins del bosc sense cap mena de franja, i algunes d'elles de fusta, això per nosaltres és indefensable. Sabeu que nosaltres sempre recomanem el confinament. Lògicament, el confinament s'entén amb una casa d'obra, i s'entén també o dona moltes més garanties si a més a més tens la franja ben feta, tens el jardí ben gestionat, un jardí, diguéssim, endreçat i de més. I aquesta reflexió l'hem de fer, de dir com tenim els jardins i sobretot com tenim les franges a tot arreu, perquè si no, és veritat que les mesures de protecció de la població, doncs, no són tan efectives, i quan tenim la franja, doncs, ho són molt més, i per tant ens en recordem ara, nosaltres ens en recordem tot l'any, de que s'ha de fer la feina, i sí que en aquest sentit, doncs, segurament manca sensibilització per part de tothom, de propietaris. En algun cas hi ha ajuntaments que fan molt bé la feina i que se'n preocupen molt, i altres, doncs, que no tant, i aquí jo crec que també s'ha de posar una mica de consciència col·lectiva com a país per aconseguir revertir això.
1: Des de... Inspector... Sí, digues, Carlos.
6: No dic que ja a la tarda veiem l'inspector preocupat per les flames que també dificultaven l'accés per carretera a l'incendi de Sant Manat. Tots tenim a Catalunya el record de l'incendi d'Horta de Sant Joan, on van morir 5 bombers. També ara fa un any, tot just, a Paüls, un bomber va caure per una zona de barrancs i també va perdre la vida. Han sigut episodis que des del cos s'ha dit no ens podem jugar la vida com a bombers. La nostra prioritat és naturalment protegir les persones. Inspector, han hi hagut moments crítics de tensió en aquestes últimes hores de simultaneïtat d'incendi al país?
5: Sí, és una situació crítica, però sobretot el que nosaltres hem dit, perquè s'entengui bé, és que el que no podíem fer era protegir, en el cas del Farell, perquè per situar-nos bé, no és defensable en quant a mitjans, diguéssim, la possibilitat de defensar la urbanització tal com està. No podem defensar i garantir, diguéssim, la protecció d'aquestes cases, i per tant el que sí que hem de garantir és la protecció de la població. El fet de no exposar, diguéssim, els bombers, els bombers ens exposem perquè és la nostra feina, i és evident que hi ha situacions en què ens exposem. El que sempre tenim en compte, diguéssim, és fer-ho, diguéssim, amb un cost-benefici, i evitar, diguéssim, situacions no desitjades, doncs, d'accidentalitat o de prendre mal, no? Però vull dir que no és que diguéssim els bombers farem menys en aquests incendis, no, el que hem dit és, a nivell de vents, aquests vents no es poden protegir, simplement per un tema, diguéssim, d'energia del cos, no tenim capacitat de protegir això tal com està, perquè si haguéssim protegit d'això hauríem d'haver portat tots els camions del país a fer això, i per tant se'ns hagués cremat tot el país i per tant posar en risc moltes més urbanitzacions, incendis molt més grans, etcètera, etcètera. Per tant, es descarta allò, protegim a les persones, això sí, només faltaria, però actuem d'aquesta manera.
1: És de David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, en una entrevista exclusiva a SER Catalunya, i que estem fent en ronda amb totes les emissores. Ens falta Ràdio Lleida. Mercè Marc, molt bon dia.
7: Bon dia, i a l'inspector jo li volia demanar, és evident que el foc de l'Horta de Sant Joan amb la mort de 5 bombers dels Graf Lleida va marcar un abans i un després en l'estratègia, és a dir, a partir d'aleshores el que es va és a salvar poblacions, a salvar vides, a que no hi hagi cap impacte, almenys possible, en la ciutadania, no? En les vides de la ciutadania. L'any passat vam tindre Torrefeta i Florejacs, el primer incendi que es va anomenar de sisena generació. N'hem tingut un altre aquest any a les Gavarres. A això ens hi hem d'acostumar ja, a partir d'ara? Hem de parlar de sisena generació en aquests incendis?
5: Sí, un matís. No és que a partir d'Horta de Sant Joan hi va haver un abans i un després, a partir d'allà vam crear justament el sistema de comandament, el SISCOM que parlem, i amb això hem fet un salt molt gran endavant. Però no és que els bombers, diguéssim, només salvem vides i ens despreocupem, diguéssim, dels vents o del bosc, no és això. És que el que sí que fem és que tenim en compte amb quines situacions, diguéssim, que plantegem atac ofensiu, i el seguim plantejant de fet amb la majoria d'incendis, i amb quines situacions plantegem situacions de confinament d'aquest incendi. És a dir, hem incorporat la possibilitat del confinament d'aquest incendi d'alguna forma perquè s'entengui d'esperar-lo, no? I no d'anar-lo a buscar. Però això no ho fem d'alguna forma sistemàticament, sinó que incorporem aquesta possibilitat dins la nostra doctrina operativa. Ho dic per aclarir aquest concepte, que crec que és important. I després, respecte de si estem si ens hem d'acostumar amb els incendis de sisena generació, si és allò que dèiem, de dir, ara mateix tal com tenim els boscos, no? Aquí s'ajunta moltes coses, s'ajunta un abandonament també rural, que no és d'ara, que és doncs dels anys 50 del segle XX cap aquí, que cada vegada doncs hi ha més abandonament de camps, no? de cultius i de més, i per tant això ens perjudica molt, perquè nosaltres els cultius és el que ens serveix doncs per aturar els incendis. Els boscos estan menys aprofitats a dintre, i per tant és allò que es diu, no? De que hi ha més càrrega de combustible dins el bosc, que també és una altra realitat, i les espècies no estan adaptades a aquest clima, sinó que estan adaptades a un clima, diguéssim, amb no tant estrès, sobretot de temperatura, i també, diguéssim, de que amb aquesta temperatura més alta necessitaríem més aigua per compensar, diguéssim, l'evapotranspiració de les plantes, i això tampoc no ha passat. Per tant, també aquesta escassetat d'aigua també la pateixen. En definitiva, és un còctel perfecte perquè es donguin aquests incendis de sisena generació. Quin és el repte? El repte...
7: Sí. Digui.
5: No, anava a dir, quin és el repte amb el que s'està treballant? Això ja, l'any passat el president està molt preocupat per aquesta situació que comentava justament de Torrefeta i Florejacs i l'incendi de Paüls, que van ser els dos incendis que van ser més potents l'any passat. I ens va preguntar als bombers, no? De dir, com ho veieu, què necessiteu, què cal fer, no? Com a país. I a nivell dels incendis de sisena generació, sobretot, hi ha una component d'aquests incendis, que és que acaben interaccionant amb l'atmosfera, amb la generació d'aquests pirocúmuls, i arriba un moment que acaben fins i tot produint el que se'n diu megaincendis, no? Que són incendis que surten d'aquestes mides, no? Dels incendis que hem tingut a Catalunya, no? Que com a molt han arribat doncs, a desenes de milers d'hectàrees, no? 30.000 hectàrees, doncs en comptes d'això hi ha la possibilitat de que tinguem incendis que hem vist a altres llocs del món. Això s'ha vist a Portugal, a Grècia, a Austràlia, a Califòrnia, incendis que els parlem, els contem amb centenars de milers d'hectàrees, fins i tot en algun cas amb un milió d'hectàrees, no? Llavors aquest canvi d'escala dels incendis, que és el que ens fa patir, serien incendis, perquè ens entenguem, que ens afectin doncs mig Prepirineu, per exemple, no? I això és el que sobretot ens fa patir, de dir, si entrem en aquesta dinàmica d'incendi, no el podrem aturar. No tenim capacitat, oportunitat als bombers per poder-hi fer front. I llavors, generar oportunitat als bombers amb uns eixos de contenció on l'incendi entri dins de la capacitat d'extinció és el que vam demanar, doncs, que s'establís. I agricultura, doncs, hem estat treballant juntament amb agricultura per definir 14 eixos de contenció que estaran executats en els pròxims 7 anys. Esperem que amb un parell tinguem els 5 que són més crítics, que afecten a més població, i per tant, doncs, com a mínim fer aquest pas endavant de dir, ja que estem abocats amb aquests incendis de sisena generació, veient que els nostres veïns estan entrant amb aquests incendis de centenars de milers d'hectàrees, avancem-nos-hi i intentem, doncs, fer la feina perquè això no pugui passar.
1: Senyor Borrell, d'aquí que jo li pregunto... Sí, digues, Martí.
0: Espera't. A les Gavarres ha arribat una idea, que és que els incendis d'avui poden salvar els incendis de demà. És a dir, que un incendi massa forestal pot estalviar-ne un altre en un altre temps. Fins a quin punt és positiu que hi pugui haver incendis forestals si no tenen afectació humana?
5: Bé, això és la paradoxa de l'extinció, no? Que també diem nosaltres, és a dir, això és de forma inversa, però és una mica el mateix concepte, no? De dir, com més efectius som, menys bosc crema, i com menys bosc crema, més continuïtat hi ha, no? Una mica el que m'està comentant, no? Llavors, es tracta una mica, és veritat, de que això també genera mosaic, és a dir, l'incendi, igual com dèiem, no? De dir, les activitats agrícoles ens generen doncs aquest mosaic, doncs igual com els conreus ho fan, també ho fan si tenim incendis. Moltes vegades un incendi es xoca amb un altre incendi d'anys anteriors i per tant també és una oportunitat dels bombers per aturar-lo allà. Sí, és una paradoxa, però és veritat.
1: Senyor Borrell, última pregunta que sabem que ens ha de deixar. Si hagués de fer una carta als Reis, què demanaria? Més recursos humans, més camions, més helicòpters per fer front a aquest escenari que hem vingut descrivint durant tota aquesta conversa? N'hi ha prous ara mateix, senyor Borrell?
5: Doncs, si hagués de fer una carta als Reis, demanaria que la mateixa inversió que estem tenint ara es sostingui amb el temps. Amb això arribarem, diguéssim, tenim un pla molt sòlid fins al 2030 de creixement sostingut i que es faci realitat. Aquesta seria la carta als Reis.
1: Ràpidament, quins punts els preocupen més ara mateix? Ja el deixen marxar.
5: Estem amb l'incendi de Sentmenat. Ara l'incendi de Sentmenat, sobretot el que... Sí, Sentmenat, perquè encara tenim una certa activitat en el flanc dret de l'incendi, sobretot entre el primer i el segon terç de l'incendi de Sentmenat, i això ens té, diguéssim, intranquils, i sobretot que no tinguem cap més incendi, perquè si només tenim això, pensem que podrem fer-hi front bé, i bé. Però el problema que ens fa patir és que això, diguéssim, tinguem revifades potents i que, a més, doncs, tinguem simultaneïtat amb altres indrets de Catalunya.
1: David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies. Martí Oliver, moltíssimes gràcies també per aquesta connexió,
0: A vosaltres.
5: Moltes gràcies.
1: Ja veieu com arribem a aquest punt de 11:45 del matí d'aquest dimarts 7 de juliol. Ja heu vist diversos incendis que tenim actius a hores d'ara al conjunt de Catalunya, que hem anat repassant no només aquests incendis, sinó les circumstàncies, la mirada global, que també ens agrada fer això de per què tenim aquest escenari, quines són les necessitats noves que està creant i com el cap dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, ens explicava que des de fa 8 anys hi estan treballant. Una conversa que també ha sigut possible gràcies als companys, a les diferents emissores de SER Catalunya, com és Ràdio Girona, Ràdio Lleida, Ràdio Reus, SER Tarragona. Mireu, passem per Ponent. Passem perquè el que podia haver estat un incendi de grans proporcions, el Coll de Comiols, a Artesa de Segre, finalment ha quedat en un ensurt gràcies a la ràpida actuació dels bombers, dels parcs voluntaris, dels ADFs i pagesos, i sobretot a aquell foc començava per la part alta del Coll de Comiols. Mercè Marc.
8: Bon dia. El foc de Comiols ha tingut un comportament molt menys virulent de la seva potencialitat inicial i el motiu l'explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
9: Hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols, és a dir, és un incendi que si hagués estat a la part baixa hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees.
8: I la reflexió la posa l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós.
10: Estem en un país que està forestalment molt abandonat i des d'aquí sí que reclamem que les administracions pertinents pues, posin els recursos necessaris per tal de mantenir el bosc una mica net, amb medis i mitjans, les ADFs al dia actualitzades, però també els punts d'aigua.
8: La causa de l'incendi de Comiols hauria estat els treballs amb una màquina recol·lectora, segons la principal hipòtesi dels agents rurals.
1: Uns agents rurals que mantenen l'accés restringit als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès i la Baronia de Rialb i avui hi han afegit l'accés al Montsec. Tot això en un dia en el que s'esperen altes temperatures a Ponent. D'aquí que Catalunya vigilarà amb drons que els treballadors del camp estiguin protegits contra la calor. La inspecció de treball, Mercè, preveu sumar aquesta tecnologia en la propera campanya de recollida de la fruita per vigilar i sancionar a les empreses.
8: De moment és un pla pilot que ha estrenat el Departament d'Empresa i Treball en zones agrícoles del Segrià per incorporar l'ús de drons i veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures associats al canvi climàtic. Ara mateix la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que no hi ha cap normativa que sancioni treballar a unes temperatures concretes, diu el conseller Miquel Samper.
11: Ens hem de començar a acostumar a que conceptes com les reduccions de jornada o les modificacions dels horaris, això s'ha de posar sobre la taula. I les conseqüències del canvi climàtic ens estan arribant i encara no hi ha hagut una normativa ni estatal ni nostra, de fet la competència és estatal, però encara no existeix.
8: Aquests drons complementaran la feina que fan els inspectors de treball sobre el terreny per comprovar que les empreses disposen del protocol obligatori de calor.
1: Gràcies, Mercè Marc. Anem a recuperar aquella roda de connexions que estàvem fent en prèvia a l'entrevista de David Borrell. Ens havíem quedat amb la Eva Hidalgo, amb l'incendi a la Noia. Eva, bon dia de nou.
3: Bon dia, Jordi, què tal? Sí, exacte, des de la Noia, des de la Pobla de Claramunt. Aquí hi ha una setantena de dotacions, 70 dotacions dels bombers que continuen treballant sobre el terreny, dos mitjans aeris i la resta són terrestres. Treballen i respiren més alleugerits després de deixar enrere el principal temor, que era que el foc anés cap a la zona de Castellolí, cap a Montserrat, doncs, per entendre'ns, on hi havia un potencial de 4.000 hectàrees. Per tant, doncs, ara el que estan fent és treballar amb aquest perímetre, que està estabilitzat des de poc abans de les 8 del matí, però recordem que hi ha 200 veïns de l'urbanització de les Garrigues que encara continuen confinats i, segons ens ha dit l'inspector, ho estaran durant bona part d'aquest dia, com a mínim fins aquest vespre.
1: Gràcies, Eva Hidalgo. Carles Couso, si mirem a l'incendi a les Gavarres, com el tenim a hores d'ara, tot plegat? Com hi arribeu avui dimarts?
6: Doncs podem dir, Jordi, que la nit ha estat relativament tranquil·la a l'incendi de les Gavarres. Ahir els bombers lamentaven no poder donar l'incendi per controlat després que durant la tarda hi hagués moltes revifades en diferents punts de les 2.200 hectàrees afectades per l'incendi que va arrencar, recordem-ho, divendres a les 9 del matí. La nit ens diu gent de l'operatiu instal·lat a les Gavarres, instal·lat a la Bisbal, que ha anat bé, que ha estat relativament tranquil·la i que la confiança que tenen aquesta hora del matí és que durant el dia les afectacions, aquests punts calents, aquestes petites revifades, siguin cada cop menors. Una cosa molt gràfica que em deia ahir en una conversa informal al cap dels bombers a Girona, diu: Carles, si fa un dia en teníem 10, ara en tenim 3, demà si en tenim una, l'escenari se'ns posa de forma, se'ns posa força de cara per poder donar, quan abans millor, l'incendi per controlat. I de les reflexions que hem tingut aquí amb el cap dels bombers de la Generalitat, en podem extreure també de l'incendi de les Gavarres, perquè a les Gavarres hem tingut com dues zones molt diferenciades. La zona que afectava urbanitzacions, on hem tingut al final 11 cases molt i molt afectades sí. per les flames, però també hem tingut tota aquesta zona forestal, per tant molt interessant la reflexió que ens feia el cap dels bombers sobre què vol dir un incendi en una zona forestal i que un incendi, deia ell, la paradoxa de l'extinció, en pot frenar d'altres. També la reflexió de Podem amb tot, és a dir, hi havia preocupació a les Gavarres quan va començar a haver-hi la simultaneïtat, perquè clar, s'han de repartir esforços. Aquí el que la reflexió que es fa des del cos dels bombers, ho hem preguntat aquest matí a Girona, és: ei, això no fa que ens faci fer passes enrere en l'incendi, per exemple, de les Gavarres? No contemplem fer passes enrere. El que sí que passa és que el que produeix la simultaneïtat és que no podem anar tan ràpid a l'hora d'anar cap endavant. Això perquè, per exemple, es destinen a altres zones mitjans aeris. Això ho tenen claríssim. És el protocol que Jordi anirà passant en les pròximes hores. En el que hi ha un focus en qualsevol punt de Catalunya que per petit que sigui, pot arribar a preocupar els bombers, el que es fa és, ei, mitjà aeri cap allà, tirem aigua i que no tinguem un problema. I el que s'està fent ara a aquesta hora, i acabem amb això, Jordi,
12: sí, sisplau,
6: a les Gavarres...
12: Sí, Carles.
6: És una cosa que explicàvem ja ahir a l'hora 14, mira, ens estalviem el tall, si vols, és anar pas per pas, metre per metre, amb eines manuals, intentant també remenant soques perquè no hi hagi revifades i que aquest 2.200 hectàrees que tenim afectades no vagin a més per poder donar durant el dia d'avui al vespre potser l'incendi ja per controlar.
12: Home, ja que l'hem carregat, tirem el tall, va. El sergent.
6: Sí, vinga, va. Doncs el sergent Xavier Encina.
12: Em sembla que el Jordi ja l'havia esborrat, pobre.
6: No passa res, no passa res.
12: Vinga, suelta-la, George.
13: Un cop ja ha passat la línia d'aigua, fixar el perímetre amb eines manuals, perquè hi hagi una separació física en el que no ha cremat amb el que ha cremat, perquè si no l'incendi podria anar creuant en el lloc que tingui continuïtat vegetal i es tornaria a obrir.
12: Carles Cosa,
6: clar,
12: sí, sí, claríssim. Moltes gràcies. Mercè, Marc, que teníem pendent d'acomiadar-nos de tu.
7: I escolta una cosa, ja només per apuntar, que és molt important també el paper que estan jugant, sobretot a les Terres de Lleida i el Prepirineu, les ADFs, les associacions de defensa vegetal, que estan molt agrupades, que tenen punts d'aigua d'on els bombers, per exemple, en el cas de Comiols, també estaven prenent aigua per poder sufocar les flames, que hi anaven amb cubes per poder abastir d'aigua als bombers, als camions de bombers per poder apagar l'incendi, i és una crida que fan les pròpies ADFs per més recursos. Estan molt ben organitzats, igual que els bombers, que vull llançar una llança a favor dels bombers voluntaris, pensa que hi ha Comiols
12: de tots, llancem la llança a favor de tots, de tots.
7: Hi havia Artesa, Trem, Isona, Tàrrega, tot això era parts de bombers voluntaris que estaven treballant en aquest incendi, és a dir, que sí que s'ha de llançar, valga la redundància, una llança a favor d'ells.
12: Mercè, Marc, moltíssimes gràcies.
7: Bon dia.
12: Minuts, 3:15 del migdia i fins aquí gairebé aquest especial minut i resultat d'incendis a Catalunya. Podríem seguir, Podríem seguir fins a les 12, però escolteu, anem-hi. Mira, després de molts anys sense tenir-ne una, el Nàstic de Tarragona ha obert una botiga al centre de la ciutat. Cosa curiosa, La nova botiga ha il·lusionat els aficionats del club, que el primer dia ja feien cues per comprar la samarreta de la pròxima temporada. Imagina't si el Nàstic acabés el Mundial. Allí hi tenim la Cristina Artacho. Cristina, molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia, Jordi, què tal?
12: Pues aquí... Digue'm.
14: No, és que m'està fent moltíssima gràcia com hem passat de parlar d'incendis a posar Free From Desire, que és la cançó que sona quan marca el Nàstic.
12: Veus?
14: Que ja, bueno, que no sona tant. I mira, estic aquí al mig de la Rambla...
12: Ens han faltat dos separadors, també t'ho diré.
14: Sí, que ha sigut un canvi... Bueno,
12: no, jo també els demanava per anar a lavabo, però bueno, en fi.
14: Bueno,
12: no passa res.
14: T'han allargat el programa.
12: No, noia, no ens ho esperàvem.
14: I tant. Bueno, doncs estic aquí a la Rambla. De fet, ara vaig entrar cap a la botiga, que, clar, porto una estona aquí i és increïble la quantitat de gent que entra, perquè un dels grans reclams que té aquesta botiga no és només per la gent de Tarragona, que també que la gent, els aficionats del Nàstic, agraeixen molt doncs, poder anar al centre de la ciutat a comprar la samarreta, els productes que volen, hi ha pilotes, hi ha roba de carrer, i de tot també, en principi, es podrà renovar el carnet de soci, però és un reclam turístic. Des que estic aquí, no, fa una estona, han entrat un munt de gent curiosa a veure què hi ha...
12: Vaja.
14: És aquest equip, no? Clar, vull dir, al final moltíssima gent col·lecciona souvenirs, hi ha gent que col·lecciona imants, gots de xupito, ventalls, qualsevol cosa, però és que també hi ha gent que col·lecciona samarretes o bufandes de futbol, no?
12: I tu has parlat amb un noi que té més de 200 samarretes del Nàstic.
14: Sí, sí. Clar, el col·leccionisme està en els equips grans, però també arriba a equips petits, com és el Nàstic de Tarragona. Amb el noi amb qui he parlat es diu Roger Plana, que a les xarxes es diu Pellgrana.
12: Pellgrana.
14: I porta... Pellgrana, porta des del 2018 intentant aconseguir totes les samarretes del Nàstic, també les més antigues, que evidentment són més difícils. I ens explica que en un club petit com és el Nàstic de Tarragona doncs és molt complicat aconseguir segons quins models.
15: És dels equips més difícils que hi ha al Nàstic, perquè a veure, a mi m'adol dir això, no? Però el Nàstic és històricament, si tu agafes totes les temporades, és un equip semiprofessional, no de tercera categoria, per dir-ho així. O sigui, hem estat a primera i a segona i tot això, però mai ha sigut un Barça, un Madrid, un Espanyol, un Atlètic de Madrid, un equip gran. Aquestos tenen... O sigui, del Barça tu pots tindre qualsevol samarreta pràcticament. L'únic que necessites són calés, això sí. Però el Nàstic, per molt que posis diners... Hi ha moltes samarretes que no, ni per tots els diners del món no la tindràs, perquè és que no n'hi ha.
16: T'he de dir que jo he estat a casa seva i és que és com un museu del nàstic. O sigui, té armaris plens de totes les samarretes a les que cuida moltíssim, perquè
1: molt bé.
16: Tot això, o sigui, dedica moltíssim de temps, ha dedicat moltíssims diners, i podem escoltar com els fa aquest manteniment de les samarretes.
15: Les noves sí que les vaig traient ara a l'estiu, que s'enganxen tant als vinils i tot això, les trec, les vaig traient, les vaig airejant, els hi poso pocos talcos perquè així no s'enganxen. És un truco que hi ha amb els vinils, perquè jo les samarretes no les tinc d'anar penjades, ni me n'oblido. Vaig mirant les samarretes per a veure si puc fer algun, entrellaçar alguna història o explicar alguna cosa, i vaig mirant i decidint, i de pas, doncs, si veig que estan enganxos o el que sigui, els hi faig el tractament, per dir-ho d'alguna manera.
1: Hosti, quina feinada, 8 jerseis que tinc, ja em fa mandra. S'imaginen aquí 200 samarretes?
16: Clar, clar. A part d'això, ara podem entrar a la botiga, comprar la samarreta que vulguem, en la talla que vulguem, però abans només s'editaven les samarretes pels jugadors. Llavors, aconseguir samarretes, sobretot abans de l'any 2000, doncs és molt i molt complicat. També t'ho dic, porta tants anys i té tantes samarretes que és conscient que les que li queden, que té així com a fetitxe, són difícils d'aconseguir. Llavors ja s'ha obert i ja està col·leccionant tot de coses relacionades amb el nàstic.
15: Ara ja ha arribat un punt que si no les aconsegueixo, doncs no les aconsegueixo.
1: No passa res. Ja.
15: Però ja me fa gràcia això, doncs almenys fer una mica d'altaveu i d'anar guardant cosetes, ni que no siguin samarretes, si és un cartell anunciant un partit o unes entrades, o a mi ja m'agrada això. Llavors, com que això no ho tenen normalment, la gent no... És, també és una cosa molt difícil de conservar, si jo ho trobo, perquè em passo hores mirant per tot arreu a què trobo, doncs mira, me fa gràcia.
1: A mi el que em crida l'atenció, Cristina, és que una persona que ha assolit 200 samarretes arriba a un punt a la seva vida que ha de començar a treballar l'acceptació. És a dir, bueno, pues mira, pues no en puc tenir més. No passa res.
16: No puc tenir més, perquè clar, si vull una samarreta de l'any 60 i pico que només tenien els jugadors, doncs la gent té a casa o les ha anat llançant. És que són relíquies, clar. Hi ha samarretes de clubs més grans que tu sempre les has pogut comprar, però el nàstic, que el seguim quatre gats, com qui diu, els de Tarragona, bueno, de fet aquest home és de Valls, però que el seguim gent del camp de Tarragona, doncs clar, és molt diferent, no?, l'envergadura que té aquí, doncs tal. I per això és tan important, no?, doncs tenir una botiga, perquè tota la gent de la ciutat i també la gent que ve de fora, doncs sigui conscient que aquí també hi ha un equip i que està arrelat a l'imaginari col·lectiu de la ciutat i que la gent aquí se l'estima, no?
1: Cristina Artacho, tu tens alguna d'aquestes samarretes? Allò, li has pispat alguna que digui, hòstia, és que aquesta revenuda...
16: Mira, amb ell no, però el que sí que és molt col·leccionista és el meu germà, que també té un armari molt ple de samarretes del nàstic. Al final ja no li quedaven diners i es va cansar. Jo tinc les meves, en tinc algunes, per exemple, l'any passat van editar una samarreta de porter de color rosa i jo, clar, evidentment necessitava tenir una samarreta de nàstic rosa, però bueno, sí que en tinc de diverses temporades que al llarg dels anys, doncs, m'he anat comprant quan m'han agradat més o menys, o quan ha sigut una temporada, doncs, més important, no? Esperem que la pròxima ho sigui.
1: Cristina Artacho, moltíssimes gràcies.
16: Adéu, que vagi
1: molt bé. Una abraçada. Per cert, una última hora, agents rurals informen de que l'incendi iniciat al terme municipal de Sentmenat, a Vallès Occidental, afecta ja una superfície aproximada de 113 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Va, anem a passar per la Barcelona dels 80.
17: Barcelona, Camp de Tarragona, Girona i Lleida. Un aquí Catalunya de quilòmetre zero.
1: Uah, la nena de Bosé. Aquesta és la versió. Aquesta és la versió, home. Aquesta és la versió. Avui ens endinsem en Pensió en França, la novel·la...
18: Era més normal, no diguéssim.
1: Però és que vam fer com una cosa que vam voler... De tietes modernes. Ja. Els hi va quedar una versió com a dents de tietes modernes i dius, home, no, tio, l'esperit d'aquesta cançó era aquest. Avui... I com sona, eh? Està molt ben produïda, aquesta cançó. Sembla que feta ahir, carai. Passem per Pensió en França, que és la novel·la de Txetxe Parra. Benvinguda, què tal, com estàs?
19: Moltes gràcies.
1: Jo normalment els convidats us saludo des del principi del programa, però ja has vist que avui això ha sigut...
19: L'actualitat mana, és normal.
1: Surrealisme! Ha sigut un no parar fins ara. És una història que arrenca amb l'arribada d'Alma a l'estació de França, una Barcelona dels anys 80, plena de llums, ombres, secrets. Arriba a la ciutat buscant refugi, però acaba entrant en una pensió de la Born, que és molt més que un lloc on dormir. És una casa habitada per dones que han hagut de sobreviure, protegir-se i reinventar-se. O sigui, en quin moment tu tries l'estació de França per arrencar aquesta història? I fins i tot diria en quin moment dius haig d'escriure aquesta història.
19: Doncs mira, jo estava fent un curs d'escriptura creativa i sempre cada setmana ens donaven un disparador creatiu i aquell dia doncs, ens van donar una foto que era el timbre que surt a la portada del llibre i ja no sé, aquell timbre amb aquella paret així com antiga doncs em va portar, no sé per què hi posava Pensió en França,
1: sí,
19: em va portar doncs, al barri del Born, no? I de seguida vaig pensar, ostres, està a prop aquí de l'estació de França, potser escric una història d'una noia que arriba per primer cop a Barcelona, que s'enfronta amb aquesta ciutat, la situaré aquí... Bueno, una miqueta aquesta va ser la idea, però el disparador va ser això. Va
1: la
19: ser
1: Barcelona dels 80s, dones que han hagut d'escapar de pares, marits, parelles, entorns violents, volies escriure una història de supervivència femenina?
19: Totalment. A més, és que, sobretot... jo crec que un dels punts... Hi ha molt de suspens, aquesta novel·la, però sobretot volia treballar molt el tema de la sororitat, que en els anys 80 potser no es coneixia com a terme, com a concepte,
1: però
19: encara...
1: Existia.
19: Però existia. I la volia posar doncs, una miqueta en valor, no? Que aquestes dones que estaven aquí, doncs, d'alguna manera, que habitaven la Pensió França, Pensió en França, doncs que es poguessin recolzar entre elles.
1: L'Alma arriba amb por, però també amb caràcter, cultura, desig de viure i una mirada pròpia. Quin seria el viatge emocional? Sense fer-nos els spoilers, eh? Vull dir, fem una cosa. Quin és el punt de partida? El de sortida o el d'arribada? En aquest cas, el de sortida. El d'arribada ja que llegeixin tu, Pensió en França.
19: Ah, exacte, no farem spoilers.
1: Bueno.
19: No. Doncs l'Alma és una noia que ve del sud d'Espanya, de la província de Cádiz, en concret, i ella ja té tota... Bueno, ha acabat la seva carrera, per ella és molt important la cultura... com es veurà al llarg de la novel·la. Perdoneu, però és que estic una mica afònica amb l'aire condicionat.
1: Aquí, sí.
19: Però no aquí, eh?
1: No sé si el tenim engegat nosaltres. Bueno, si no estic suant, és que està engegat.
19: No, és exacte.
1: Si vols te la pago, eh?
19: No.
1: Perdrem ara aquí un minut més d'entrevista que ja no tenim.
19: Ho arrossego de diferents dies, des que fa aquestes calors. No, perdó. Aleshores, doncs, ella arriba... perquè bueno, li passa un succés allà que fa...
1: No l'expliquem.
19: No l'expliquem, s'ha de descobrir. No. I aleshores, a partir d'aquí, ha de fugir. I li recomanen, algú d'allà, algun familiar, li recomana que s'instal·li a Barcelona, a la Pensió en França. I ella doncs, arriba doncs, amb aquest desig de, bueno, de sentir-se protegida aquí, però potser no tant.
1: Hi ha el que... xarxa de dones, sororitat que es protegeixen. Hi ha misteri, hi ha memòria, hi ha un crim. I tot i així, on situaries tu el cor de la novel·la? En el thriller, el drama, la sororitat, totes les anteriors...
19: Totes les anteriors.
1: Perquè no em diguis cap de les anteriors.
19: No, ja... totes.
1: M'acaben totes les lletres del llibre Terra, eh?
19: No. Totes les anteriors. O sigui, no seria una novel·la negra convencional, però sí que és veritat.
1: Però parece un muerto.
19: Algún muerto que otro hay.
1: I
19: després hi ha alguna mica també d'investigació, però per mi l'important era... com se sentia tant l'Alma Gadir, la protagonista, com la resta de dones que s'han d'enfrontar, que són persones normals i corrents, com qualsevol de nosaltres, que s'han d'enfrontar amb aquestes situacions, diguem, una mica imprevisibles. No?
1: Sí. En aquest programa hem fet la ruta dels Girona, aquella família apoderada que estava al darrere de grans inversions, de grans projectes a la ciutat de Barcelona, i aquest llibre també ens permetria fer una ruta per aquesta Barcelona, la Barcelona de l'estació de França. Començaríem 1, 2, 3, respongui otra vez a la Pensió de França, per exemple, a l'estació de França.
19: Comença a l'estació de França, que és on arriba ella, continua pel Born, que és on se situa la pensió, passeja també per diferents punts de la Barcelona antiga, les Rambles, el Mercat de la Boqueria també és important.
1: Però no estava ple de guiris, no? Ni tots aquests llocs de smoothies...
19: No, ni molt menys. Era, bueno, de fet, a mi em feia gràcia, doncs, ubicar-ho a la Barcelona dels anys 80, perquè aquella Barcelona era molt autèntica i tenia, jo crec, una narrativa pròpia.
1: Tenia la solera de barri.
19: Sí,
1: exacte. Tota Barcelona, comparat amb ara, tota Barcelona era un barri.
19: Sí, bueno, o sigui, tenia
1: que ja no hi ha ni els barris, ja, pràcticament.
19: Tenia identitat, Barcelona, tenia moltíssima identitat en aquell moment. I per mi era l'important, el barri Xino, que ara ja no es diu el barri Xino.
1: No, què és ara?
19: Jo crec que és el Raval,
1: sí,
19: no?
1: Sí, és el Raval. Estaves al Raval, però...
19: Però, bueno, i després surten també altres zones, eh? Surt l'Eixample, surt Pedralbes, Sarrià, d'alguna manera... aquests escenaris acompanyen una miqueta el que és l'evolució personal també de la protagonista.
12: I és lineal aquesta evolució? És a dir, a mesura que anem passant per aquests edificis, s'està produint l'evolució o és...
19: No, perquè ella és imprevisible, l'Alma és imprevisible, és una dona molt rebel, imprevisible, i bueno, i va d'aquí a allà. Vull dir, es va movent, ella se situa al Born, allà és on se suposa que té casa seva d'aquí a Barcelona, la pensió, està protegida, però després també necessita ella, doncs, d'alguna manera apropar-se aquests canvis que està patint la Barcelona dels anys 80, aquests canvis, aquesta efervescència...
12: La preolímpica, eh?
19: Exacte, aquesta efervescència que teníem, que vam viure, tant social com a cultural, i aquí vaig crear uns personatges que estaven una mica al marge del Born i de la pensió, que vivien a la zona alta de Barcelona, que li procuraven, doncs, aquest respir, no?, per dir d'alguna manera.
12: Gente buena, és?
19: Gente buena.
12: Gente bien, gente buena.
19: Hay gente muy buena y gente muy mala, la novel·la.
12: Bueno, tant si és gente bien com si no, no? A tot arreu n'hi ha tots colors, mides i...
19: Sí, sí, i tant. I tant que sí. Perquè a l'Albor també hi ha gent molt bona, eh?
12: I tant. Escolta'm, clar, dius que és un personatge imprevisible. Aquesta imprevisibilitat també et va passar a tu quan estaves escrivint sobre ella, que sobre... Jo sé que els escriptors aneu escrivint. Alguns sí, els altres no. Uns van molt planificats, altres fan més jazz. I algun diu, fins i tot, estava escrivint i en sé, quan acabo d'escriure el que acabo d'escriure dic, d'on cony ha sortit això? Vull dir que sí. Fins i tot el mateix escriptor que ha parat. O sigui, la teva Alma en sé que et va fer un ziga-zaga i dius...
19: Mira, jo sóc com diuen l'escriptor brújula, que és a dir, que va una miqueta, que no és mapa, jo no ho tinc sempre tot ben estructurat abans. Ara començo, potser una mica, però aquesta primera novel·la no ho vaig fer així. I jo el que sí que tenia claríssim era que volia conèixer l'Alma molt bé, a tots els personatges, sí, evidentment, però l'Alma molt bé. I què vaig fer? Doncs li vaig donar una miqueta la personalitat i les característiques de la Txetxe dels anys 80.
12: Hòstia!
19: Sí.
12: Agarra-me esa Txetxe, eh? Agarra-me esa Txetxe.
19: Aleshores, a veure, evidentment, a mi no em va passar.
12: Jo no, gosava preguntar si era autobiogràfica o hi havia algun punt, perquè em fa mandra preguntar això.
19: No, afortunadament no m'han passat les coses que li passen a l'Alma, però sí que el seu caràcter, les seves reaccions, què li agrada, què estima, què li fa por...
12: La Txetxe dels 80 es vestia amb muscleres, colors llampants

0: mà que li fa por.
1: La Txetxe dels 80 es vestia amb muscleres colors llampants, no, era del New Wave fosc, de més post-punk.
0: He passat per tots els estils, habidos i por haver.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, la veritat. Bueno, jo estudiava a les monges i anava amb el cabell curt, de punxa i de colors. I les monges m'agafaven dels cabells...
1: Era Cindy Lauper?
0: Sí, total. I entreien i em deien, cuando vengas peinada com una persona normal, volveràs a entrar en classe.
1: I a casa què et deien?
0: Bueno, i em deixaven per impossible.
1: Sí, a la Txetxe, pues, ahí... Sí. No en farem res de bo.
0: Sí, sí, però bueno.
1: I va haver un moment que les monges ja et van acceptar tal i com eres?
0: Sí, perquè era bon estudiant. Era bon estudiant.
1: O sigui, tu treies allà...
0: Però no,
1: la gent jove que em diuen, tu servies conya amb les notes, allà.
0: Ah, exacte.
1: Pam,
0: i sense molt d'esforç, afortunadament.
1: Oh, quina malícia,
0: bueno,
1: això.
0: No, però amb el que m'agradava, eh? Vull dir, perquè jo les mates, he tingut sempre professor particular de matemàtiques, però el que eren lletres era... És que era
1: com
0: era,
1: un tro.
0: Era lo mío.
1: Com un tro.
0: Era lo mío.
1: De colorines. Sí, de colorines. Sí. Escolta, per tant, aquesta Txetxe que eres tu de jove, l'has volgut recuperar? No sé si sempre l'has tingut present, o a l'hora d'escriure el llibre t'has anat a buscar, o t'has trobat que anaves a buscar tu mateixa fa...
0: Sí, sí.
1: 20 anys.
0: Bueno, 20 anys. Bueno,
1: de fet, no puc enganyar la màquina, perquè de fet dels 80 ens fa 40 ja.
0: Ens fa 40, per això.
1: Perdó, eh?
0: Jo, no, una miqueta
1: jo
0: més, això.
1: Jo volia quedar bé, mira com ha anat, això.
0: No cal. Ai, lo que hay, oye.
1: Ai, hòstia, m'he fotut aquí.
0: No, sí, jo, el que et deia, jo tenia molt clar que volia conèixer molt bé els personatges i per mi era... important saber com reaccionaven, com respiraven, què pensaven, i dic, pues, tiro de la Txetxe dels 80 i tota la seva rebeldia i el seu caràcter.
1: Pensió en França, Txetxe, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies a tots els nostres companys, a les emissores de SER Catalunya, Eva Hidalgo, Carles Couso, Mercè Mar, la Cristina Artacho i també el Martí Oliver, que heu fet possible, vaja, un programot, i també en Jordi Pou, i en Miquel Giol. No, és que Cesar no el tenia aquí davant, com no està el grup pobre, doncs... Pues, i en Miquel Giol, que també el tenim corrent, eh? Cotxes amunt i avall. Va, que demà hi tornem a les 11 en punt. Aquí a Catalunya, quilòmetre zero. Fins demà, adeu-siau, gràcies.

0: l'endemà de l'agònica victòria d'Espanya davant Portugal per 1-0, gràcies a Mikel Merino, que fa uns mesos es recuperava d'una greu lesió i creia que es perdria el Mundial i que ahir, quan només portava 5 minuts al terreny de joc, va carregar-se a Portugal 16 anys després al Mundial.
1: ¿Hasta qué punto creemos en que se puede meter un gol hasta el último minuto? Al 100%. Creo que es la mentalidad que hay que tener, generar un impacto en el juego y eso es lo que hemos hecho todos los que hemos entrado, ¿no? Entrar con hambre, con energía, me gusta dejarlos para el último minuto, nos está yendo bien así y bueno, ojalá vengan más.
0: Ell és un dels homes de més confiança de Luis de la Fuente, que el va incloure a la llista, malgrat encara no fa ni dos mesos que va tornar als entrenaments després de fracturar-se per estrès al peu dret. Molts van ser crítics amb aquesta insistència de la Fuente amb Merino després dels pocs minuts que havia jugat des de la seva lesió, però ahir ell, Mikel Merino, va agrair la confiança dels que han confiat en ell.
2: Bueno, no creo mucho en la justicia o injusticia, creo en la realidad, y la realidad es que todo el mundo tiene una voz y voto y puede decir lo que le da la gana, o respeto opiniones e intento que no me afecten mucho.
3: ¿Te molestó?
2: No me molestó porque entiendo cómo funciona esto, porque seguramente mañana en los periódicos todos dirán que soy buenísimo y yo tampoco me lo voy a creer de esa manera. Son momentos altos y bajos, a veces juegas mejor, pero creo que mi aportación siempre ha sido de dar lo mejor que tengo y desde luego que agradezco mucho que Rodri, que bueno, un balón de oro, todo lo que ha hecho en su carrera, algo sabrá de fútbol y bueno, que me ponga en valor, la verdad que se lo agradezco mucho porque yo pongo todo de mi parte para intentar hacerlo bien.
0: Agraït Mikel Merino, segurament qui més ha confiat en ell, de la Fuente, el seleccionador.
4: Yo llegué a decir incluso algo más, que si hace falta iría a recogerle en brazos a su casa. Y es verdad, Mikel Merino es un jugador grandioso, fantástico, excepcional, un top mundial, de los mejores del mundo en su posición también, y que a nosotros siempre nos da un grandísimo resultado, pero por lo buen futbolista que es.
0: Elogis per Mikel Merino i pels canvis que un cop més van decidir el partit. Va estar assistit Mikel Merino per un Ferran Torres que va sortir al minut 75 i va fer un gran partit.
5: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel. Al final, en este tipo de torneos muchas veces los partidos se resuelven de los jugadores del banquillo. Hoy se ha demostrado el gol y asistencia de gente del banquillo, entonces creo que es la visión del equipo que todo el mundo está dispuesto a sumar.
0: Des dels Estats Units, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Què és el que més et va agradar, Santi, d'aquesta victòria a l'últim minut pràcticament d'Espanya contra Portugal?
6: Crec que és important remarcar el Mundial que estan fent dos futbolistes del Barça, més enllà de Lamine Yamal, més enllà de Pedri, més enllà de les figures. Crec que estan fent un Mundial espectacular tant Pau Cubarsí com Dani Olmo. Pau Cubarsí està portant moltíssim a l'eix de la defensa al costat d'Aymeric Laporte. De fet, ell se sent bé amb una figura com Laporte al costat i ell és qui ha de tirar de la defensa. Laporte aporta la jerarquia, el coneixement, aporta doncs aquesta veterania necessària en una línia defensiva, però el que soluciona els problemes, el que va a creuar, el que xoca amb els centrals, el que treu la pilota jugada és Pau Cubarsí, i això ell ho nota i accepta que està sent un pas endavant en la seva carrera jugar tant i també aquest Mundial. I després l'altra figura destacada és Dani Olmo. Dani Olmo està fent un Mundial que és una autèntica barbaritat. Ahir deixa sol a Mikel Oyarzabal en la jugada que falla un gol sol contra el porter. Després fa un partit espectacular combinant amb Lamine, combinant amb Mikel Merino. És un futbolista que és el que està més en forma de la selecció, sense cap mena de dubte, més que Lamine, més que Pedri, que ahir no va estar del tot bé, però que apareixerà el millor Pedri. Dani Olmo està fent un Mundial que ho destaquen dins del cos tècnic de la selecció. Ha caigut pel seu propi pes la titularitat de Dani Olmo després d'un inici on no la va tenir garantida, i s'han de destacar aquestes dues figures en clau blaugrana: Pau Cubarsí i Dani Olmo, que estan sent pilars fonamentals de l'Espanya de Luis de la Fuente.
0: I estàs d'acord, Jordi, amb el Santi, en destacar aquests dos jugadors indispensables ja per De La Fuente, tant Dani Olmo com Pau Cubarsí.
3: Sí, perquè jo crec que el Santi ha resumit una mica les dues grans virtuts. És a dir, a Espanya li generen molt poques oportunitats.
0: Sí, sí, és que cinc partits sense encaixar cap gol.
3: Cinc partits
0: ja.
3: I li han fet cinc xuts a porta. Encaixa molt poc, li genera molt poc i Cubarsí té molt a veure. Però després aquest punt de dinamisme, de vitalitat, d'energia, de trencar línies, d'assistències, de Dani Olmo en la seva millor versió, jo estic molt d'acord que són els dos puntals de la selecció.
0: Ahir sorprenia el propi Carrusel, no? L'equip de Dallas deia als nostres companys aquest canvi de Dani Olmo que va sorprendre, però és veritat que després li va sortir perfecte el canvi del pla de partit a Luis de la Fuente amb els canvis que va fer. La derrota de Portugal, l'eliminació de Portugal, va tenir dues derivades. La primera, la veu del català Robert Martínez com a seleccionador.
7: Sí, hoy es mi último partido con la selección. Balance de orgullo, yo creo que es más un balance... Yo creo que vosotros podéis ver el aspecto más objetivo, que son los 45 partidos que he tenido, todo lo que hemos hecho juntos, pero yo creo que me llevo más el aspecto de sentirme recibido en Portugal como un portugués más, muy querido, tanto a la familia como a mí mismo, y es una memoria que me llevo para siempre. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad.
0: La veu de Robert Martínez i l'altra derivada, la veu del Mundial de Cristiano Ronaldo.
8: Con la consciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de consciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: A Dallas, Bruno Alemany, què tal? Molt bon dia.
9: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Quines van ser les claus per tu del partit, Bruno, d'aquesta victòria d'Espanya?
9: Jo crec que van madurar bé el partit, va tenir més ocasions. És cert que aquest 1 contra 1 de Lamin contra Nuno Mendes va marcar els minuts als que van coincidir al terreny de joc. Li va posar, com fa sempre el portuguès del Paris Saint-Germain, les coses molt complicades a Lamin Yamal. També és cert que en una gran arrencada de Lamin es va acabar lesionant Nuno Mendes per l'esforç físic que va haver de fer, i a partir d'aquí doncs Espanya, sense grans versions individuals més enllà de Rodri i Dani Olmo, crec que va fer millor partit a nivell col·lectiu i va mereixer estar als quarts de final. Gran partit de Dani Olmo, com dèiem, va rebre per dintre amb molta facilitat, creant molt de perill a la defensa de Portugal, i després partit bastant fluixot de Pedri. Se'l veia lent, sense les idees massa clares, i a diferència d'ell, Rodri sí que va fer un tros de partit. Per tant, victòria merescuda de la selecció espanyola, sense una versió top encara de Lamin Yamal, amb un grandíssim Dani Olmo, molt bé també Cubarsí fent parella amb Laporte, i la veritat és que Pedri no està o no va estar al nivell que ens té acostumats.
0: Cert, ara en parlarem de seguida, que ja ens està escoltant l'Àlex Dalmas d'aquesta versió més apagada de Pedri. Però Bruno, plorava desconsolat Cristiano al final del partit, s'acomiadava dels Mundials en Portugal, és l'adeu d'una era.
9: A mi em fa una mica de cosa veure els grans cracs acabar el seu camí, la seva història a un campionat com el Mundial d'aquesta manera. Em fa cosa perquè realment Cristiano va estar molt lluny durant tot el Mundial, més enllà dels 3 gols. 2 arriben de penal, l'únic que no és de penal li fa la selecció d'Uzbekistan. Ha estat un Mundial molt fluix de Cristiano Ronaldo, que li ha restat a la selecció portuguesa, perquè el seu nivell de mobilitat, la poca capacitat per desmarcar-se i demés, crec que li han restat a la selecció portuguesa, i ha estat una de les claus de que no hagi fet un millor Mundial la selecció de Roberto Martínez. Per mi és un jugador nivell campió del Mundial, és a dir, és una llegenda del futbol, Cristiano Ronaldo, però mai ha estat als Mundials al nivell que sí que li hem vist als clubs. I ha tingut bones generacions de jugadors portuguesos, però mai ha acabat de donar aquest nivell que sí que l'hem vist, sobretot a la seva època al Real Madrid, també al Manchester United, mai ha assolit aquest nivell.
0: Cert, un Cristiano que ha brillat molt més amb els clubs que no pas en Portugal als Mundials, i ahir jugava ja l'últim partit amb una cita mundialista amb la seva selecció. Moltes gràcies, Bruno.
9: Molt bé, que vagi bé, una abraçada.
10: Del Masterclass.
0: Àlex Dalmas, què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia, Helena, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal? Suposo que gaudint aquests dies, deus estar gaudint com un nen petit, veient el Mundial.
11: Sí, gaudint i dormint poc, també, però gaudint molt, sí, sí.
0: Bueno, ara que ja van disminuint el nombre de partits per dia, també els horaris es posen una miqueta ja més normals per la nostra franja, òbviament.
11: Sí, sí, crec que només n'hi ha, en queda un, no? Les dues de la matinada,
0: sí,
11: crec, i tota la resta ja és més normal. Així que sí, sí, ara la cosa va millorant tant en partits, en nivell, com en horaris també, sí.
0: Àlex, ja tenim a la selecció espanyola a quarts de final, sense brillar, però va avançant l'equip de la Fuente.
11: Sí, a mi, jo crec que Espanya va creixent en el campionat, va de menys a més. Ahir és veritat que no és un partit del tot brillant, però sí que em sembla un partit d'una selecció amb potencial guanyadora d'un Mundial, no? És a dir, un partit, ara ho deia el Bruno, no? On no comets masses errades, on acabes tenint el domini del joc, on a la segona part demostres més mentalitat, acabes enfonsant a Portugal, i crec que és justa. Crec que va ser un partit molt igualat, molt tàctic, ara en parlarem. Jo crec que tant el plantejament de Portugal com el d'Espanya tenia alguns punts tàctics molt interessants. Jo diria que amb ritme baix, i això és per l'estat físic dels jugadors més importants, parlava ara el Bruno de l'estat de Pedri, que se'l veu cansat, també es veu cansat a Vitinha, també hi ha jugadors claus, fins i tot Lamin no arriben al seu millor estat perquè, òbviament, no pot encadenar encara esforços. Crec que va ser de ritme baix, però de dues seleccions que tenen les propostes molt clares i que tenien potencial per guanyar. Per tant, jo crec que és el primer partit del Mundial on se'n va, on una de les possibles campiona elimina una altra possible campiona.
0: Àlex, sembla que De La Fuente ja ha trobat, no?, el seu 11 tipus. Va tenir algun dubte a l'inici amb aquella suplència de Dani Olmo, que ahir va ser, com deia el Santi, el millor del partit.
11: Sí, crec que és la primera clau. Sí, crec que és la primera clau no només del partit, sinó de la trajectòria de la selecció espanyola. Crec que ha trobat l'encaix amb Dani Olmo en aquesta tercera alçada. Per mi és imprescindible, no només per al nivell qualitatiu, sinó per perfil. És a dir, Merino va sortir a la segona part i ho va fer molt bé, però ni Merino, ni Fabián, ni Baena jugant per dins et poden aportar de manera permanent el que fa Dani Olmo, que crec que va accelerar molt el joc, va estar molt bé. I després el lateral dret, en aquesta pugna que vèiem entre Llorente i Pedro Porro, ho vam parlar aquí la setmana passada. Crec que és bastant notori que Lamine Yamal se sent més còmode amb Pedro Porro perquè l'entén millor el seu joc, i crec que ho ha trobat Luis de la Fuente. Crec que ho ha trobat, fins i tot ha trobat els canvis. Després parlarem, perquè per mi va ser la gran clau del partit, no?, l'encert de Luis de la Fuente per davant del de Robert Martínez amb l'entrada dels canvis. Però crec que ha trobat tant l'11 com els jugadors per sortir quan el partit està llançat ja.
0: Què et va semblar, Àlex, al partit de Portugal? Perquè vam veure una versió molt poc, no, ja no dir-te atrevida, no?, però és que va molt poc propositiva de l'equip de Robert Martínez.
11: Sí, i atrevida també, Helena, ja ho dius bé. Jo crec que la part final va ser més atrevit a Luis de la Fuente que a Robert, i per això es van portar el partit, no? Mira, va ser un partit molt tàctic, com et deia, perquè vam veure a Portugal, vam veure que al mig del camp feia marcatge a l'home. Segurament per això, abans ens deia, parlava el Bruno de Pedri, segurament per això va estar bastant incòmode, perquè Pedri els marcatges individuals és, jo diria que és la cosa que més li dificulta el seu joc, i a més, si no està físicament a tope, doncs encara més. I vam veure que a mi em va sobtar un Cristiano que estava sobre de la porta. Per tant, el que va fer Portugal va ser flotar Cubarsí. No és casualitat que Cubarsí fos el jugador de camp que la primera part va tocar més pilotes i va tocar gairebé el triple que la porta. Amb la qual cosa, Cristiano Ronaldo estava allà segurament per agafar Espanya en transicions, perquè Cristiano podia igualar la velocitat de la porta, no la de Cubarsí, però és veritat que al principi Espanya va estar una mica incòmoda, però a poc a poc Cubarsí van agafant lideratge, i com també destaco el que ha dit el Bruno abans, per mi Cubarsí acaba completant un partit magnífic, amb pilota, sense pilota. La segona part la cosa s'iguala. Jo crec que Espanya és més valenta, va més a per al partit, domina més, enfonsa més a Portugal, I després, per mi, l'aspecte clau són els canvis. Luis de la Fuente està molt millor. No era fàcil, era arriscat els moviments que fa i els canvis que fa, perquè Dani Olmo estava sent el millor de llarg. Pedri és un jugador transcendental i treu a Dani Olmo, treu a Pedri, treu a Baena i fa entrar a Miquel Merino, a Ferran i a Fabián.
0: És que treu pràcticament els jugadors més creatius, no, que tenia sobre el camp.
11: Sí, i a la vegada, em preguntaves per Portugal, Portugal fa també un moviment que és treure Vitinha, entra Bernardo Silva i entra Conscienciao a la dreta. I fixeu-vos, curiositats de la vida, per tant, un canvi atrevit, un moviment atrevit contra un moviment no tan atrevit. Curiositats de la vida, el gol el fa, participen Fabián, Merino, Ferran, amb aquella assistència, i el que surt de posició i es desajusta, qui és de Portugal? Bernardo Silva, que era un dels canvis. Per tant, em sembla que aquí Luis de la Fuente és clau i li va guanyar la partida a Robert.
0: I parlaves ara, Àlex, de Ferran Torres, que és cert que no està tenint titularitats, però els minuts que té els està aprofitant molt bé. Ahir va ser dels més destacats, jugant, sortint al terreny de joc al minut 75.
11: Sí, sí, sí, tens tota la raó, Helena. Per mi va jugar 25 minuts, per mi tot el que va fer ho va fer bé. I a mi Ferran Torres és un jugador que m'agrada molt, perquè ja sabem que no és un primer espasa tècnicament, no és un primer espasa de la definició, però no negocia mai cap esforç, sempre és positiu. Fixa't que després de no jugar i de segurament tenir uns minuts on no va estar bé, va sortir el camp i no es va deixar influenciar psíquicament per això, sinó que fa un partit meravellós amb aquesta energia positiva. Totes les ocasions, i quan dic totes són literalment totes perquè les he comptat, que fa Espanya en els últims 25 minuts tenen alguna cosa de Ferran, o un moviment a l'espai, o un contacte de pilota com la passada del gol, o alguna cosa de Ferran Torres. Per mi els seus minuts són fantàstics i Luis de la Fuente ha trobat una peça com per revitalitzar l'atac o per jugar pròrrogues perfecte.
0: Un altre dels jugadors del que volem parlar amb tu, Àlex, és del partit de Lamine Yamal. Ahir va ser Nuno Mendes qui va haver de lluitar amb ell, que al minut 55 va retirar-se lesionat. Això va dir Luis de la Fuente del partit de Lamine Yamal.
12: Pues mira, para mí hoy Lamine habrá hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamine. No sabemos, pero normalmente cuando a alguien le pasan ese tipo de lesiones es porque estás al límite de tu poder físico. Y Lamine hoy ha hecho un trabajo espectacular. Insisto, para mí hoy uno de los partidos más importantes en la historia de Lamine, en la su corta historia, pero brillantísima historia, y lo que le queda.
0: ¿També t'ho va semblar tu, Àlex, un partit extraordinari de Lamine?
11: No extraordinari, però molt bon partit, sí. Molt bon partit, menys perquè hi ha moltes coses que no es veuen, no? És a dir, diverses coses a dir sobre Lamine. Quan us deia que era un partit molt tàctic és perquè Espanya tenia dues opcions davant de Nuno Mendes, que és un jugador ofensivament molt difícil d'aturar, era seguir-lo o intentar explotar les seves esquenes. El que va optar Espanya va ser deixar Lamine despenjat perquè fos el jugador que rebés la primera passada d'Espanya quan recuperava, i això ho va fer molt bé. I això va exigir, recordeu la primera part, hi ha una ocasió de Lamine que fa un xut bastant feble, i fins i tot una altra jugada que venen exactament així. Espanya recupera, juga en aquesta zona on Nuno Mendes ja no hi era perquè havia anat cap a dalt i la troba Lamine. Per tant, aquesta exigència que diu Luis de la Fuente hi va ser-hi durant tot el partit, i segurament per això es va trencar. És veritat que Lamine en el cara a cara, com ens deia Bruno abans, no el va aconseguir superar, només un parell de vegades. Però tot i així, a mi em va agradar que va demostrar molta maduresa, no es va frustrar. Lamine està acostumat a lateral que té al davant, lateral que supera, i ahir no ho va tenir, i ell no es va deixar portar pels nervis, no es va deixar portar per la frustració, com et deia, i crec que va aguantar molt bé el partit, va esperar el seu moment, i quan es lesiona Nuno, té a Semedo al davant, i em sembla que allà millora, comença a aglutinar molts més rivals, i això l'equip ho agraeix.
0: Àlex, i què creus que li està passant a Pedri? Perquè estem acostumats normalment a veure una versió molt regular i molt millor del jugador. Ahir és veritat que no va estar massa encertat.
11: Sí, per mi és un tema sobretot físic, eh? Mira, ja us deia al principi, els marcatges a l'home, a Pedri no li van massa bé, perquè ell és un jugador acostumat a fluir pel camp, a buscar els espais lliures, a tenir molta continuïtat de joc, a moure's, i tenir sempre algú a sobre li dificulta. Normalment, quan té marcatges a l'home, les primeres parts li costen molt i les segones es va obrint, no? Per tant, jo crec que és un, per una part, tema tàctic molt puntual d'ahir, i després un tema físic. Jo no el veig fresc del tot. Crec que és circumstancial, no crec que estigui espès, no crec que estigui malament, crec que és una cosa que els futbolistes al llarg de l'any ho passen, no? Hi ha moments on estan més bé, moments on no estan tan bé, i a Pedri li ha agafat un moment que no està tan bé. Dit això, és l'únic perfil que té aquesta selecció per jugar en el segon graó, per jugar de vuit, i per mi ha de ser innegociable. I crec que Pedri doncs no és un tema que sigui continu. Probablement doncs el proper partit de que li toqui a Espanya tornem a veure una molt bona versió de Pedri. Crec que ha de ser innegociable, no està bé físicament i crec que ara això es nota.
0: Pedri negociable per l'Àlex. No sé si algun d'aquests revulsius que va sortir ahir des de la banqueta, el mateix Miquel Merino, Ferran Torres, el que parlàvem ara, Àlex, creus que s'han guanyat saltar a l'11 o que ja està bé que siguin les bales que té De La Fuente per fer canvis al llarg dels micropartits, no? del propi partit? Mm.
11: Per mi ja està bé. A vegades el futbol tendim a donar massa importància als 11 que surten i massa poc als que acaben el partit, els que juguen la pròrroga, quan hem vist la història ens demostra que moltes vegades aquests són molt més importants. Ahir és un altre exemple, no? Però hi ha hagut molts mundials on els han decidit els jugadors de refresc. Per mi està bé així. És veritat que caure en la monotonia d'un 11 jo crec que tampoc és bo del tot. Podria donar entrada a un dels dos. Jo amb Merino no ho faria. Per mi Merino sí que és una peça per entrar a segones parts, i per mi el mig del camp d'Espanya sí que necessita aquests tres graons molt marcats. Un, Rodri, que ara està molt bé. Dos, Pedri per perfil. I tres, per mi, Dani Olmo, que és l'únic mitja punta pur que té aquesta selecció. Per tant, Merino, Fabián, jo aquí sí que els veig per entrar a segones parts. L'únic que et podria comprar que sortís d'inici és Ferran i que vagin entrés a la segona part. Però vaja, per mi ja està bé. Jo crec que ha trobat a l'11 i crec que el proper partit davant de Bèlgica sortirà amb aquests.
0: Doncs veurem quin és el pla de partit de De La Fuente per aquest divendres, quarts de final, Espanya contra Bèlgica. Ho analitzarem aquí, com sempre, amb l'Àlex Dalmas, al Que t'hi jugues. Moltes gràcies, Àlex, per ser un dia més amb nosaltres.
11: A vosaltres. Adéu, Helena.
0: Una Espanya que jugarà, com diem, als quarts de final divendres a Los Angeles contra una Bèlgica que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units. El Santi Ovalle, després d'aquesta victòria contundent de Bèlgica 4-1 sobre els Estats Units, ha estat amb Courtois i amb Witsel.
13: Bueno, al final era un partido que anticipaba un poco, que podía cruzarnos en cuartos, y estamos felices de llegar a un partido de alto nivel, de estar en los últimos 8. Yo creo que es bonito para nosotros como país, porque bueno, tampoco somos ya la generación dorada de 2018, pero sí tenemos un buen equipo. España para mí es favorito a ganarlo todo, todavía no han encajado gol, sufren muy poco. Yo creo que hoy es el primer partido donde he visto Unai hacer alguna parada. Sabemos que en ataque con Lamine, con Mikel, en centro de campo también con Pedri, con Rodri, pues al final es un equipo con mucho talento, y no solo los 11 que juegan hoy, Ferran, Mikel Merino, que han hecho la diferencia al final, pues bueno, son todos jugadorazos, y será nosotros de creer que podemos ganarles, y ojalá hacerlo.
14: Tibu, ¿tienes ganas especiales de enfrentarte contra la selección española porque los conoces de la Liga y por todos los duelos que has disputado ya sobre el campo con ellos?
13: Sí, porque bueno, al final para mí España es mi segunda casa. Me siento, no diría mitad español, pero casi. Al final tengo dos hijos con el pasaporte español, que ya le amenacé a mi hijo que no vaya con España, pero no, al final es un partido bonito y lo disfrutaré, y obviamente espero con un buen final para nosotros, pero si no, pues siempre deseo lo mejor a España.
14: Axel Witsel, ex jugador del Atlético, jugador del Girona, que se ha clasificado para la siguiente ronda, y ahora una de las favoritas, España. ¿Cómo ves ese partido?
15: Son favoritos para mí con Francia también. España es de calidad igual, va a ser un partido difícil. ¿Cómo vamos a afrontar España? A dar todo, dar nuestra vida. Como lo dije, es un equipo para mí favorito de este mundial, pero bueno, es un cuarto de final de un mundial y todo puede pasar.
0: Witsel i Courtois, el micròfon del Santi Ovalle a la cadena SER, posant Espanya com a favorita, ja no només per aquest partit de quarts de final d'Espanya contra Bèlgica, sinó de cara a proclamar-se campiona del món en poc més de dues setmanes. Victòria contundent, com dèiem, de Bèlgica 4-1 sobre els Estats Units, que hi ha així la darrera anfitriona d'aquest Mundial. Abans del partit, però, ahir us parlàvem de la polèmica que va haver-hi amb Balogun, aquest jugador dels Estats Units, a qui la FIFA li va treure la targeta vermella i la sanció que li impedia jugar aquest partit. Donald Trump va admetre abans del partit que sí, que havia trucat a Gian Infantino perquè revisés aquella sanció.
16: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction.
0: Diu Trump que ell no sabia, no entén massa bé de futbol, que no, allò no era falta. No entén, però diu que allò no era falta i que aleshores que va trucar a Gianni, el seu amic Gianni Infantino, i és cert, Jordi Martí, que la FIFA va dir, va reconèixer Gianni Infantino en un comunicat, que sí que havien rebut aquesta trucada de Trump, com en reben moltes de molts mandataris, però que no va ser decisiva en la seva... que no va influir en la seva decisió.
3: És una ingerència en tota regla admesa per les dues parts. Ara en parlarem de què suposa la paraula ingerència. Ens hi hem de fixar. Però certament és una trucada de Trump a Infantino, president de la FIFA, que serveix per indultar el davanter centre dels Estats Units, Balogun. De manera que aquesta matinada passada, Balogun ha pogut jugar contra Bèlgica. Imaginem-nos què hauria pogut passar si marca. Posem-nos també...
0: Si elimina Bèlgica.
3: Si elimina Bèlgica. Imaginem-nos també... amb la pell de l'àrbitre de Jordània, de pensar que estàs arbitrant un partit on els amos volen i ja han dit descaradament qui volen que guanyi. Realment tot plegat era un exocac per aquest àrbitre. I ara parlem de l'escàndol. L'escàndol perquè ha pogut jugar contra Bèlgica Balogun, a pesar que havia vist targeta vermella molt clara en aquest partit contra Bòsnia-Herzegovina. Trump, com ara hem escoltat, ha admès la seva barroera ingerència. Infantino ha quedat desfigurat enmig d'aquest escàndol que amenaçava de dinamitar la integritat de la competició. Integritat tal com la UEFA ha denunciat. Perquè reglament en mà, aquesta ingerència podia haver suposat l'expulsió d'Estats Units. En el moment més baix de la seva popularitat, Trump està en el moment més baix de la seva popularitat, aquesta ingerència va ser trucar Infantino per dir-li que no era targeta. Ell no sap res de què són les targetes, però li diu que no és targeta i que l'arbitratge va ser sospitós. És realment impressionant. Davant d'aquesta petició, Infantino apel·la a un article del reglament que preveu, això sí, la suspensió de sancions grosses, relacionades amb tancaments totals o parcials d'estadis, però en cap cas de suspensió de targetes. I el que és pitjor, ens diuen molts especialistes i advocats esportius, el que és pitjor és que aquesta resolució de suspensió de la targeta vermella no està ni motivada ni raonada. I ara, abans d'entrar al programa, parlava amb un jutge destacat de l'àmbit esportiu i em deia... No només és escandalós, no només és vergonyós, perquè la FIFA sempre, de la independència esport-política, n'ha fet bandera. I les seves normes prohibeixen expressament la ingerència política. I, de fet, la FIFA ha suspès federacions a tot el món en base a això. És a dir, la FIFA ha suspès federacions per ingerències de caràcter polític. En canvi, ara, de forma gràfica, no només és una ingerència admesa per Trump, sinó ingerència acceptada per la FIFA, que ha quedat en l'oblit perquè Estats Units ha quedat en efecte eliminada, però és un punt, diuen, de no retorn. Alerta perquè els advocats en matèria esportiva internacional diuen que és un punt de no retorn respecte a la FIFA. On queda la integritat de la competició, es pregunten. Però, esclar, també em diuen, si Trump ha estat capaç d'envair un país sobirà com Venezuela i endur-se emmanillat el seu president, per ell, això de la targeta vermella, em diuen, és un joc de nens. Si ens ho diuen fa uns anys, no ens ho creiem.
0: Doncs lamentablement, un joc de nens, com diu el Jordi Martí, això sí, precedent perillós, però els Estats Units han quedat eliminats, com us diem, el divendres, quarts de final entre Espanya i Bèlgica, que es va imposar de manera clara a als Estats Units, que sí va poder comptar finalment amb el seu davanter, amb Balogun. Gràcies, Jordi.
3: De res.
17: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Avui amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal?
17: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Avui es disputen els últims duels de vuitens de final del Mundial.
18: Sí, a més, en molt bon horari per nosaltres, com heu dit abans, ja que a les 6 es disputa l'Argentina-Egipte, on Julián, això sí, apunta a ser titular, avui sí, i a les 10 es disputarà el Suïssa-Colòmbia, que tancarà aquesta ronda d'eliminatòries i ens confirmarà les 8 seleccions classificades a quarts de final.
0: L'Espanyol anuncia el segon fitxatge de l'estiu, el neerlandès Harman.
18: Sí, el club català ha fet oficial avui la segona incorporació del mercat de fitxatges. Es tracta del lateral esquerre del Burnley, Harman, i l'internacional holandès arribarà cedit per una temporada.
0: Té el difícil paper de substituir a Carlo Romero, a Harman, aquest lateral de holandès que arriba cedit a l'Espanyol. És el segon fitxatge de l'Espanyol, serà presentat demà. Ara, a qui està presentant l'Espanyol és el seu primer fitxatge, Àlex Calatrava. Podem anar fins a l'RCD Stadium, que ja hi ha en marxa la seva roda de premsa.
19: Una mostra d'ell.
20: Molt bé, companys, doncs com sempre fem, sisplau, nom i mitjà, intentant prioritzar els mitjans que esteu en directe. Com vulguis, Andrea.
21: Andrea de la Torre, en directe per Què t'hi jugues de Ser Catalunya. La meva pregunta és si has parlat ja amb Manolo i si és que sí, que t'ha transmès de cara a la propera temporada.
19: Todavía no he podido hablar con él, pero bueno, el jueves supongo que podré ya hablar con él, que ya estamos todos y me transmitirá un poco pues la enhorabuena y lo que quiere de mí.
20: Rubén, Aina.
22: Buen día, Alex. Rubén Martínez para Pericos en Radio Marca. La primera pregunta es resolver una incógnita, si te gusta jugar más por la banda derecha o de 10 en la media punta.
19: Me gusta más jugar de 10, pero también me puedo adaptar y si el partido o el entrenador lo necesita también puedo jugar por fuera.
0: De seguida tornarem a l'RCD Stadium per resumir amb l'Andrea el més destacat d'aquesta presentació d'Àlex Calatrava, el primer fitxatge de l'Espanyol. Filipe Luís és el nou entrenador del Mónaco.
18: Sí, el club francès ha fet oficial el seu nou tècnic i el brasilià ha publicat aquest missatge.
23: I'm the kind of coach who likes to give.
24: Soc el tipus d'entrenador que li agrada donar un missatge als aficionats, però al camp. Així que espero que us sentiu representats per la forma en què juguem dins del camp. Espero que us puguem donar victòries i alegria i us sentiu connectats amb nosaltres. Necessitem el vostre suport tots els partits, a casa i fora. Per tant, si us plau, estigueu amb nosaltres i espero veure-us aviat.
23: Be with us and hope to see you soon.
18: L'exjugador de l'Atlético de Madrid ha firmat fins al 2028 i serà, per tant, el nou entrenador d'Ansu Fati, qui ja és propietat completa del Mónaco.
0: El Tour s'acomiada de Catalunya amb victòria de Pogacar.
18: L'eslové va tornar a derrotar Vingegaard i es posa el líder amb el mateix temps que el danès. L'equip de UAE ha tornat a dominar en el tram final de l'etapa a Les Angles, com va fer a Montjuïc, amb un gran atac a 200 metres de la meta. Pogacar es va proclamar vencedor. Avui es disputa la quarta etapa, que arrencarà ja en territori francès, a Carcassonne, i recorrerà Occitània fins a Foix.
0: I en tennis, quarts de final a Wimbledon.
18: Sí, el número 1 del món, Jannik Sinner, s'enfrontarà avui a l'alemany Jan-Lennard Struss a les 2 i a les 4 tindrem un dels grans duels de la competició entre Novak Djokovic i el canadenc Aug Asilen, l'actual tercer del rànquing ATP.
0: Anem al quiosc.
25: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
26: Hola, buenos días, Elena. Adiós y hola. Esa es la portada del diario A Bola de Portugal, donde se explica que cae sin sorpresa ante España y luego, al mismo tiempo, se cuenta que Roberto Martínez confirma la salida anunciada, precisando que Jorge Jesús es el entrenador elegido para sucederle en el banquillo de la selección lusa. Nos vemos en casa, titula en su portada el diario Yogo, en alusión al Mundial 2030 y a la eliminación al Mundial 2030 que se coorganizará entre Portugal, España y Marruecos. Acabó. Esa palabra domina la primera página del diario Record. Recibimos falta de respeto, pero demostramos que somos un buen equipo, gritó Courtois en el diario de su país Der Standard tras el 1-4 de Bélgica a Estados Unidos, que le convierte en rival de España en los cuartos de final.
0: Gràcies, Marcos. Avui ja no tenim el Xavi Saissó amb nosaltres, és el primer programa sense ell. La notícia curiosa del dia ens la porta l'Acier Chaves. Acier, què tal? Bon dia.
27: Què tal, Helena? Doncs sí, et porto més als insults racistes de la senadora paraguaiana Celeste Amarilla cap a Mbappé després del França-Paraguai. El va presentar com un camerunès colonitzat que fingia ser francès i també va fer comentaris sobre el seu origen, educació i aspecte, dient que de petit no bevia llet materna sinó de coco i que el més educat que havia sentit eren els ximpanzés. Tot plegat després d'acusar Mbappé d'haver estat arrogant durant el partit i de no haver saludat el porter paraguaià i va dir que a Paraguai li hauria d'haver donat una bufetada després del partit. Mbappé va respondre amb contundència a les xarxes, la va definir com una dona despreciable i indigna del càrrec, va dir que no representa el Paraguai, que amb el seu racisme havia embrutat la imatge d'una selecció que havia fet un mundial històric i que no permetria que persones com ella propaguessin odi i racisme pel món. Ara, Celeste Amarilla ha publicat una carta oberta a Mbappé. Diu que el problema és amb ell, que no és amb França, defensa que té vincles amb la cultura francesa i assegura que va esborrar un dels missatges perquè es va penedir d'haver-lo insultat amb la sang bullint. Alhora, però, li exigeix disculpes a Mbappé per haver-lo anomenat despreciable i indigne del càrrec i l'amenaça amb accions legals acusant-lo de violència política de gènere si no es retracta. La Federació Francesa ha anunciat que presentaran accions legals i el govern paraguaià se n'ha desmarcat. La Cancelleria ha dit que rebutja les paraules de Marilla i que són responsabilitat individual seva, que no és cap posició del país.
0: En fi, no al racisme a l'esport. Ni enlloc.
25: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
1: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Suposo que estan contents els oients, no?, amb la versió de la Minya Mal, d'Olmo, sí, que ja, vam veure ahir, i de Ferran. Sí.
4: Han tret molt les urpes a favor de Pedri i Lamin, que potser són els que van estar més fluixos, dient que els merengones tenen moltes ganes de que els del Barça fallin. Altres que fan la, deixen anar la pregunta, no?, que per molt que Lamin estigui fluix, si deixarien a Lamin a la banqueta, i que creu que el silenci respon sol, i també que creuen que els merengones no suporten que el pes sigui, doncs, tot del Barça. També hi ha molts missatges de recordatori i d'un bonic adéu, per dir-ho d'alguna manera, a Cristiano Ronaldo, dient que és un lastre, que hauria d'anar al psicòleg després de dir que una Eurocopa és igual a un Mundial. I bueno, que si mires les xifres, Messi, Haaland i Mbappé porten 7 gols i que Cristiano Ronaldo porta menys 7 gols. Per tant, uns comentaris bastant, bueno, en la línia.
0: Sí, s'ho estan passant bé els oients al que t'hi jugues. Gràcies, Laia.
25: Què t'hi jugues?
0: Nil Solà, què tal? Benvingut de nou, aquí a l'estudi.
5: Hola,
0: ahir
5: què tal,
0: connectàvem,
5: Helena,
0: amb tu des de Molins de Rei i avui ja puc veure que vens ben moreno.
5: Res com tornar a l'estudi.
0: amb la llum aquesta blanca, no, vols dir?
5: Espectacular.
0: Molt millor aquí que allà on estaves. Com...
5: Segur.
0: No hi ha comparació. Ahir, Nil, vam poder parlar amb Marc Casador aquí al Que t'hi jugues, que va deixar un missatge molt clar. Ell vol seguir al Barça.
5: Va deixar un missatge molt clar, ell vol seguir al Barça i, de fet, ens va explicar que va mantenir una conversa amb Hansi Flick abans de marxar de vacances, on les idees per part dels dos van quedar molt clares.
6: Com a objectiu del campus, en teníem 3.
0: Ara, de seguida, escoltem el tall de Marc Casador, que ens explicava ahir això que deia el que t'hi jugues. Sí, perquè no sé si podem recuperar aquest tall. A Sir William, aviseu
5: ens va explicar això, que ell té molt clar que vol continuar sempre al Barça. De fet, el missatge és claríssim, és a dir, a Marc Casador, si algú no li comunica que ha de marxar, no marxarà. I és veritat que feia referència a aquesta conversa amb Hansi Flick, que ja la va explicar aquí al Que t'hi jugues, a la qual deia que les idees, tant per part del tècnic com per part seva, havien quedat clares.
7: El meu objectiu sempre ha sigut, doncs, estar aquí el primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu, i jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip, i així segueixen. Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està. Com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí, i també aquesta pretemporada, doncs, ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
5: El missatge és clar i és el que venim explicant els últims mesos al Que t'hi jugues. Marc Casador va tenir aquesta conversa amb Hansi Flick, on li va explicar que no tindrà més protagonisme, o ho té molt complicat per tenir més protagonisme del que ja ha tingut. Ahir el mateix Marc Casador confessava que si no fos el Barça i fos un altre club, seria molt més fàcil prendre la decisió de marxar. A dia d'avui sap que haurà de marxar, el que no té gens clar és a on fer-ho. Té propostes, ho hem dit, a Aràbia, té propostes a la Premier, ha tingut propostes també de equips de la Lliga Espanyola. Propostes no li faltaran, però ha d'acabar de decidir cap on va, i la meva sensació que em va donar ahir parlant amb ell i després l'estona que vam poder estar en el campus, és que ell vol que li diguin clarament: has de marxar, perquè si no, ell no marxarà del Barça sense tenir-ho a clar, i que l'obliguin, no? Que quedi clar que ell volia triomfar aquí i que per motius A o B, segurament esportius, doncs no podrà fer-ho.
0: Doncs veurem què és el que acaba passant amb Marc Casador al llarg d'aquest mercat, que serà llarg, com diu el Nil. Ell ja ha posat les cartes sobre la taula, ho va fer aquí en una entrevista al Què t'hi jugues. Vas poder estar, Nil, ahir tu al campus, vas estar amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt
8: bé,
0: bon dia.
8: Molt bé, bon dia.
0: Veu poder veure, a banda de parlar amb el Marc Casador, tota la feina que hi ha darrere d'un campus, no? com el que organitza ell aquests dies a Molins.
8: Doncs sí, vam aprofitar que vam anar a fer aquesta entrevista per parlar tant amb el propi Casador com amb els nens, com amb la pròpia gent que l'està organitzant. De fet, Bernat Siurana, el coordinador i cap de l'equip formador, ens va explicar quins eren els objectius d'aquest campus que just s'estrenava ahir per primer cop. I, de fet, el propi Casador ens va donar la seva visió sobre com va anar aquest primer dia de feina.
6: Com a objectiu del campus, en teníem tres, bàsicament. Òbviament que el nen disfrutés del dia a dia, que aprenguessin a nivell futbolístic i milloressin en aquest aspecte, però sobretot també que poguessin viure aquesta experiència que molts pocs nens poden viure, no? Que és el fet de conèixer amb un jugador professional, i ja no només veure'l o un primer contacte amb una foto, sinó poder jugar amb ell, parlar amb ell, preguntar-li coses. Doncs és una experiència única pels nens i que segur que recordaran.
7: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no? La primera edició del campus, estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, els toca una mica de piscineta, no? Relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes tres setmanes que tenim aquí, i anirem vinguent a veure tots els participants.
8: Aquests participants, que anomena Casador, arribaran a més de 150 en conjunt de les 3 setmanes, tots ells provinents d'arreu de Catalunya, i en especial de Vilamajor, el poble del Marc, que des del qual cada dia surt un autobús amb més de 20 nens i nenes que volen gaudir de jugar una estona amb una estrella que al final no deixa de ser un veí.
9: Jo soc d'aquí Molins i bueno, he vingut així per conèixer el Marc i també per millorar aspectes del joc.
10: Jo soc de Barbens i pues he vingut perquè m'agrada el futbol i per millorar.
11: Venim de Vilamajor i pensem que el Marc Casado també fa una molt bona funció aquí, ja que potser anima els nens petits, llavors fan com amb més emoció el saber que pot vindre el Marc Casado.
8: En només un dia de feina, alguns dels nens petits i alguns dels no tan petits també ens explicaven què havien après durant el matí i com havia sigut aquesta experiència de compartir camp amb un jugador professional.
12: Hem fet un rondo amb ell, ens ha agradat molt per com juga, no?
13: L'estil que juga, perquè és, sap jugar molt bé i bueno, es posiciona bé i tot això.
12: També com l'estil de joc que té.
6: Ui. I tant, els entrenadors estan tots molt formats i capacitats, i òbviament per ells també és una experiència top, perquè al final doncs entres una mica doncs igual que els nens petits, no? en contacte amb el Marc i crec que l'experiència és molt, molt positiva també per ells.
8: Doncs tant nens com entrenadors se'ls hi podia veure la il·lusió en aquesta experiència, i nosaltres ens vam preguntar per què un jugador deixaria les seves vacances i muntaria un campus de futbol a passar una calor infernal que feia ahir a Molins cada matí durant 3 setmanes, i Casador ens va explicar que al final tot això i el seu motiu val la pena.
6: El propi Marc ens deia que quan ell era petit va anar a un campus del Sergi Barjuan i ho recordava amb molt carinyo, perquè també va estar molt implicat, va jugar amb ells, i si el Marc se'n recorda d'això, estem convençuts que tots aquests nens i nenes d'avui doncs també recordaran aquest campus quan siguin grans.
7: Sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no? Que, doncs, per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Crec que el més important aquí és doncs fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
0: Doncs les sensacions que veu captar ahir al campus de Marc Casador, dels nens que l'estan gaudint i del propi futbolista que l'organitza i que ahir va passar el dia amb ells. Gràcies, Arnau.
8: A vosaltres.
0: I Nil, com va la recuperació de Fermín?
5: Doncs ja comença a córrer, apunta la primera jornada de Lliga. Recordem que es va lesionar a finals de maig, que la recuperació era del voltant de 6-8 setmanes. És l'únic futbolista que avui estava a la ciutat esportiva fent treball específic per poder-se recuperar. Ja comença comença a trotar i pel que ens expliquen apunta a poder arribar a la primera jornada de Lliga, que a més en el cas del Barça pràcticament en un 100% serà el cap de setmana del 22-23 d'agost, perquè com que hi haurà algun jugador que jugarà a semifinals tindrà aquesta setmana més de marge Fermín, per tant bona notícia per Flick, en principi l'ha de poder tenir per l'estrena de la competició.
0: Doncs bones notícies, ja ho sentiu que ens explica el Nil sobre aquesta recuperació de Fermín. 12:51, seguim el que t'hi jugues.
25: Què t'hi jugues?
0: Anem cap a Cornellà, ja ha acabat allà la roda de premsa de presentació d'Àlex Calatrava. Andrea de la Torre, què tal?
3: Hola, bon dia, Elena.
0: Què tal? Quines són les sensacions que us ha transmès avui Àlex Calatrava?
3: Doncs Àlex Calatrava s'ha mostrat molt il·lusionat amb aquesta nova etapa que comença l'Espanyol. Ha destacat que està amb moltes ganes de fer el seu debut a primera divisió, ajudar l'equip i fer-se un lloc a l'11 inicial. També diu que ha escollit l'Espanyol per davant d'altres opcions perquè Monchi li va plantejar un projecte molt ambiciós i amb grans aspiracions. També ha remarcat que prefereix jugar de mitja punta, cada extrem, i que encara no ha pogut parlar amb Manolo, però que espera fer-ho en els propers dies.
0: Doncs avui era el torn d'Àlex Calatrava. Andrea, demà dia per Hartman, no? Ho explicàvem abans a l'inici del Que t'hi jugues, és el segon fitxatge de l'Espanyol, ja confirmat, i demà es presenta.
3: Sí, doncs demà a les 12 hi ha la presentació del jugador que ve del Burnley, que aquest any justament ha baixat de la Premier League a la Championship.
0: És l'altre club de l'Ampeys, el propietari. Exacte. De l'Espanyol, té aquest club a Anglaterra i arribarà cedit.
3: Sí, del mateix grup inversor que té l'Espanyol, i demà a les 12 serà la presentació.
0: Doncs veurem quines són les primeres impressions del jugador neerlandès, que com dèiem té un paper difícil a l'Espanyol, ve a substituir les dues últimes temporades de Carlo Romero, que ha estat sens dubte dels millors jugadors de l'equip de Manolo González. Gràcies, Andrea.
3: Gràcies, Elena, adéu.
0: I saps, Nil, qui tampoc falla?
5: Qui és?
0: Quasi com Carlos Romero. Aviam. Les capibares del programa ja saps que són la sensació de Wonder Goal. Els oients no paren de reclamar-les. Ja veig la centraleta de la Sier Chávez traient fum. Són aquestes capibares del Mundial que us regalem aquí, cortesia de Mr. Wonderful, que són per un de vosaltres, el més ràpid que ha trucat. Hola, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
14: Òscar.
0: Òscar, des d'on ens truques?
14: De Sabadell.
0: De Sabadell. Per qui seran aquestes capibares, Òscar?
14: Pels meus fills.
0: Pels teus fills. Estan seguint molt el Mundial?
14: Sí.
0: Amb qui van ells? Qui els hi agrada més?
14: Els agrada Argentina.
0: Argentina.
5: Bona decisió.
0: Doncs mira, avui a més juguen a les 6 de la tarda, bon horari perquè els nens puguin veure el partit, dels pocs que poden veure ells en horari infantil. Òscar, doncs moltes gràcies per escoltar-nos i per tu aquestes capibares de Wonder Goal, que les gaudeixin gràcies. Molt els teus fills.
14: Gràcies.
0: I aquest gol al minut 91 de Mikel Merino segur que es va celebrar i molt al casino amb el tio Faja, que ja sabeu que ell ahir no sé per què anava amb Cristiano, amb el Cristóbal Chacén. Cristóbal, què tal? Molt bon dia.
15: Què tal? Bon dia, Elena. T'has
0: recuperat ja o no?
15: Sí, sí, va ser tremendo.
0: Això
15: va anar augment,
0: no?
15: Va ser una bogeria. Sí, sí, no, cada cop sou més els que voleu venir. Sí, també és cert que els primers partits, doncs mira, eren més fluixets i ara ja hem arribat al tram aquest que és espectacular, que ja és mundial, són partits molt emocionants, davant tens Portugal, possibilitat de carregar-te per sempre a Cristiano Ronaldo, vull dir, tot meravellós, i ahir doncs vam omplir la sala Cotton a Casino Barcelona, propera cita, ja ho sabeu, aquest divendres esperem per veure aquest Espanya-Bèlgica, i déu-n'hi-do, mira, ens falta per regalar les capibares, perquè és que
0: això,
15: tenim molts
0: premis.
15: Això que
0: tenen els oients aquí quan venen a veure el Mundial amb vosaltres.
15: Entrades per concerts, hombres que, gente de zona, Chayanne, experiències en Fórmula 1, entrades pel festival Circus Gaudirem, vull dir, tenim molts premis, tenim molt bon ambient, la veritat, o sigui, l'ambient és espectacular, ja hem fitxat a un per la taverna de la propera temporada, l'Antonio.
0: Tu estàs fent mercat ja, no?
15: Espectacular. Sí, mercato, o sigui, sóc el Fabrizio Romano de la taverna del setembre, sí, tenem oficina. Fitxatge. L'Antonio, espectacular, ja veureu amb l'Antonio, que ens portarà moltes alegries.
0: De quin equip és l'Antonio, Cristóbal?
15: Home, del Barça.
0: Vale, no, potser havies fitxat un madridista.
15: Sí.
0: Escolta, Cristo, i com va anar aquest trastorn de personalitat del tio Faja?
15: La veritat és que va fer sus, com Cristiano, el sí, i estava molt en Portugal, o sigui, porta
0: tot el mundial.
15: Va celebrar
0: el gol o no? Va, ara que no ens escolta.
15: No.
0: Sí!
15: I a més hi havia una taula, d'amics oients que anaven també a Portugal, era la taula del tio Faja, no? I anàvem mirant tota l'estona i fent complicitats i tal, però no ho va celebrar. Evidentment, Gonzalo i un servidor i tota la sala Cotton vam embogir, ahir hi havia molta gent, tothom amb les samarretes, hora de sopar, vull dir, amb la sala, amb la barra de bar que et fan hamburgueses, et fan biquinis, tapes, braves...
0: La pausa d'hidratació.
15: Hidratació reglamentària cada 10 minuts.
0: Vull dir, en fan 4 per cada part.
5: En fan 4 per part, eh?
15: Sí, 4 com a mínim. I jo us recomano que ho comproveu vosaltres en primera persona. Veniu aquest divendres a partir de les 8 al Casino Barcelona, sala Cotton, aire condicionat, bar, pantalla gegant, bon ambient, taverna prèvia, taverna
0: de mitja part. On agafem les entrades, Cristo?
15: Repartim premis. Entreu a casinobarcelona.com i allà podeu descarregar les entrades, ja ho sabeu, gratuïtes. Important, porteu el DNI, perquè el casino ja sabeu que demana el DNI a l'entrada,
0: i ganes de passar-ho bé,
15: perquè la juerga d'aquest divendres, clar, és que ja vam fer un partit en divendres, que va ser el d'Uruguai,
0: sí,
15: i el divendres
0: matinada,
15: us dic una cosa.
0: I els divendres es carrega el diable, no?
15: El divendres, més enllà del futbol, que anava bé, vull dir, el divendres allà al port, casino, o sigui, l'ambient és tremendo. Ens ho passarem bé. Això us ho puc garantir.
0: Garantit, totalment.
15: I si guanya la selecció, doncs mira, més encara.
0: Exacte.
15: I tenim a celebrar-ho.
0: Amb el Cristóbal Chacén, amb el tio Faja, que deien per aquí pel xat del YouTube del que t'hi jugues, Cristóbal.

0: Et dèiem per aquí pel xat del YouTube del Que t'hi jugues, Cristo, que parlarà flamenc aquest divendres, anirà amb Bèlgica i també amb el Gonzalo, amb tota la taverna i l'Antonio. Ja ho heu escoltat, que el Cristóbal ha aprofitat aquestes tardes al casino per fitxar nous membres de la taverna. Cristo, moltes gràcies.
1: Vinga, que vagi molt bé. Bona
0: setmana.
1: Pausa
0: i seguim, no marxeu.
1: Casino.
2: Que t'hi jugues.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
5: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
6: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
7: I tu què vas disfressat?
8: Aquest pista boníssim.
9: Navius? Cirera?
10: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
7: No t'ho pon estrany, al final?
6: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
11: No us he drogat. Us he enverinat.
12: Últimes funcions de La Promesa. La comèdia del Teatre Borràs. Fins al 26 de juliol. Entrades a balanyaenviu.com.
13: Ni quarts ni hores.
14: Jo sóc l'Ora Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
13: Joc d'històries.
15: No és com un programa clàssic.
13: I anys i panys.
16: Som la família Ferrer.
13: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
17: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: to invest 5% of GDP in defense.
1: El secretario general Marrute ha vuelto a subrayar la importancia de alcanzar el 5% del gasto para acelerar la producción y alcanzar lo que ha llamado una revolución en la producción de la defensa.
2: Además, en Barcelona se ha provocado un socavón enorme en el barrio del Putxet. Se investigan las causas. De momento, ha obligado Ferran Dalmau a desalojar varios edificios. Cuéntanos.
3: Sí, los bomberos de Barcelona han desalojado 4 edificios que han sufrido esta mañana hundimientos en el barrio del Putxet de Barcelona, una zona donde se están haciendo obras en la línea 9 del metro. El ayuntamiento ya admite una vinculación entre el suceso y las obras. Es un socavón de unos 8 metros de diámetro que afecta a un patio interior y un pequeño almacén entre la calle Rubinstein y la calle Teodora Madrid. Los operarios, la Guardia Urbana y los bomberos ya están hasta ahora trabajando en el lugar para asegurar los edificios. En unos minutos se espera que las autoridades den más explicaciones de este suceso.
4: Cadena Ser. Servicios informativos.
5: Ni quarts ni hores.
6: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
5: Joc d'històries.
7: No és com un programa clàssic.
5: I anys i panys.
8: Som la família Ferrer.
5: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de Ser Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Ser i Ser Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
9: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
11: Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
12: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
13: I tu em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
12: Referents amb tu.
13: Penso en tu.
14: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
15: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
16: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
15: I qui segur que es divertirà molt aquests dies és Elus Tondo, no?
17: Elus Tondo, el polla este. El jugador que era de la Real, ahora se va a ir a jugar a una división de casi de segunda. Se va a ir a Grècia a jugar.
15: A jugar allí, a passar calor, Vini. Ens ho vam passar molt bé amb ell, el que t'hi jugues.
17: Para Grècia, ta!
15: Una de les millors entrevistes.
17: Pa abajo, ta!
18: Ja us avanço que el protagonista que saludarem a continuació, que és futbolista professional, ja us avanço que quan acabi l'entrevista ens demanareu, sisplau, si el podem fitxar algun dia com a tertulià col·laborador del Què t'hi jugues. Rollo el del Leganés.
19: Hombre, Ivan Neyú. Ivan Neyú, tio. Ivan
18: Neyú. Rollo Neyú, que hi va haver una llau de peticions perquè Neyú s'incorporés com a col·laborador al Què t'hi jugues després d'escoltar l'entrevista que li van fer, superdivertida, eh? Sabeu que la Real Societat va guanyar la Copa.
19: Sí.
18: Sé que molts la vau celebrar, Flaqui?
19: No, celebrar no, simplement...
20: Bueno, es va restablir un ordre.
19: Es va veure un partit maco i, mira, posats a triar, doncs sí.
18: A la celebració, que encara dura, la celebració de la Real Societat, Oyarzábal va dir això.
21: És una persona que siente la Real igual que muchos de los que estáis ahí y es una persona que cuando no le toca viene con la misma sonrisa que cuando le toca y eso dentro de un vestuario para todos los demás... És molt important.
18: Oyarzábal parlava del capità. Aritz Elus Tondo, què tal? Muy buenas.
22: Muy buenas.
18: Qué bonito lo que dijo, ¿no?
22: Pues nada más a acabar con esas palabras, me vine abajo. La verdad que me tuve que esconder ahí en el ayuntamiento y fueron 10-15 minutos de llorar, llorar y llorar, porque bueno... Se me hizo difícil, delante de tanta gente, pues bueno, nombrar uno a uno a cada compañero. Y luego no me esperaba para nada que Mikel cogiese el micrófono y me dedicara esas palabras.
18: Es el ejemplo de que los futbolistas, evidentemente, sois importantes por lo que hacéis en el campo, pero también por lo que transmitís y lo que aportáis en el vestuario. Recuerdo, por ejemplo, que José Mari Baquero nos ha explicado varias veces que creo que su último año en el Barça, Bobby Robson le nombró capitán del equipo más allá del campo. Tenía un capitán en el campo y Baquero era como el capitán que representaba al equipo ante el club, ¿no? Y que eso también le hizo ilusión a él, a Baquero. Y es importante, ¿no?, para conseguir títulos que haya equilibrio en el vestuario, ¿no?
22: Sí, bueno, la verdad que ya son muchos años, ¿no?, desde que subí al primer equipo. Y bueno, poco a poco pues vas cogiendo peso, vienen compañeros nuevos, otros se van. Al final, pues bueno, sabes dónde estás. En cada momento lo que requiere, ¿no?, el hecho de que el barco no se hunda. Y bueno, muchas veces pues sin tener que hablar de lo personal, porque bueno, he vivido momentos muy felices y otros no tan felices, pero siempre he intentado gestionarlo de la mejor manera. Pues bueno, ayudar a todos los compañeros, sobre todo a esos jóvenes que llegan y bueno, pues se hace difícil, ¿no?, los primeros momentos. Y siempre he querido tener esa guasa, esas bromas todos los días, por mucho que bueno, una derrota te dure más o menos, intentar que se nos olvide para el siguiente reto. Y bueno, muchas veces pues hay que mantener, ¿no?, la alegría, tanto en el gimnasio, los entrenamientos, en el día a día, y eso es lo que intento, ¿no?
18: Estem a Maritz Elustondo, podeu escoltar i veure l'entrevista amb el capità de la Real Societat, que no sé si sigues celebrando el título de Copa, porque claro, más que una boda gitana han durado las celebraciones de la Real Sociedad, ¿eh?
22: No, bueno, teníamos esa espinita clavada, ¿no?, del año del COVID, que no lo pudimos celebrar, y creo que lo hemos hecho por dos. La verdad que bueno, el sábado es verdad que lo celebras en Sevilla, pero donde realmente hay que celebrarlo era en la ciudad, en Donosti. Había un viaje, había gente también que se había desplazado a Sevilla, teníamos que darles tiempo a que llegaran a la ciudad, y por eso se decidió hacerlo el lunes, y la verdad que es algo que se va a quedar para siempre.
0: Hombre,
22: ¿no?
0: yo me acuerdo...
22: Es algo inolvidable.
0: Yo me acuerdo de ver a Moyá en el año del COVID bebiendo directamente de la Copa del Rey, ¿eh? Algo se hizo.
22: Sí, sí, sí, sí, pero
18: claro, no con la gente.
0: Era agua.
8: ¿Con qué te quedas de todas estas celebraciones? ¿Con algún momento, con algún mensaje, algún detalle, más allá de lo de Arzábal que hemos escuchado?
22: Son muchos, muchos momentos, muchos sentimientos, muchos recuerdos que al final no te quedas con algo en concreto, ¿no? Creo que no habíamos vivido una rúa, pues como bien he dicho, porque el año del COVID no lo pudimos celebrar, y la verdad que fue una pasada todo, ¿no? Pero bueno, ahora me ha venido a la mente que el momento de antes del partido, de la final, en el momento que salimos a calentar, porque bueno, nosotros solemos salir a calentar todo el equipo, el momento de salir ahí en la Cartuja y de ver a nuestra gente cómo nos apoyó, la verdad que me entraron ganas hasta de llorar, ¿no? De poder vivir una situación así.
18: No sé si vosotros percibís que más allá de, obviamente, la gente que es de la Real Sociedad y quiere que su equipo gane, sois un equipo que cae simpático. Posiblemente por lo que transmitís, porque hay mucha gente de la casa, por la apuesta futbolística, que es atractiva, ya lo era con Imanol Alguacil y lo es ahora también con el nuevo entrenador, que nos está dejando todos alucinados porque nadie lo conocía y resulta que ha hecho a la Real campeona, ¿no? No sé si vosotros lo percibís, este cariño.
22: Bueno, hay mucha gente que nos ha dicho que iba con nosotros a la final, pero por lo que me quedo es, echando la vista atrás, Pues unas semanas antes el calor que nos daba la afición, ¿no? En la ciudad, en mi pueblo, en, digamos, a todo el mundo, pues cuando salía a la calle, todo ese calor, todo ese apoyo que teníamos, y es verdad que lo hicimos por y para nuestra afición, pero es verdad que hay gente fuera de San Sebastián que también pues iba con nosotros, y es de agradecer, ¿no?
8: Porque sé sincero, cuando a ti te dicen hace unos meses Matarazzo, ¿qué pensaste? ¿Que lo conocías?
22: Bueno, es verdad que estuvimos en un momento muy complicado, el equipo pues no conseguía resultados, que al final es lo que se necesita, ¿no?, en esto del fútbol, y ese cambio nos ha venido de maravilla, ¿no? Desde el primer momento se le vio que tenía una idea clara. A mí la verdad que me encanta cómo estudia los rivales, cómo prepara cada partido. Desde el primer momento se ha visto que quiere ser más vertical, quiere llegar al área rival con mucha gente, y yo creo que el equipo lo vio desde el principio, y las cosas están saliendo pues muchísimo mejor que antes, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Al final, pues esto también de que la pelotita entre dentro de la portería cuenta mucho, y hubo un momento en las que pues bueno, el equipo no se sentía cómodo en el campo, había momentos de mucha dificultad, y ahora con Matarazzo pues se está viendo otra Real.
18: No sé si escuchaste al presidente, a Joaquín Aperribay, en el larguero, reconociendo que cuando el director deportivo Eric Bretos le habló de Matarazzo, él tuvo que mirar quién era, ¿no? Va a decir Joaquín Aperribay.
1: Cuando Eric me dijo, vamos a Matarazzo, yo pregunté a la IA. Matarazzo, él lo sabe.
2: ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo la IA? ¿Qué te dijo?
1: ¿Es un buen entrado para la Real? No, me dijo. Voy a confiar más en Eric que en la IA. El caso es que cuando volvíamos de la semifinal de Atleti, pregunté, ¿Matarazzo es un buen entrado para la Real? Y me puso, excelente.
2: ¿A quién le preguntaste? ¿A ChatGPT?
1: Sí,
2: el móvil. Sí, el móvil, la que tenías ahí.
1: Efectivamente.
18: Es Joaquín Aperribay, al larguero, explicant, reconeixent que havia preguntat a la intel·ligència artificial si Matarazzo era un bon entrenador per a la Real Societat, i que el ChatGPT li va dir que no, però va fer cas afortunadament al seu director esportiu, Eric Bretos.
8: Li va fer confiança.
18: I després la intel·ligència artificial, ja quan havien guanyat la Copa, va dir que era un entrenador excel·lent.
8: Sí, ara,
18: intel·ligència artificial no puede sustituir a la sabiduría humana.
8: No.
20: En este caso era más artificial que inteligencia, ¿eh?
18: Sí. ¿La habías escuchado o no al presidente?
22: La verdad que es la primera noticia que tengo. No lo sabía, pero es muy graciosa la historia, la verdad.
18: Estem amb Aritz Elustondo. Hay un colaborador del programa que te quiere felicitar.
22: Miedo me da.
18: Com riu, eh?
8: Algo intuye.
18: I te ha preparado una carta. Te ha preparado una carta para felicitarte, para felicitaros por la Copa del Rey que la Real Sociedad ha conseguido contra el Atlético de Madrid, ¿no?
17: Esto es. Yo quiero decir de enhorabuena, porque ganando los títulos no es fácil. No es fácil. Nosotros llevamos 2 años que está costando, sí, por culpa del otro este.
8: Barça.
17: No, del francés.
20: De Camavinga.
17: También, porque le expulsa, oye, para allá el balón.
8: Tú tirabas capa a Mbappé, ¿eh?
17: Cállate.
18: ¿Quieres música, Vini?
17: Venga, va, una carta para este. Querido Ari el tonto gilipollas, que tiene nombre de segunda, el tonto, ta, ¿eh? Y ya no hace falta ni llamarle tonto después, porque está en el nombre. Los de la Real tienen nombre raro. El tonto, Aramburu, Oyarzaba, tienen nombre de tribu. Entonces, primero de todo, enhorabuena por la Copa del Rey. Hay que ser señor.
8: Sí.
17: ¿Eh? Que es la Champions de los gilipollas de segunda.
8: No, por favor.
17: Una copa que la puede ganar el Albacete, que va que va a ser una copa importante. ¿Eh? Nosotros en Madrid cuando la ganamos la tiramos del autobús.
8: Es verdad, eso.
17: No importa. Entonces, ¿qué ha conseguido? Ganarle al Atlético de Madrid, al Cholo Simetonto, no tiene mérito. El Simetonto solo sabe ganarle a Barcelona. El resto del equipo está perdiendo todo el rato. Entonces, no sé por qué celebra tanto el chupito este. Si jugaste 5 minutos a la final y tocaste una bola y la mandaste al anfiteatro. Además, la ganaste en Sevilla, que empieza igual que segunda, que es donde estás tú. Segunda. Que, en fin. Vosotros, la Real Sociedad, jugáis la Champions una vez cada 10 años y perdéis en octavo. Esto no es importante. Entonces, hace 3 años la jugaste tú. ¿Y quién la ganó?
3: Yo, Vini.
17: ¿Y sabes qué marcó en la final? Yo, Vini. Entonces, mucho menos celebrar Copa del Rey y más te arrodillar cuando yo vengo a tu campo y yo mando para la segunda. ¡Ta! Entonces, recibe un fuerte abrazo, Vini.
22: Está bien, está bien.
17: ¿Ilusión? ¿Está hecha ilusión?
22: Sí. Más que el contexto, me ha hecho ilusión que me dediques una carta a mi hijo. Porque me mandan mucho a segunda. ¡Ta!
17: ¡A segunda! ¡Ta! Esto es bueno.
18: Si quieres, lo puedes mandar tú.
22: Es que tengo dos. ¿Eh?
17: Claro, tienes dos. Has ganado la segunda de Copa de Rey. ¡Dos! ¡Ta! Para abajo, tú, tonto. Ya está.
18: Te había llegado la imitación de Vinicius, ¿verdad?
22: A ver, nosotros en el vestuario, pues al final ya sabes el algoritmo este que en Instagram, pues de repente empezó a llegarnos prácticamente a todo el vestuario, ¿no? Estas imitaciones de Vinicius y bueno, la verdad que nos reíamos mucho porque a mí, como he dicho antes, pues, me gusta el humor, siempre con... Sin hacer daño a nadie, pero nos reíamos mucho en el vestuario y al final, pues bueno, por medio de algún compañero, pues hemos llegado a poder hablar con Albert y la verdad que para nosotros es un placer, ¿no? Que nos tengáis en cuenta ahí, tanto en la radio como Albert en su vida propia.
17: ¿Por qué eres tonto? le gusta reír de la gente, el gilipollas.
22: Como a ti, ¿no?
17: A mí no me gusta reír de nada. Yo soy una persona, yo soy muy bueno, madre mía.
18: No, però és veritat que a tu et pare la gent pel carrer i et diu a segunda, ta.
17: L'altre dia anava al metro i un pavo, jo estava assegut, i em diu, se t'ha caído no sé què, quantos? I li dic, el què? Que no l'encuentro. I em diu, a segunda, ta. I jo sí, i en plan... Yo como que, tío, es surrealista.
20: Has de deixar d'anar en metro, eh? Sí, ja arribes a un punt que...
17: Com el Jack Aspar.
18: Clar, abans la ràdio no es veia.
17: Clar.
18: Ara, com que ja en les xarxes socials, ja sí. T'acaben reconeixent.
8: I més l'Albert que es fa viral a 2x3, clar.
18: Però és verdad que tu imites a Bermúdez? ¿Imites a Albert?
22: ¿Qué, yo?
18: Sí, tu.
17: Hombre, no.
22: Bueno, a Bermúdez no, pero bueno, sí que solemos hacer la broma de vez en cuando en el vestuario y tal, pero tampoco hemos llegado a coger el tono de Bermúdez.
18: Ay, gracias por la simpatía, porque al final también, ¿no? Eso ayuda a conectar los futbolistas amb la gent. Hem escoltat abans un oient casualment que ens enviava una nota d'àudio, sí. Precisament sí, imitant el Vinicius del Bermúdez, Plaqui.
8: Sí, sí. Pues nada, Aritz, felicidades por la copa y gracias por esa complicidad con l'Albert. Jo deixaria que fos l'Albert el que cuidés a l'Aritz avui.
18: Bueno, deixa'm preguntar-li dos coses molt ràpidament, aprofitant que el tenim aquí, al capità de la Real Societat, perquè hem dit diverses vegades que al Barça li agrada Remiro.
8: Sí, sí.
18: Porter de la Real. Tu lo verías en el Barça, Remiro, a ver si te saco el titular.
22: Me he metido en buen compromiso, pero no. Yo te voy a decir que Remiro de momento tiene este año lo que queda y el que viene. Estoy seguro que va a acabar renovando, que va a acabar su carrera en la Real Sociedad. Y obviamente, pues es de buen agrado, ¿no? Que se hable de él, que el Barça, tanto el Barça como más equipos estén interesados en él, pero pero la verdad que se tiene que quedar conmigo para jugar a golf en San Sebastián.
18: Ah, mira, ¿jugáis a golf? ¿Jugáis a golf?
22: Bueno, de vez en cuando lo intentamos. Salimos al campo.
18: ¿Por qué tantos futbolistas jugáis a golf? ¿Porque relaja o qué?
3: Es una bullería.
22: Bueno, yo es verdad que Alex y Bryce jugaban desde hace tiempo y bueno, me metieron un poco el veneno ahí en la sangre y es verdad que por momentos complicados me servía para desconectar, para pues llevar un poco esa mala leche o esa frustración y dejarla de lado jugando al golf y la verdad que me relaja mucho y me lo paso muy bien con mis compañeros.
8: ¿Y John Martín juega golf o qué?
22: De momento no, pero lo meteremos de la secta si hace falta.
8: Lo digo porque el Barça busca central y uno de los nombres que ha sonado y que del que hemos hablado es de John Martín.
18: Va a hacer una final espectacular.
8: Sí, hizo una final brutal.
0: Es buenísimo.
8: Tiene un futuro tremendo.
22: Bueno, es normal, ¿no? Es normal que se hable, que la gente se interese en él porque es un central increíble. Yo al final lo conozco desde que empezó a entrenar con nosotros, ¿no? Y siempre lo hablábamos en el vestuario, que vamos, que no tiene techo, que estoy seguro que va a ser una leyenda de la Real Sociedad, porque lo tiene todo para serlo, y que hablen, pero yo creo que él está muy tranquilo aquí. Y estoy seguro que como Alex, os he dicho antes, este también se va a quedar aquí para siempre y va a hacer historia con la Real.
18: Y ya termino con esta. Está aquí Bruno Alemany, nuestro experto en fútbol internacional, y la semana pasada le pedimos que recomendara tres delanteros para el Barça, ¿no? Pensando que diría, no sé, Haaland, que diría Julián, y Bruno Alemany soltó que él ficharía a Oyarzábal.
4: Sí, a mí me encanta tu compañero Mikel Oyarzabal y me parece que encajaría Aritz perfecto en el tipo de juego del Barça, porque lo ha demostrado también en la selección española, vaya.
22: Bueno, a ver, todas estas preguntas que estáis haciendo, pues habla bien, ¿no? Tanto claro, del club, de los jugadores que tenemos, de lo bien que se están haciendo las cosas. Pero bueno, vosotros tendréis tiempo para hablar de esto. Nosotros nos dedicamos a otra cosa y al final, si ya por John Martín he dicho que va a hacer historia y Alex que se va a retirar de Donosti, pues ¿qué te voy a decir de Mikel? Yo creo que como en casa no se está en ningún otro sitio. De hecho, ya es historia de la Real Sociedad y la va a agrandar más, así que yo creo que no tenéis nada que hacer con Mikel.
17: ¿Ves, tonto, que tú querías vale, un titular? Perdón. Querías titularte. Mira, y te has sacado un suplente, tonto, gilipollas.
4: Sí, sí. Percer, sí que le estén viendo dar la zona a Aritz, y si no me equivoco, tú eres de Beasain, y en Guipúzcoa hay que decir Aritz, ¿no?
18: O sea, Aritz.
4: Son los de Bilbao son Aritz y en San Sebastián es Aritz, ¿verdad?
18: ¿En serio?
22: Bueno, mi nombre es Aritz, sí, Aritz, pero vale. Al final pues hay gente que llama Aritz y bueno, es lo que hay. Tampoco suelo andar yo corrigiendo a la gente. los que de verdad me conocen ya saben que soy Aritz de los tontos y nada más. O sea, al final cada uno pues se pronuncia el nombre pues como Bermúdez como puede y es lo que hay.
17: Y se llama como a la
18: Aritz Elustondo, gracias por estar en el Que Ti Jugues, felicidades por la copa y a seguir en la lucha. Un abrazo muy fuerte.
22: Gracias a vosotros.
17: Merci.
15: Un gran Aritz Elustondo, ens ho vam passar molt Aritz i molt bé amb ell al Que Ti Jugues.
17: Elustondo.
15: Fem una pausa i seguim endavant amb el programa.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
23: T'oferim dos plans per escollir cada vespre. El balcó.
24: Avui no vens sol, Jaime.
23: I el Mundial.
25: L'altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tener mucha bola.
23: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Aquest dimarts, a partir de les 6 de la tarda, segueix l'Argentina-Egipte al carrusel de Dani Garrido. I quan acabi, al voltant de les 8 del vespre, queda't amb el balcó de l'Anna Puigvoltes a la cadena SER. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.
3: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
5: Tan xunga era la Thatcher.
7: No teniu ni idea com era viu a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
3: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau. T'oferim dos plans per escollir cada vespre. Al balcó...
24: Avui no vens sol, Jaime.
3: I al Mundial.
25: L'altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tener mucha bola. I...
3: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Aquest dimarts, a partir de les 6 de la tarda, segueix l'Argentina-Egipte al carrusel de Dani Garrido. I quan acabi, al voltant de les 8 del vespre, queda't amb el balcó de l'Anna Puigvoltes a la Cadena SER. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat. És l'estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
14: Què t'hi jugues? Escolta'ns a dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
15: Recta final del Què t'hi jugues i repassem ara una de les entrevistes que més ens va marcar el programa. Home. Va ser amb la portera del Barça, Cata Coll, que ens va regalar uns minuts de ràdio impagables. Anna Palet, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Elena.
15: Avui m'has dit que volies anar d'excursió perquè s'ho valia.
9: Doncs sí, he sortit del carrer Casp i, de fet, he sortit també de Barcelona. Aquí també fa calor, a Vallgorguina, on estic ara mateix, però és una calor diferent perquè m'acompanya una de les jugadores més destacades del Barça, la nostra portera, la Cata Coll, que no és que s'hagi tret els guants, però diguem-ne que ha sortit una mica de la seva zona de confort i, de fet, Elena, és que està fent de monitora al seu propi campus, al campus Cata Coll. Estan fent un estatge i la Cata viu, sopa, dina, entrena, estira la piscina amb els 70 nens i nenes que té en aquest campus i hem aprofitat doncs, que està passant aquesta setmana diferent per venir a veure-la i veure com està.
15: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
15: Gràcies per dedicar-nos uns minuts al que t'hi jugues i enhorabona, perquè això que diu l'Anna és al·lucinant, que les nenes i els nens que estan fent al campus deuen flipar que estiguis tu allà amb elles com una monitora més.
10: No, sí, el primer dia que vaig arribar tots estaven amb vergonya, no volien saludar, que se les feia raro, però ja han acabat el tercer dia i ara ja han cobrit tota la confiança del món, també em fan bromes i això és el que m'agrada. Al final, aquí ja es connecta tot, crec que també és molt important per jo personalment sentir-me una persona més i crec que quan faig aquestes coses ho aconsegueixo, no? Perquè sóc una persona que m'ho pas bé, que estic disfrutant de lo que estic fent i disfrutant de les noves generacions que venen fortes.
15: Tu feies campus quan eres petita?
10: Sí, sempre, en el meu poble.
15: I eren com el campus que tu ara tens o has volgut posar coses diferents per fer el campus que a tu t'agrada?
10: Sí, no, era el típic campus de poble que començaves a les 9 i a la 1 anaves a casa caminant perquè estava al meu poble de vora camp, els meus amics i ja està, aquí al final pues, estem 24 hores per elles fent activitats, fent futbol, moltes coses i al final jo volia fer que fos algo increïble, algo que potser pues, jo no vaig poder tenir de petita i que elles ho puguin viure.
9: És un campus que no només s'està fent en aquest estatge, en aquesta setmana a Vallgorguina, sinó que també teniu la seva part durant el mes de juliol a Barcelona, també a Mallorca, on vau començar. De fet, ja és la quarta edició, si no m'equivoco, sí, d'aquest campus que va començar el 2023. I jo volia saber com comença, és a dir, en quin moment a tu et ve de gust muntar el teu propi campus d'estiu.
10: Bueno, jo sempre m'ha agradat entrenar en línies petites, sempre m'ha agradat. M'agrada aprendre d'entrenadors que saben de futbol, m'agrada innocència que tenen i les ganes d'aprendre. Jo crec que això al final com que m'omple molt. I si vaig començar a Mallorca, també sent que a Mallorca potser li falta una tirada, no? Una empenta en aquest futbol femení, i m'agradaria que cresques qui més. I entonces, bueno, vaig començar en campus. Òbviament no és el projecte final només fer campus, es créixer, com dius, ara vaig a Mallorca, també a Barcelona, estàs a stage, i a seguir cresquent per poder arribar a fer acadèmies que puguin anar allà tot l'any i també poder competir torneus.
9: I crec que és molt guai també que aquí hi ha una mica de tot, és a dir, hi ha nens d'aquí i nenes de Catalunya, però m'he trobat amb una italiana, tens també nens i nenes de Mallorca, és a dir, que sí. La teva marca a Cata tira.
10: No, sí, bueno, com més gent vengui, al final, millor, volem ser una gran família, com dius, i tal, també hi havia franceses. Bueno, mos adaptam, aquí pot venir qui vulgui d'on vulgui, i molt contenta de que, bueno, que apostin per això i sobretot que confiïn en aquest campus.
15: Cata, i crec que t'has rodejat de gent important per tu, com per exemple el Pablo Roca, que va ser un dels teus formadors de petita, no?
10: Sí, tenia clar que si fos això era de sa mà d'ell, sempre ho he dit, crec que no he pogut aprendre de ningú millor, ell m'ha ensenyat tot, crec que el caràcter que tinc avui en dia com a dona i com a futbolística és gràcies a ell. Des de petita m'exigia al màxim per saber el que era sofrir i que aprengués a disfrutar de sofrir, i és que com dic, el caràcter que té encara està gràcies a ell, i jo volia que, bueno, les nines i nens que venguessin pues, també s'intentés forçar aquest caràcter competidor que sempre volen més.
9: I com és la Cata entrenadora? És molt diferent a la jugadora, a la portera del Barça?
10: No, som molt igual. Soc exigent, però també fem bromes, no? Crec que m'agrada entrenar serios, però també sóc de que, bueno, a mig d'una tarea, pues, bueno, sóc qualque broma, qualque pique, m'agrada això, jo sempre els hi dic, no? Només vos demano que disfruteu i sigueu feliços. L'altre, arriba tot sol, si disfruteu, tot anirà bé, vos ho passareu bé, o sigui que intento que disfrutin al màxim i, bueno, això és el meu objectiu.
15: Cata, vosaltres sou molt conscients del que esteu aconseguint, del canvi social, perquè ho veieu a cada partit al Johan Cruyff, de com us estima la gent, però ara aquí, que deies que a mi m'agrada, no?, una mica de tocar de peus a terra i estar a prop de nenes que somien com ser com tu, què penses quan les veus i que volen compartir aquesta setmana amb tu, perquè el seu somni és arribar a aconseguir el que esteu fent vosaltres?
10: Sí, no, òbviament m'ha plenat d'orgull, no?, que s'afixin en jo, no? Que jo me considero una tia supernormal, que no fa res extraordinari, no? Però que s'afixin en jo, com dic. És un orgull que tinguin ídoles que vulguin arribar a algo gran, sobretot perquè a ells hi deia, no? Que era, bueno, com la nit de Sant Joan, que és una nit màgica, els hi deia que apuntessin un paper, algo que volguessin aconseguir, que ho visualitzessin, i que així és quan s'arriben les coses, no? Que somiessin en gran. Jo sempre m'han dit que si visualitzo un objectiu el puc aconseguir, des que se visualitzin sent el que vulguin ser i que ho aconseguiran, i que sobretot no hi ha ningú més que cregui en elles que elles mateixes, no? I això és el que han de fer, i bueno, intentar ajudar-les el màxim possible en el que me demanin.
9: Amb vosaltres sempre repetim una frase de normalitzar l'extraordinari per tots els títols que aconseguiu, i és extraordinari que una futbolista professional estiri una setmana sencera en un campus amb els nens i les nenes, és a dir, que jo crec que també és una part molt humana, que en aquest cas tens tu, que està molt bé mantenir-la, perquè de sobte, en comptes d'anar-te'n, doncs, que també t'aniràs per allà de vacances, però en comptes d'estar a la teva, tens aquesta setmaneta ostres, sí, de fer de monitora,
10: no,
9: tal
10: sí,
9: qual.
10: Sí, ja quan va acabar la temporada vaig anar de viatge amb jugadors del Barça a Tanzània, i vaig dir, mira, m'ho crec de vacacions, i després ja faig stage i vaig a Mallorca, que m'ho pas bé de viatge, òbviament, però, bueno, sent que aquí sóc feliç, i és com millor m'ho pas, com dic, al final aquí estic bé, no penso en futbol, no penso en pretemporada, encara estigui un camp de futbol, no penso en res, no penso en el Barça, és com, bueno, respira, sóc jo, estic amb monitors que són amics de fa molts anys, i, bueno, pues, me sent com a casa, me sent tranquil·la, i aquestes nines és el que me fan fer, no? Disfrutar d'això i sentir-me tranquil·la, sentir-me una persona més, i crec que per jo és molt important sentir-me una persona normal com tothom, i sempre els he dit, no?, que me tractin com una persona normal, que aquí no sóc catacó de futbolista, sinó que sóc una més i que sigui així perquè és com m'agrada que me tractin.
9: Doncs hem parlat amb aquests nens i nenes, alguns d'ells que estan al campus, i doncs ha resultat que tots parlaven bé de tu. No se podia saber. Això és el que diuen d'estar compartint aquesta setmana amb Cata Coll.
11: Muy bien y me estoy divirtiendo y soy de Italia. Y es la primera vez que hago el stage Catacol y me encuentro muy bien también con las chicas.
9: ¿Y qué tal es tener a Cata de entrenadora?
11: Es muy guay, es un sueño que de Italia no había.
12: Jo em dic Júlia, m'estic passant molt bé aquí amb les amigues també. Hem compartit molt bons temps juntes. M'agrada molt tenir aquí la Cata perquè pots aprendre molt d'ella. A vegades també tenim l'oportunitat d'entrenar amb ella i doncs m'estic passant molt bé.
9: Com et dius?
13: Aitana.
9: La primera vegada que vens?
13: La primera vegada.
9: I què tal? Com t'ho estàs passant?
13: Molt bé, molt bé. Molt xulo.
16: Jo, Gio. Bien. Està xulo. Nos lo pasamos súper bien.
9: Se nota. ¿Qué tal tener a Cata de entrenadora?
16: Muy guay, porque aprendemos con ella y es una más.
19: Em dic Judit.
9: ¿Y es la primera vegada que estàs aquí?
19: No, ja he anat més de campus, de Mallorca i tot això.
9: ¿Y qué tal això d'estar amb la Cata, que t'entreni?
19: Molt bé. A lo primer me vaig quedar un poc així, però després ja va anar millor. Conozco gente nueva y todo eso.
21: Me llamo Alejandra. Muy bien, es muy divertido todo y todas las amigas te lo pasas muy bien con las actividades y todo, los monitores, todo es increíble.
9: ¿Y qué tal eso de que te entrene una jugadora del Barça?
21: Pues para mí es un honor porque al final aprendemos con ella y aprendemos de ella y es súper divertido entrenar con ella, es súper graciosa, nos gasta bromas y es una locura.
9: Home, la veritat que podran explicar un estiu bastant divertit, els seus amics i amigues.
10: Sí, no, he de dir que m'ha tocat, que m'han vingut, que has vingut de 70, 60 persones, increïble, no hi ha cap queixa. Jo tenia por, no?, perquè jo he estat jove i dic, a veure, quines lien, perquè jo me conec i sé quines liava i deia, a veure si la lien, i és veritat que se porten superbé de 10, no tinc cap queixa. Encara no m'han despertat,
9: mira.
10: Està bé. I res, com dic, crec que és un orgull que et xerrin així d'allò. Al final te sube l'ego, no?, inconscientment. Però l'orgull sempre ho dic, l'orgull és meu d'entrenar-les, sobretot de que vulguin aprendre, de que vulguin més. I com dic, la gent que ve de baix ve molt forta, crec que hi ha molt futur aquí i bueno, crec que l'hem de conservar i tratar-lo bé.
15: Estem parlant amb la Cata Coll des del seu campus, on està fent de monitora. Ella és una més d'aquest campus, com escolteu. I Cata, deies ara que havies fet una primera fase de vacances a Tanzània. Suposo que estàs gaudint d'aquest estiu, perquè feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
10: Sí, jo t'hauria que fa que no tinc estiu 5 anys i ja tocava, perquè just l'any que podia tenir estiu vaig rompre els creuats i clar, tocava entrenar, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, es costa d'estar apretant, que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui. I sí, jo crec que aquesta temporada tornarà molt bé, sobretot per això, no?, per tots els descans que ens ha donat el Barça com a club, que s'agraeix i bueno, que també pues, confien en nosaltres de que saben que tornarem bé, que tornarem a punt per començar. I com dic, ara que estic més i mig, disfrutar de lo que queda, disfrutar de la meva gent i del meu poble.
9: He de dir també que segurament es descansa millor si has guanyat un pòquer, si has aixecat una Champions a Oslo i si a sobre també aconsegueix la classificació al Mundial de Brasil, que també ja la teniu a la butxaca. Tot això ajuda que l'estiu a sobre ja sigui no rodó.
10: Sí, òbviament. A més, crec que aquesta temporada des de fora se mos apreta molt, no?, de que potser bueno, no arribaríem a el que s'esperava, no? I mentalment està molt exigent, no?, perquè la pressió que te ficaves tant de fora com tu mateixa, perquè saps que ets capaç i, bueno, jo soc una persona que sé que eren capaç de tot això i que volia callar boques, pues, més pressió te posaves, no?, i mentalment pues, més te fatigues. I tenien clar que era guanyar Oslo, que es ficava pel Mundial i que després ja respiràvem i així ha estat. Crec que tant en selecció com en el Barça tenim un equipasso. Es veurà que l'any que ve, bueno, hi ha baixes, no?, i baixes i baixes dures, però estic tranquil·la, som al Barça.
9: Les has paït ja, aquestes baixes?
10: No. Jo crec que els apairé quan arribin, estiguin. Crec que tots ho dèiem i ho xerràvem, no? Que, bueno, que no som conscients fins que arribem i no estiguin allà, que no entrenin amb nosaltres, que no estiguin en el dia a dia. Però, bueno, és llei de vida, no? I jo només li dic que siguin feliços, que siguin com han estat en el Barça, que al final futbolísticament són 10, però com a persones també, no? I que segueixin així, que se mereixen disfrutar d'això on sigui.
9: I ara, en aquesta època on és veritat que han marxat força jugadores aquest estiu i el passat, en canvi tu renoves, i renoves a sobre amb un contracte llarg fins al 2029. Per què tens aquestes ganes de continuar al Barça tants anys?
10: Soc culer sempre, no? I confia en el projecte que hi ha. Sempre se't xerra molt, al final és normal que se't xerri molt de nosaltres, perquè guanyes títols, perquè vols seguir guanyant títols, però jo sempre sóc de, quan t'he de triar una decisió, de lo que sent per de dins, no razono, sinó con el corazón decido lo que tengo que hacer. I en aquell moment, i ara, me diu que confiï en el Barça i confiï en el 300% de que anirà bé, de que s'anirà apostant i que seguirà guanyant títols.
15: Cata, amb aquestes baixes ja confirmades com les d'Alexia, Mapi o Ona, et converteixes ja en una de les veteranes, seràs una de les líders del vestidor, t'agrada veure't en aquest rol?
10: Bueno, sí, no sé, crec que al final cadascuna té un caràcter molt diferent i, bueno, sí que ho considero que potser puc ser un poc líder, però per jo crec que sé que ha de liderar això és Patrick Jarro, no? Crec que tant de lideratge com dins del camp no hi ha millor futbolista que ella, i jo crec que, bueno, segurament d'enguany li toqui fer una passa endavant i mostrar-se més i bueno, i que pues, guiar-nos un poc, no? Però òbviament jo el que sigui pues, ajudaré a l'equip, com ajudar totes perquè vagi bé, perquè sempre ho he dit, crec que també sempre que tenen els Barça perquè considero que és una família i que tots estem molt unides i que això fa que tota la vida i a nivell de títols pues, sigui més fàcil.
9: Ara l'estiu bé, tot just comença, és aquest moment de mercat de fitxatges i també un moment on els vostres rivals es van reforçant. Jo crec que això també motiva, no? De veure, doncs, per exemple, un Madrid que s'està recomposant després de diverses sortides importants, però també ja comença a fer fitxatges, també Arsenal, Chelsea i altres equips. Jo crec que això sempre dona gasolina, no? De dir, anem a jugar contra rivals encara millors, no?
10: Sí, òbviament, i sabem que cada vegada serà més difícil, i jo crec que el Barça també és conscient que ha de fitxar gent, no? per tenir un bon equip i segurament que així sigui. Però si t'he dit la veritat, fa millor 3-4 setmanes que no entre a Instagram.
9: Bé?
10: No sé, o sea, no sé qui ha fitxat aquí, qui s'ha d'anar, no sé res. O sea, que si me demanes per això...
9: Saps que la Missa ha marxat del Madrid.
10: Sí, no, això sí ho sabia, això sí ho sabia.
9: Vale,
10: això
9: vale.
10: Ho sabia. Però estic out.
9: Bé, no, però també és una manera, no, de fer net. O sigui, sí, el fet, no, de treure't Instagram ara, sí, a l'estiu, per,
10: sí,
9: exemple.
10: Sí, més jo... al final sempre el mires quan t'avorreixes, no? I aquí estic ser avorrida. O sigui que no t'entens ni per això.
15: Cata Coll, moltíssimes gràcies. Que acabis de gaudir de l'estiu i molta sort per la nova temporada.
10: Gràcies a vosaltres, com sempre.
15: I del campus de la Catacoll, avui, si és dimarts, el que no pot fallar és el Xavi Cazorla.
17: No pot fallar. Pensa que si la Catacoll s'equivoca, ho portarà sempre a l'esquena. En canvi, nosaltres, si ens equivoquem, res, només ve el Cazorla a rastregar-nos-ho per la cara.
0: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
1: Anda, ja cagat.
2: Què tal?
4: Molt bé, i tu?
2: Bé.
4: Molt. Has trobat molt trànsit o tampoc?
2: No, mira, realment...
4: Un altre.
2: També és veritat que venia amb moto i pot ser que en algun moment apurat, pensava que anava molt apurat i he anat una mica pel carril bus i de cop he descobert, hòstia, si no hi ha ningú a la Gran Via, què està passant? Vull dir que no sé, jo almenys no. Però anem a tocar temes. El programa de divendres...
4: Tu creus que has de dir obertament a la ràdio un mitjà amb clara vocació de servei públic que has anat amb la moto pel carril bus?
2: Bueno, a veure, si vas per Barcelona, mitja hora... Tu saps que el carril bus a Barcelona és carril bus moto. Això ja se sap. Quan circules una mica per Barcelona, se sap. Quan vens de fora de Barcelona, et sorprèn això.
17: Rebut policia local, anem cap allà.
2: Que vagin venint. Bueno, escolta, el programa de Tarragona va anar bé? Sí, va venir, bé, sí, va venir gent, va venir molta gent. Sí. Doncs té mèrit que vingués gent, perquè la crida que es va fer en antena no semblava molt fàcil de fer.
4: Rambla nova número 11, a partir de les 12 del migdia, us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 616-32-72-11, ens envieu una nota d'àudio o un escrit.
1: Per escriure, re, nom i cognoms.
4: Perdona.
1: No, sí, no
4: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
1: Manel Reyes López.
17: No cal. Ho escriviu i ja n'hi ha prou.
6: Eso es lo moderno.
2: Sí, t'entra nota d'àudio per explicar el teu nom més estrany.
4: No, és que és
2: però...
4: el Bermúdez qui atén a totes les notes d'àudio i missatges que ens envien els oients.
2: Però un escrit també semblava que una cosa molt formal, no? Has d'enviar un escrit amb el certificat, una cosa que un advocat o un notari ha de donar fe, no sé, semblava difícil.
4: M'adono que cada vegada dic coses més antigues.
2: Això és que tenim una edat, sí que...
4: Ahir un oient em va dir que havia repetit 4 vegades la mateixa paraula i no era conscient.
1: És ben probable.
2: Sí? I no era el Prat ni coses d'aquestes, eh? O sigui, eren paraules que tenen mèrit de dir. Bueno, és igual. El programa en si va estar molt bé, eh? El de divendres veu omplir amb coses interessants, com quan veu perdre, per exemple, 5 minuts discutint sobre quina hora era.
4: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
1: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
4: Són 56, tio.
8: En què quedem?
4: No sé. És el rellotge que m'ha donat el
1: que no
4: Pere.
1: Es posa, no? Veus?
4: No sé.
18: No le engañéis a mi padre!
4: Pere, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
20: I com continuï bueno, discutint...
1: Has guanyat 2 minuts? Seran 57 i 55.
20: Seran 58.
18: És gravíssim, és un fet seriós. Jo, perdoneu, em sento enganyat.
2: Molt important saber exactament el minut que era, eh?
1: Home, però és que s'apropava la publicitat i imagina't sí. Que tires la publicitat i et queden 2 minuts encara
2: això,
1: per
2: això
1: omplir.
2: Sí, això és veritat que sí. Quan us veu posar d'acord en l'hora que era, li veu donar pas al Cristóbal. Llàstima que ningú va pensar en donar-li un micròfon que estigués connectat.
4: No, vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona quan veníem amb el Cristóbal Chassent. Recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que bé ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
22: No oigo na.
1: Ràpido, àudio.
26: ¡Qué susto!
1: ¡Silencio! Que és el tío Faja.
26: ¡Por fin!
2: Ara, quin patiment tota l'estona.
4: Però s'escoltava, eh?
2: Sí, s'escoltava molt. Si
4: així pujaves... la gent està més atenta, perquè ha de parar atenció.
2: Ja, no, sort que no veu interactuar ningú amb vosaltres, amb ell, perquè era allò que puges al volum de la ràdio i de cop parla...
4: Amb diferents plans.
2: Joder, i flipes.
1: Però el millor moment... Em dono un susto,
2: sí. Sí, el millor moment del programa de divendres va ser quan sí que amb un parell vas demanar que tiressin una sintonia i et vas cascar 2 minutets ben bons sense parlar, que no sé si us veu canviar de roba o què havíeu de fer, però vaja, es va fer llarg. Sí.
4: Paula. Tira Cinto Willy i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia.
27: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
1: I fins quan ha de durar la broma?
2: Està guapa la cançó, per això.
4: Has de deixar respirar el programa,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, ja.
1: Estava respirant moltíssim. Estava un bon adotar-ho.
28: Y media después.
2: El bateria ha rebentat de tocar, ja.
4: Però mira com balles.
1: Sí. ¡Qué pasa! ¡Fuera! ¡Fuera!
4: Em va durar.
1: És que estàvem canviant la taula.
4: Ja.
1: I jo pensava que s'hauria tirat públic
8: o
1: alguna cosa
8: així. Un gran problema amb això.
2: Que aguanta, eh? Jo estava a casa pensant, no? Igual han marxat.
29: Jo sóc el porter.
26: Vinga, vinga.
4: 13 minuts i arribem a la 1 del migdia.
30: Tardó, però lo dijo.
2: La taula era canviar els integrants de la taula o que havíeu de canviar la taula, saps? Físicament desmuntar-la i muntar una nova.
1: Igual
2: perquè,
1: sí.
2: Tela, eh? 2 minuts.
31: No, aquí reconec el mea culpa, eh?
2: El Willy, sí.
31: Sí, hauria d'haver tirat un separador.
2: No, així està, així mola més. Així mola més. Perquè al final però... aquestes sintonies no es gasten, si no...
4: de tant en tant s'ha de deixar respirar el programa.
2: Ja, ja.
4: No?
2: Sí, sí.
31: També tens raó.
4: Relaxar-nos.
2: Sí.
4: Moltes vegades anem atropellats.
31: Sí.
4: De vegades també va bé. Mm. Mica de música i ja està, i ens situem, no?
2: Però després passa que segurament al final del programa anàveu atropellats un altre cop perquè veu deixar massa temps aquí.
1: Voleu deixar un segon de la secció del programa?
2: Sí.
1: Deixa-la, puja-la.
2: Ja.
31: Jo, és que jo em poso molt nerviós, amb això.
4: Per què et poses nerviós?
1: Hem activat el toc.
31: No sé.
1: Quan
31: hi ha un blanc, no us poseu nerviós quan hi ha un blanc?
2: Sí. Clar, el Willy pensa, algun botó he tancat
4: silenci,
2: i no parla.
4: Silenci. Ara molta gent s'havia pensat que li havia marxat la ràdio,
1: Hi ha un detector de...
4: Sí, salte, no?
1: Salta el detector
31: de... Sí, pot ser.
4: Quant tarda en saltar el detector?
31: No ho sé, podem provar-ho.
2: La història de la ràdio, de cop.
4: Es nota que estem acabant temporada,
2: sí,
4: ja.
2: Sí,
1: això, us notant, puc explicar una anècdota d'un presentador de Ràdio Fórmula que va anar al lavabo mentre sonava la cançó i va veure que eren aigües majors. I de sobte li va saltar el detector de blancs.
4: Sí, home.
1: Clar, perquè es va acabar la cançó. Es va oblidar l'automàtic. Ah. Havia de tirar les músiques en automàtic, les cançons en automàtic, això ho fan molt els de Radio Fórmula, ho tiren en automàtic i sonen 2-3 cançons seguides. I el tio va anar a dipositar. I de sobte, clar, es va endur l'aplicació perquè tot funcionés bé, però clar, l'aplicació va com
4: 25-30
1: segons tard. Clar, va arribar tard. Va arribar
4: 30 segons. I quan salta automàtic, què has de fer perquè torni a...
31: No, em sembla que parles una mica i ja torna.
4: Ah, val, és automàtic.
31: Sí.
1: Ah, val. Però clar, s'envia un mail, però s'envia un amic meu. S'envia un mail a tota la gent.
4: Un amic teu que treballa també amb el Cazorla?
2: Si val,
1: no, ja no, ja no. Ara és professor. Ja no. Ara no.
4: Ara és professor?
1: És professor de secundària.
2: Pobre.
1: I això, es va menjar un detector de blancs.
2: Està guapo. Doncs ara, abans que acabi la temporada, que encara hi haurà menys temes, ja sabeu un dia que podem practicar, podem buscar això. El programa de divendres va assistir el tio Faja, i té mèrit que Inés perquè el teníem una mica enfadat per algun altre programa al que no se'l va convidar.
3: Ah, que voy a Tarragona?
4: A veure, una cosa. ¿Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
3: No metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
4: Sí, porque él es quien os coordina y le llamé la semana pasada para decírselo y me dijo, no, ya problema.
5: Os digo, me parece a mí una excusa baratita.
3: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
4: todavía
3: a tus
4: te dura,
3: amigos los
4: kinkis,
3: a tus amigos los kinkis, no nos llamas.
5: Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
4: Elena, es va emprenyar, porque el día del homenaje al Dream Team no el vam convidar.
6: Bon lleig, molt lleig, eh?
4: I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tú eres de la casa.
3: No, volia
4: la teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat al homenatge al Dream Team.
5: Ahí le tiene, con dos cojones.
4: Ho volia formal.
7: La meva praurada serà del director del programa o el subdirector, no?
4: És que flaqui com ets, flaqui.
5: Aquest senyor té una jeta tremenda.
2: Bastant lleig. Anem a altres coses. Va, el Flac, i ara que el sentíem aquí, el tenim de vacances prèvies al Mundial, a veure com li va el Mundial, perquè ha arribat tan just de piles que l'altre dia no va tenir forces ni de dir totes les síl·labes d'una paraula. Va fer un Bartomeu.
14: Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
22: Gràcies.
14: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues.
22: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
14: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat,
23: Que hi ha clubs propietat de multidionaris.
24: Sí. Senyor Lluque Rifé.
2: El Lluque Rifé.
24: Que l'he entès perfectament.
2: Sí?
24: Ha dit entitat?
2: Entitat.
24: Una mica de passar entitat.
2: Però no estem acostumats.
24: I saps què és que si us va bé? Home, i seguim la seva acció.
2: Puc seguir?
24: Senyor Chaborla.
2: Chaborla. Sí que no riguis, que tu també et vas agafar uns dies de festa la setmana passada.
24: Dos.
2: Et vas agafar uns dies de festa? Dos? Val, uns dies de festa, és correcte, dos.
4: Vols que et digui quants en tinc d'acumulats?
2: No, perquè en tens molts.
4: 26.
1: No, que és el tema.
4: Home,
1: és el tema.
2: Jo només et dic que
4: 26
2: quan...
4: dies acumulats.
2: Bé, ja serà menys.
4: Més els 25 laborables que tinc a l'estiu. Dos mesos. Que no penso perdonar ni un minut.
2: No és cosa meva, o sigui,
1: tornarà a l'octubre.
2: El que passa aquí és que a tu no vens un dia i els oients ho noten.
7: Volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
25: De què es parla?
7: De veure on és Sique Rodríguez.
25: Ah.
28: Oi.
7: Jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment: sí que de vacances un altre cop, però aquest home corre algun dia. És molt divertit el xat de YouTube avui.
2: Perquè
7: el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que la ràdio són moltes hores.
9: Oh, claro, claro.
7: I s'ha encès un debat al voltant de si sí que treballa o no treballa algun dia.
10: És un debat oportunista.
7: Dit això, per sortir una mica del tema...
11: No, t'has explicat tu mateixa, eh?
7: Com que ara parlaré...
11: Les explicacions les hauràs de donar tu.
7: No, és que clar...
10: Hi ha molta maldat en este món.
2: Una miqueta de maldat sí que hi ha. Anem al Nil Solà. Val? S'ha vingut detectant que des de fa uns dies té aquell efecte una mica de l'APM del mentalista, que quan li fas una pregunta, ell respon la pregunta amb la pregunta, saps? Tu li preguntes,
1: vale,
2: em sabries dir l'última hora del Girona? I ell, el primer que diu és, doncs l'última hora del Girona te la sé dir i és tal. I això ho ha fet diverses vegades.
12: Anthony Gordon, nascut a Liverpool fa 25 anys, on en els propers minuts, Nil Solà, què tal, bon dia?
13: Hola, què tal, Helena? A tots, bon dia.
12: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
13: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades.
12: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a llum de gat, però ell ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
13: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça.
12: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços en Julián Álvarez.
13: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerra, Anthony Gordon. El Barça, i ara el gran desig és Julián Álvarez.
12: Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, un

0: Anat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
1: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant.
2: Jo estic flipant ara mateix.
3: Sí, sí, li podeu provar a dir-li qualsevol cosa a la pregunta i ella la resposta es veu obligat a colar-la.
4: Sí, sí, ell li pot dir qualsevol cosa a la resposta i es veu obligat a colar-la.
3: El Nil repeteix la pregunta perquè es concentra, és la seva manera de fer-ho, i li ve la resposta al cap perquè últimament, pobre de memòria, no va molt sobrat.
5: És a dir, hi ha un metge del Girona que va al Barça, no?
1: Hi ha un metge del Girona que va al Barça, en principi, però al futbol sala.
5: Havia bro, ha dit bro.
1: Fitxat des de l'Alavés gallec i marxa cap al Barça, però a futbol sala.
5: A futbol sala.
1: Parla molt i molt bé, per cert.
5: Com es diu?
1: Ara t'ho dic. Vale.
6: Entérate, si donde vives hay algún taller de memoria, y apúntate.
3: L'hauries d'haver dit, el metge es diu no sé què, i hagués dit, el metge es diu així. Llavors et diu la resposta com toca.
4: Exacte.
0: El Xavi Cazorla, que no descansa ni el mes de juliol. Moltes gràcies a tots per haver-nos seguit un dia més. Nosaltres, ja ho sabeu, tornem demà a les 12. Que vagi bé, adeu.
7: Què t'hi jugues?
8: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
9: Només penso en tu.
8: Referents amb tu.

0: Hemos escuchado precisamente la primera reacción del gobierno de viva voz sobre la decisión de la justicia de no permitir a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, Moncloa. Guillermo Lerma, el ministro Bolaños, desliza la idea de que decisiones así son las que explican el desapego, la percepción social sobre el papel de algunos jueces. No, Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, no ha vinculado Bolaños directamente la causa que afecta a Begoña Gómez con esa falta de confianza ciudadana en la justicia que detecta la encuesta de 40DB para la cadena SER, pero Bolaños cree que hay resoluciones judiciales alejadas del derecho que explican ese descrédito y ha dejado claro que la retirada del pasaporte a la mujer del presidente no tiene ninguna justificación.
2: Dado que el riesgo es cero, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria.
1: Bolaños, que no cree que el gobierno contribuya de ninguna manera a esa percepción, urge a reformar la figura de la acusación popular para que la ultraderecha, dice, no persiga rivales políticos.
0: En esa cumbre de la OTAN en Ankara ya está Donald Trump, que ha llegado hace aproximadamente una hora a Turquía para participar en esta cumbre, que es importantísima, en la que los aliados tratan de aplacar, de frenar sus planes y sus reproches, y a la que acude también Zelensky pidiendo más misiles Patriot para la guerra con Rusia. Y hoy, en fin, por encima de todo, está lo que está, el sueño de España.
3: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Dallas está Antón Meana, resaca de nuestro pase a cuartos y desde ya concentrados en el partido del próximo viernes frente a Bélgica, que ayer acababa con los Estados Unidos, a quien de poco le sirvieron las injerencias de Donald Trump, ¿no? Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Pues sí, buenas tardes, las 7 y 4 de la mañana aquí en Dallas. Llevo desde anoche esperando tu llamada, Casal. Qué alegría nos llevamos con el gol de Mikel Merino en San Fermín, celebrando que España va a jugar los cuartos el viernes contra Bélgica, que se cargó a Estados Unidos, todo el día marcado por esa llamada de Trump a Infantino, pero finalmente el fútbol venció. Bélgica está en cuartos y se ve las caras con una España que descansa a esta hora aquí en Dallas, que a las 7 de la tarde, hora de España, tiene entrenamiento de recuperación y por la noche viaje a Los Ángeles para jugar, como digo, un partido de cuartos el viernes que nos podría llevar a las semis de la Copa del Mundo.
0: Meana, te lo dije, que iban a ganar.
4: Es verdad, me lo dijiste. Hay que esperar a lo del viernes para,
0: venga,
4: ver si estamos en semis.
0: Talismán seguro. Un abrazo, Meana, adiós.
4: Hasta ahora.
3: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Nos queda el tiempo otro día para no salir de casa, al menos hasta ahora. Jordi Carbó.
5: Mucho calor y algunas tormentas es lo que nos espera para las próximas horas. Calor incluso va a hacer más que ayer, 1 o 2 grados más las temperaturas máximas. Superaremos los 40 grados prácticamente ya en todo el interior de la península. Y las tormentas irán ganando protagonismo a medida que avance la tarde y hasta la próxima noche, sobre todo en el centro de la península, en la cordillera cantábrica, en la ibérica. Especial atención en Castilla y León, aquí algunas con lluvia torrencial y granizo. En todas estas tormentas lo más significativo serán las fuertes rachas de viento.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
6: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
7: Una esvoranga tocada a les obres de la L9 a la plaça del Putxet de Barcelona obliga a desallotjar 5 finques senceres amb desenes de veïns amb comerciants afectats. El govern català confirma que s'estan revisant totes les estructures que hagin pogut quedar afectades per aquestes obres del nou metro.
8: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans...
7: Estàvem escoltant la consellera Parlon, en aquest cas fent referència a la màxima preocupació, l'altra notícia del dia dels bombers, perquè no aparegui cap altre foc. Recordem que el risc d'incendis és molt alt a mitja Catalunya, però en el cas del Putxet, alguns veïns havien detectat esquerdes a les parets o que les portes no encaixaven, però l'alarma ha saltat quan el responsable d'una pizzeria ha aixecat la persiana i ha vist que el terra del lavabo havia desaparegut. De seguida parlem amb ell. L'incendi de Sant Manat es complica per les condicions meteorològiques. És l'únic dels quatre grans focs que els bombers encara no han pogut estabilitzar. Els veïns de l'urbanització del Farell continuen confinats o desallotjats. Han hagut de passar la nit en un balneari que s'ha habilitat a Caldes.
9: Incertesa, perquè clar, no saps cap on, si la flama avançarà, no avançarà.
10: He tingut de trucar al meu poble, al metge, per dir-me que m'envies les receptes aquí perquè m'he deixat la medicació i tot allà, o sigui.
7: I atenció perquè preocupava els bombers, ara escoltàvem la consellera Parlon, la simultaneïtat de focs avui, que l'alerta per calor és extrema i també el risc d'incendis. Doncs ara mateix hi ha dos focs que s'acaben de declarar. Per exemple, 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen per apagar un incendi a Sallavà del Comtat. Això és a la Conca de Barberà. I atenció, ara mateix està tallada la carretera C32 a Mataró en tots dos sentits perquè també hi ha un incendi en un voral. Tot això sobre l'incendi de les Gavarres, que recordeu ja està estabilitzat, el govern acaba d'explicar que l'empresa per qui treballava l'operari on es va iniciar el foc, al marge de la carretera, sabia perfectament que el nivell d'alerta d'incendi no permetia utilitzar una radial.
11: Saben perfectament les empreses quins nivells de restriccions han d'aplicar en els treballs. Per tant, estava perfectament recollit des del primer moment i, per tant, traslladat i notificat.
7: Tot això en aquest 7 de juliol, on fa exactament un any del gran incendi al Baix Ebre. Va cremar 3.300 hectàrees, una part important del parc natural dels Ports, i un any després els alcaldes dels municipis afectats, Paüls, Xerta, Aldover, denuncien que les ajudes promeses no han arribat.
12: Si hi ha algun pagès que té molts danys, que té moltes zones cremades i tot això, almenys que puguen compensar-ho econòmicament.
13: Aquelles peticions que es van fer arribar al govern, pues que ens arriben i que se'n recorden de nosaltres.
7: Doncs amb tot això, comencem des d'ara i fins als quarts, o expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Què tal? Bona tarda. Les obres de la L9 són les que han provocat un esvoranc de 8 metres de diàmetre aquest matí a quarts d'11, que ha obligat a desallotjar 4 finques senceres al barri del Putxet de Barcelona. En concret, estem parlant d'una illa de cases a tocar de la plaça d'aquest barri, de la plaça Putxet, on hi ha l'estació de ferrocarrils, on hi ha el mercat de Sant Gervasi, i era a sota on s'estava excavant el túnel d'aquesta futura línia de metro. Anem fins allà. Ferran Dalmau, bona tarda.
14: Hola, Joan, bona tarda.
7: A l'última hora és que s'ha ampliat fins a 5 les finques evacuades, amb desenes de veïns i comerciants afectats. Segons els bombers, no hi ha cap ferit, això és important, i s'ha habilitat un centre cívic per tots els afectats.
14: Sí, és el més important a aquesta hora, la confirmació que no hi ha cap ferit, no hi ha hagut danys personals, perquè tot plegat ha passat a vora les 11 del matí, que és quan els tècnics que estaven participant en l'obra del metro han detectat unes majors variacions, uns majors moviments als edificis del voltant que tenien monitoritzats i han donat l'avís als bombers. Quan els bombers han arribat, han confirmat que efectivament hi ha hagut un esvoranc d'uns 8 metres i que havia afectat principalment a una pizzeria. Ara estan revisant els edificis, han hagut de desallotjar, com deies, 5 blocs, ampliat de 4 a 5, que són el carrer Rubinstein, els números 2, 4 i 6, i el carrer Teodora, la Madrid, 3 i 5. Tots aquests blocs donen aquest pati interior on hi ha hagut aquest esvoranc de 8 metres. Sebastià Massaguer és el responsable dels bombers.
15: Aquesta cavitat s'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar. En total afectava a 5 finques.
14: Els bombers no poden assegurar que els veïns puguin tornar en les properes hores aquí, diuen que va per llarg, tampoc poden assegurar que aquesta nit puguin passar la nit ja a casa seva. Estan ara mateix els tècnics, els obrers, posant formigó a l'esvoranc per tapar-lo el més ràpid possible, però després d'això ja alerten els bombers que quedarà monitoritzar tots els possibles moviments. L'esvoranc no pot anar a pitjor, però sí que es podrien produir efectes derivats d'aquest esvoranc, i això és el que s'ha d'assegurar ara. La tuneladora de les obres del metro torna a estar en funcionament, continuen les obres per tant del metro, però 10 metres més enllà, perquè la tuneladora ja havia superat el punt on s'ha produït aquest esvoranc en el moment del succés. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
11: S'han desallotjat fins a 4 finques. Un cop assegurat aquest objectiu, i a més, sense haver de lamentar cap dany personal, els tècnics han iniciat des d'aquest moment la revisió dels espais afectats i dels fonaments dels edificis propers. És a dir, no només s'està actuant estrictament en aquest pati interior, sinó que s'ha doblat el seguiment en termes de distància en els edificis més propers.
7: En el moment de la compareixença, la portaveu del govern deia 4 finques afectades, però són 5, les desallotjades finalment s'han ampliat. El que no està xifrat és el nombre de veïns que podrien estar afectats. Tenen un punt d'informació al centre cívic més proper on poden anar tant ells com els familiars, perquè alguns d'aquests veïns són persones d'avançada edat, per preguntar què poden fer al llarg de les properes hores.
16: Ferran, ha estat el responsable d'una pizzeria que aquest matí, a l'aixecar la persiana per obrir, ha vist que el terra del lavabo s'havia esfondrat i llavors és quan s'han encès totes les alarmes.
7: Sí, aquesta pizzeria és el local afectat, perquè l'esvoranc, al haver-se produït a un pati interior, no ha afectat en principi a pisos, però sí a un petit magatzem i aquesta pizzeria. El propietari ens deia que realment ha estat com tornar a néixer. Hem pogut parlar amb ell fa poca estona.
17: En el moment que ha passat això, estaves a dins, tu?
18: No, ya se había caído. Entonces he venido, he abierto persiana y como el lavabo estaba al fondo, he pensado que me dejaba la luz encendida porque se veía claridad, pero digo, joder, se ve mucha claridad. Y bueno, y de repente ya he echado a correr para adentro porque veía algo muy curioso y era que se había hundido el suelo con el lavabo y todo. Y el calor.
17: Això ha passat al mig de les obres del metro. Entenc
18: que
17: també us molesta que per culpa d'unes obres hi hagi una afectació a la pizzeria.
18: Sí, yo creo que sí, en que están todos los días mirando, pero bueno, no lo han visto venir, porque están todos los días mirando los pirulos que hay en la calle y no lo han visto venir. Y ahí estamos. Bueno, me he llevado un show, pero estoy contento porque no había nadie en el lavabo, no había nadie, lo he visto yo, estoy contento, porque no ha habido ningún daño, podía haber habido.
17: Per sort ha passat en una hora que no...
18: Sí, una hora y pico antes de venir yo, que afortunadamente no madrugaba, que iba a madrugar para ir a hacer gestiones. Y como no madrugaba, pues mira, a veces el que madruga no le ayuda.
17: Clar, és molt d'hora encara, però
18: sí,
17: suposo que
18: però,
17: ja...
18: Bueno, para mí era madrugar.
17: És a dir, que és molt d'hora ara encara, però suposo que ja us imagineu que trigareu un temps en poder tornar
18: a
17: obrir.
18: Sí, esto lo decidirán los técnicos, que no haya peligro. Lo importante es que no ha pasado nada y poco a poco que lo miren todo bien.
17: Domingo, moltes gràcies.
18: Gràcies a ti, majo. Vinga, gràcies.
7: És el que ens deia fa poca estona Domingo Finet, l'administrador d'aquesta pizzeria.
16: Doncs gràcies, Ferran Dalmau, per dins de qualsevol novetat en aquest barri del Putxet. Insistim, ara mateix el més important és que no hi ha hagut ferits. Hi ha 5 edificis desallotjats per aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre que han provocat aquestes obres de la L9 al barri del Putxet de Barcelona. Ferran, gràcies.
7: A vosaltres, fins ara.
16: A Soledad Domínguez, el que segurament a molts oients els ha vingut al cap és el Carmel, fa més de 20 anys.
19: Sí, el 27 de gener del 2005, aquest any ha fet 21 anys, es va obrir un altre esvoranc enorme al número 10 del carrer Calafell, al barri del Carmel, un forat de 35 metres de profunditat i 18 de diàmetre. Com a conseqüència d'això, es va haver de desallotjar 84 finques, parlem de 1.289 veïns, que en els immobles més afectats no van poder recuperar pràcticament res de les seves pertinences. 3 d'aquests immobles van haver de ser enderrocats definitivament. També es van veure afectats prop de 250 botigues. Algunes no van reobrir mai. L'accident va provocar una crisi política enorme amb enfrontaments entre Convergència i Unió i el tripartit, que era qui estava al capdavant de la Generalitat en aquell moment. El ple extraordinari que es va fer per analitzar les causes d'aquell accident va ser quan el llavors president Pasqual Maragall va pronunciar aquella famosa frase, Joan, de vostès tenen un problema que es diu 3%. El conseller de Nadal va destituir 2 alts càrrecs tècnics. La Fiscalia va obrir una investigació per possibles deficiències en la planificació d'aquella obra, però finalment tot es va arxivar.
16: Gràcies, Soledad Domínguez. L'última hora dels incendis ara és a Sentmenat, el foc que més preocupa ara mateix. Recordem, dels grans actius ara mateix, és l'únic que no ha quedat estabilitzat. I és que hi ha hagut represes importants d'aquest foc que ara s'estén per Caldes de Montbui. Per això els veïns de l'urbanització El Farell continuen confinats o desallotjats. Molts han hagut de marxar perquè les flames amenaçaven amb cremar casa seva. Des d'allà, des de Sentmenat, Miquel Giol, tu ara ets en un dels punts d'aquí. Has pogut parlar amb alguns d'aquests veïns que s'han hagut d'ubicar aquesta nit en un balneari per passar la nit, no? Bona tarda.
20: Bona tarda, doncs sí, som en un dels punts de control dels bombers, el que han establert aquí a l'Institut de Sentmenat, i la situació és especialment crítica, ara ho deies, a les urbanitzacions de la zona. N'hi ha 7 que continuen confinades i ho estaran almenys fins a les 9 del vespre, quan els bombers actualitzaran la situació. Això no vol dir que que tornin a estar desconfinats. Ara bé, un dels punts més complicats és l'urbanització del Farell, és la que té el foc més a prop i està rodejada de boscos. 300 veïns porten des d'ahir sense poder sortir de casa i d'altres tant tant de l'urbanització com del càmping al Pasqualet han hagut de passar la nit a fora, tant al pavelló de Caldes com a les Termes Victòria, on hi han dormit 29 persones. Algunes d'elles eren en Genís i en Daniel.
2: Van passar el manteniment del càmping dient que havien de sortir corrents d'allà i que no ens podien quedar perquè... I no, vam agafar el cotxe, vam sortir, vam anar a la plaça, a l'església del Remei, el que portem posat. No vam agafar res. És més, hem tingut de trucar al meu poble, al metge, per dir-me que m'envies les receptes aquí perquè m'he deixat la medicació tot allà, o sigui que no tenia res. He tingut d'anar al mercat a comprar-me quatre coses.
21: Vaig arribar cap a les 5 i ja no podíem pujar. Ma filla ja estava a casa d'uns amics i el càmping estava completament buit. Fins a nou avís no podem pujar, no sé que sigui una emergència per anar a buscar, ja dic, medicaments o jo que sé, una cosa urgent.
7: Doncs aquestes són les veus. Gràcies, Miquel Giol, des de Sentmenat. Aquesta és la situació ara mateix d'aquest foc. L'únic que es manté ara mateix actiu. I a l'Anoia les previsions són millors. De fet, a primera hora s'ha donat per estabilitzat el foc que va començar també ahir. Anem fins a la Pobla de Claramunt. Eva Hidalgo, bona tarda.
22: Bona tarda, Joan. 200 veïns aquí continuen confinats de la urbanització Les Garrigues per un incendi que ha cremat 400 hectàrees segons les darreres dades d'agents rurals. N'hi ha que ahir, abans de l'alerta, van marxar per a la proximitat de les flames. És el cas del Juanjo.
23: Alguns veïns es van voler quedar, però jo vaig creure que més oportú marxar, agafar els nens, el Juanjo i el Diego, i els cotxes, que els teníem aparcats, i marxem d'aquí. No ho saps, no?, què passarà. Una mica la incertesa de saber que, com està la casa, si ha estat afectada, si... Bueno, complicat.
22: 70 dotacions terrestres dels bombers i dues aèries continuen treballant. Hi ha danys a diversos habitatges i indústries del polígon Plans d'Àreu. En Sergi Lassala té l'empresa al costat.
24: Molt neguit, encara tinc un nus aquí a l'estómac que no me l'acabo de treure. Debut a les guspires que ens imaginem que van saltar i això, ens va provocar el camió aquest cremat i a dins a la nau ens va afectar a la teulada. Tenim també una sèrie de plaques que també no han pujat, però segurament que estan afectades.
22: Ara ens trobem als peus de la muntanya del Castell de Claramunt, on continuen caient volves de cendra. Una zona que es va cremar ahir en molt poc temps, tal com expliquen aquestes veïnes. Les escoltem.
25: Espantats, perquè el foc va anar molt ràpid. Feia molta calor, feia molt de vent. És trist veure com el castell estava en flames. I en mitja horeta és que tota la muntanya del castell estava tota cremada.
26: Amunt no res, va baixar muntanya avall. Ha estat molt angoixant. I llevar-se aquest matí i veure això... És molt dur.
22: Un foc que ha deixat 5 ferits lleus i un menys greu. 4 han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada.
7: Gràcies, Eva Hidalgo, des de la Pobla de Claramunt. Que vagi bé.
22: Fins ara.
7: Bé, insistim que el que més preocupa els bombers és que hi hagi simultaneïtat de foc. Recordem que estem en alerta màxima per incendis i ara mateix, per exemple, hi ha diferents petits focs que s'han declarat. Per exemple, hi ha 14 dotacions terrestres, 3 mitjans aeris treballant en un incendi a Sallavà del Comtat, a la Conca de Barberà, però és que, a més, també està a aquesta hora tallada l'autopista C32 a l'altura de Mataró totalment per un incendi que s'ha declarat al voral d'aquesta carretera. Altres vies afectades per també petits focs. A Girona, les carreteres que van de Calonge a Santa Cristina d'Aro i la que va a Bisbal a la Calonge continuen tallades. A l'Anoia també la B-baixa entre Carme i la Pobla de Claramunt per aquests focs, per tant, pendents de que pugui aparèixer o no algun més flames, perquè han estat les hores més complicades que recorden els bombers dels últims 4 estius. Des del 2022 que no s'havia d'activar l'alerta màxima per aquesta simultaneïtat de focs i per això estan patint, perquè insistim que l'onada de calor demà serà extrema a tot el país. El risc d'incendi ja és molt alt o extrem a pràcticament tot Catalunya. Martí Oliver, des de la seu central dels bombers de Bellaterra, el que van insistint des dels cos de bombers és que la preocupació és màxima i que s'ha de vigilar al màxim aquestes hores, no?
27: Sí, exacte. Bona tarda, Joan. L'objectiu dels bombers, més enllà d'estabilitzar el foc de Sentmenat, ara mateix és molt clar. És evitar tant sí com no que hi hagi un altre incendi, com aquests que ara esmentaves, que es faci gros i que els torni a posar entre l'espasa i la paret, com han estat aquestes últimes hores. La situació no acompanya. Des d'avui, el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal ja està en 111 municipis de 18 comarques, sobretot del Baix Empordà i de Ponent. Per tant, hi ha molts punts calents. De Ponent preocupen zones com la Vall del Segre. A més, la calor... la marinada i l'esforç que ja estan fent els bombers per apagar focs són, per la consellera Parlon, un còctel explosiu.
0: És un còctel explosiu, mai millor dit, i per tant a nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat.
27: Aquestes últimes hores, el fet que hi hagués fins a 4 incendis importants alhora va obligar els bombers a escalar els seus operatius amb un comandament central per triar quins fronts s'ataquen i quins es deixen perdre. Ara ja han pogut fer marxa enrere. Afortunadament, aquesta nit a les Gavarres ha estat tranquil·la, l'incendi d'Artesa de Segre de seguida va quedar estabilitzat i aquest matí, també ara ho explicaven, s'ha estabilitzat el de l'Anoia i només queda actiu el de Sant Manat.
7: Bé, en aquest de Sant Manat els bombers estan com treballant amb intensitat, ara ens explicava Miquel Giol des d'allà. Venen hores delicades, a partir de les 3 fins les 6 pot entrar el vent de marinada, això dificultaria molt les coses, per això és important parlar amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Aquestes condicions extremadament crítiques en el cas del foc de Sant Manat, amb un mapa, tot Catalunya, Jordi, pràcticament tot en vermell, també perquè fa les temperatures extremes.
1: La temperatura està pujant amb més facilitat que ahir i això també farà que la marinada bufi amb més força. Màximes al llarg de les immediates hores entre els 30 i 35 graus arran de costa, per sobre dels 35 a les valls del Pirineu i el prelitoral. A l'interior, màximes properes als 40 graus, superant-los a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, on hi haurà màximes de 42-43 graus. Amb sol, la marinada bufant a gran part de Catalunya, amb ratxes que poden superar els 50 km per hora, i entre aquesta tarda i la pròxima nit hi haurà nuvolades de tempesta al Pirineu, sobretot al de Lleida, localment intensa alguna pluja, però sobretot fortes ventades. Els pròxims dies continuarà fent molta calor.
7: Gràcies, Jordi. Per cert, última hora, s'acaba de reobrir la C32 en sentit Barcelona, però continua tallada en sentit des de Mataró cap a Girona, aquesta carretera que estava tallada per l'incendi en un voral. Martí Oliver, tornem amb tu perquè aquests focs tornen a obrir el debat de la falta de gestió dels boscos, també la situació d'aquestes urbanitzacions que han quedat afectades al mig del bosc. El cap dels bombers admet que aquestes cases, tant a les Gavarres, a l'Anoia, a Sant Manat, no es podien salvar, que fer-ho suposava un risc massa alt pels bombers.
27: Exacte, ho ha explicat el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, en una entrevista que ha fet a l'Aquí Barcelona.
3: A nivell de vents, aquests vents no es poden protegir, simplement per un tema, diguéssim, d'energia del cos, no tenim capacitat de protegir això tal com està, perquè si haguéssim protegit d'això hauríem d'haver portat tots els camions del país a fer això i per tant se'ns hagués cremat tot el país i per tant posar en risc moltes més urbanitzacions.
27: Borrell diu que és veritat que hagués preferit créixer en eixamples històricament i que ara mateix però és molt important definir bé els perímetres que hi ha entre les cases i els boscos, una cosa que ara mateix, diu, no tots els ajuntaments respecten.
7: Laura Pons, des del Palau de la Generalitat, el govern ha parlat d'aquesta gestió dels boscos, assegura que cal canviar la mentalitat, i sobre l'incendi de les Gavarres asseguren que l'empresa propietària on treballava aquest operari, on va començar el foc, sabia perfectament quina era l'alerta per incendi allà.
4: Sí, diu el govern que cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió dels boscos per tallar la continuïtat de la massa forestal que tenim a Catalunya, calant cremes controlades, obertura de franges, fer clarianes dins els boscos i, per tant, talar arbres, millorar els camins forestals, tot per facilitar la feina dels bombers. Una transformació, això sí, que diu la consellera portaveu Sílvia Paneque, no serà fàcil.
11: No serà ràpida tampoc, no serà immediata. Són molts anys d'acumulació d'aquesta continuïtat forestal i tampoc la netejarem d'avui per demà.
4: Per cert, que sobre el treballador que va estar detingut aquest cap de setmana, el que va provocar l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà, la consellera Paneque assegura que l'empresa sabia en tot moment que s'havia activat el Pla Alfa.
11: Estava perfectament recollit des del primer moment i, per tant, traslladat i notificat.
4: El govern espera que l'empresa ara traslladi més informació sobre els protocols, les comunicacions i els equipaments que disposava aquest treballador per fer la feina. Això és el que ha exigit i a partir d'aquí el Departament de Territori demanarà o no responsabilitats a l'empresa.
7: Un minut, ara tornem.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Hora 14, amb Joan Bofill.
7: És el so d'avui fa un any, 7 de juliol, quan començava el darrer gran incendi forestal de Catalunya, el de Paüls, al Baix Ebre. Van cremar 3.300 hectàrees i una tercera part va ser el parc natural dels Ports. Va afectar els municipis de Paüls, Xerta o Aldover. A dia d'avui, alguns alcaldes encara denuncien que les ajudes, en molts casos, no han arribat. Ens ho explica des de Ràdio Ebre la Leida Baz.
10: 7 de juliol de 2026 es compleix un any d'un dels episodis més durs que ha viscut la comarca del Baix Ebre en els darrers anys. Les flames que es van iniciar a Paüls van acabar afectant 5 pobles. Els alcaldes de Paüls i Xerta, Enric Adell i Roger Avinyó, i l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pegueroles, recorden una nit molt complicada.
12: Certesa i sobretot la neguit que havíem viscut, no? Lo 7 per la nit, veient en la rapidesa que va evolucionar l'incendi.
13: Sobretot la nit del dia 7 de juliol, pues bueno, vam viure molta temor, molta angoixa, molta impotència, molt de sofriment.
14: Van ser moments molt durs perquè al final són d'aquelles gestions que has de fer en una cosa que tampoc no pots controlar.
10: Un any després, veïns de Paüls recorden les dificultats de viure envoltats de muntanyes amb accés limitat i subratllen la importància de cuidar l'entorn entre tota la comunitat.
15: La gent del poble és conscient una mica, no?, de que estan una mica tancats, és una vall només, amb una entrada i una sortida pràcticament.
28: Para molt compte la gent en fer foc i tot això, i guardau i preservau, perquè d'aquí només que veguéssim sortir una miqueta de fum de qualsevol puesto i a l'ADF o els veïns del poble on anem tots cap allí.
10: Finalment l'incendi es va controlar la tarda del 10 de juliol i les pluges que van arribar poc després van ajudar a extingir el foc el 15 de juliol.
7: I abans d'acabar hem d'escoltar la declaració de l'exconseller de Salut Josep Maria Argimon desmarcant-se de no haver vacunat a guàrdies civils en el judici contra ell i l'exconsellera Alba Vergés.
29: Tenia la Secretaria de Salut Pública alguna función en lo que fue la coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional de lo que tenía que ser ya la puesta en marcha de esa vacunación AstraZeneca?
30: No.
7: Això ha explicat. Arribem a 2:15.
9: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
31: 2:30, 1:30 en Canarias, un gol de Merino y el sueño de un país que vuelve a los cuartos de un mundial tras 16 años, aquel mundial en el que ganamos, el de Sudáfrica, el del gol de Iniesta. La pregunta hoy es, ¿se puede soñar? Y la respuesta es, se puede.
32: En 2010 ya ganamos y este año toca otra vez.
33: Obviamente, claro que sí.
34: La veo ganadora del mundial.
35: Sí, yo creo que podemos ser campeones porque tenemos a Oyarzabal.
36: No nos da miedo Francia, ni Marruecos, ni nadie. Ni Noruega, ni Inglaterra, ni nadie.
37: ¡Vamos a ganar el mundial!
31: No hay rival fácil, pero Bélgica no es imposible y la selección prepara ya el partido del viernes.
38: Mundial 2026, Cadena Ser.
31: Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenos días para ti. Buenas tardes en España, ¿cómo estás?
39: ¿Qué tal? Buenos días, aquí las 7:30, de maravilla, Casal.
31: Bueno, aquí en Casa Euforia, ahí supongo que resaca, sueño y hoy entrenamiento de recuperación por la tarde pensando en ese partido del viernes a las 9 de la noche.
39: Sí, que se va a pegar la gente a la tele y a la radio porque es una hora buenísima de fútbol y pensando en cómo están los nuestros, porque ayer, por ejemplo, Laporta acabó muy cansado el encuentro, creo que va a estar bien, pero el esfuerzo físico del central es enorme. Rodri, el mejor del partido, también está bien físicamente, pero hoy es un día para ver cómo están los que más minutos tuvieron y para que limpien la mente, porque lo de ayer fue un subidón, se marcharon felices del Dallas Stadium y hace bastante calor ya. El entrenamiento va a ser hora local entre las 11 y las 12 en el Cotton Bowl, así que esperemos que no tengan demasiado calor y que viajen tranquilamente en tiempo de larguero hasta Los Ángeles para pensar simplemente en ese encuentro del viernes contra Bélgica.
31: Meana, selección al margen, te pregunto por Estados Unidos, Trump, las injerencias. Estoy pensando, ¿no?, que casi un alivio para la FIFA que la selección de Estados Unidos haya sido eliminada de la competición, porque esto no iba a hacer más que alargar la sombra de la duda, ¿eh?
39: Sí, para ellos y para nosotros, ¿eh? Imagínate jugar contra Estados Unidos en Los Ángeles el viernes. Pues se podría haber parecido mucho a lo de Corea en 2002. Yo prefiero jugar contra Bélgica, es mejor equipo, es mejor rival Bélgica, pero la llamada de Trump a Infantino me parece que marca un antes y un después, y es mejor que no juguemos contra Estados Unidos en Los Ángeles. Aquí todo el mundo habla de ello, hay una prensa local crítica absolutamente con Trump por la llamada, aunque el culpable realmente es Infantino. Deja manchada la Copa del Mundo porque se ve una injerencia clara que no gusta a nadie, pero afortunadamente para nosotros el rival es Bélgica, un equipo muy bueno, con un portero excepcional, pero hablaremos simplemente de fútbol y no de nada que gire en torno al torneo.
31: Esta noche juega Argentina frente a Egipto, Colombia contra Suiza. Te escucho en un rato, Meana, en el Especial Mundial con Paco Jo. Cuídate.
39: Un abrazo,
31: descansa,
39: hasta mañana.
31: Venga, chao.
38: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
31: Y lo hemos contado a las dos como última hora, y este es el titular. La justicia francesa va a permitir a Marine Le Pen, condenada por malversación de fondos europeos, presentarse a las próximas elecciones francesas. Estamos en París. Raquel Villaecija, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. El Tribunal de Apelación, como decías, considera que Marine Le Pen es culpable de un delito de malversación de fondos, pero le rebaja la pena inicial y, sobre todo, le abre la puerta a que se presente a las elecciones presidenciales del año próximo, al rebajarle también la pena de inhabilitación política, que es la que impedía hacerlo. La rebaja de 45 meses, 30 de ellos exentos de cumplimiento. Como fue condenada en primera instancia hace año y medio, el resto de la pena ya está ejecutada. La de cárcel, la rebaja de 4 a 3 años, pero uno deberá cumplirlo con brazalete electrónico. Es decir, a contar desde hoy, si decide presentarse, tendría que hacer toda la campaña con el brazalete puesto.
31: Raquel, es decir, evita la cárcel, y lo más importante de este recurso es que podrá presentarse a esas elecciones en las que intentaría ser presidenta después de 4 intentos frustrados. Ella dijo hace unos días, Raquel, que era completamente libre o que no se presentaría. Es decir, tiene luz verde de la justicia, pero claro, la decisión final va a depender de ella.
0: Eso es, aquí está la parte un poco maquiavélica del fallo del tribunal. Pues Marine Le Pen ha repetido en varias ocasiones que no quería hacer campaña con el brazalete puesto. Es ahora la líder de extrema derecha, favorita en los sondeos de cara a los comicios, la que tendrá que decidir y tomar la decisión de si cumplir con su palabra y dar paso a su delfín, Jordan Bardella, o hacer carrera a la presidencia condenada, culpable y con el brazalete puesto. Sería la primera vez, en cualquier caso, que un candidato con opciones al Eliseo hace campaña en estas condiciones.
31: Candidato y condenado. ¿No? Raquel Villaecija, gracias. Un saludo y buenas tardes.
0: Gracias.
31: 2:34, noticia que además se solapa hoy con el inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara, marcada también por los reproches de Donald Trump a los aliados, sobre todo a los que no le acompañaron en su guerra de Irán, y con el enfado que tiene además con la italiana Meloni, una relación que ha pasado del amor al odio en poquísimo tiempo. Este es el momento en el que el avión de Trump ha aterrizado en Ankara. A partir de aquí, Enrique García Pozo, bueno, pues arranca la cumbre. El objetivo de los socios es alcanzar un consenso que permita aplacar a Trump y evitar otra grieta con los Estados Unidos y con un Zelensky que, en paralelo, va reclamando más ayuda militar a la Alianza Atlántica para la guerra de Ucrania. Enrique, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
31: Cuéntanos.
1: Sí, seducir a un Donald Trump con una cascada de cifras millonarias y subrayando la idea de que los más de 800.000 millones adicionales que los aliados han gastado en defensa este año, lo que el propio Rutte ha llamado el billón de Donald Trump, es gracias a la labor y a la presión del inquilino de la Casa Blanca. Porque si esta cumbre fuera una obra de teatro, de teatro, podría llamarse no enfadar al presidente Trump y el impulsor o el dramaturgo, el propio Mark Rutte. Pero el desenlace casal todavía no está escrito, porque la pregunta ahora es si todo ese gasto es suficiente para un Donald Trump que sigue reclamando más gasto al tiempo que pretende el inicio de esa nueva OTAN, la OTAN 3.0, donde Estados Unidos tendrá menos responsabilidad en la defensa de Europa.
31: Enrique, en la mañana nos deja muchos anuncios. Hay un foro, de hecho, de defensa previo a esta cumbre, que es como una especie de zoco militar, y donde se habla mucho de invertir en tecnología para frenar a los drones en el frente de guerra.
1: Sí, el objetivo es alcanzar una revolución en la industria de la defensa, ha dicho esta mañana Rutte.
2: To invest 5% of GDP in defense.
1: Que emplazaba a los aliados a perseguir el objetivo del 5% para seguir con proyectos como el anunciado avión militar Airbus del que participa España, o el compromiso de que los aliados destinen 40.000 millones en los próximos 5 años para capacidades antidrones, porque Europa sigue siendo muy dependiente y, por ende, Kiev. El presidente Zelensky acaba de pedir más sistemas Patriots. Es un asunto adelantado que discutirá mañana con el presidente Trump. La cumbre seguirá a partir de las 6 con la cena de líderes, incluido el presidente Pedro Sánchez. Fuentes del gobierno explican que España llega a Ankara con sus compromisos cumplidos y que los datos invalidan cualquier posible reproche de Donald Trump.
31: Y ya digo que hay una foto que va a tener también su morbo, el cruce, encuentro o lo que vaya a ser entre Meloni y Donald Trump, que otra vez pues se ha vuelto a burlar de la primera ministra italiana y dice los ojitos que le pone, memes incluidos en las redes sociales del presidente de los Estados Unidos. Oye, Abascal ha tenido que elegir entre papá o mamá y ha elegido a Meloni, desmarcándose de los ataques del presidente de los Estados Unidos a su amiga, porque de momento que sepamos, Trump todavía no se ha subido al mini con Abascal.
3: En relación con Giorgia Meloni, que es una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo, pues tengo que decir que creo que sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos. Creo que el señor Trump se está equivocando en eso.
31: La música de fondo que suena es de un programa de televisión. Abascal estaba esta mañana en Telecinco. El susto de la mañana lo hemos tenido en Damasco, donde varios artefactos han estallado en la capital siria, coincidiendo con la visita al país de Macron. Dos artefactos que han estallado relativamente cerca del hotel en el que se alojaba y se aloja el presidente de Francia. Dice Macron que ni se ha enterado. La visita de Macron, recordemos, es la primera que realiza un jefe de Estado europeo a las nuevas autoridades de aquel país, Siria.
9: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
31: 2:38. Pedro Sánchez viaja esta tarde a la cumbre de Ankara. Lo hace sin Begoña Gómez tras la decisión adoptada por el sustituto del juez Peinado, que ha decidido que a la cumbre no puede ir, pero que a Londres, a la graduación de su hija, sí puede. Félix Bolaños dice que situaciones como estas son las que justifican la percepción social sobre algunas actuaciones de los tribunales, que ayer ya recogía la encuesta de la serie El País de 40DB.
4: Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia. Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales. De tal manera que, dado que el riesgo es cero, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
31: Bolaños ha puesto la firma a la posición del gobierno en esta decisión controvertida de la justicia. La verdad, inexplicable, toda vez el argumento es que Turquía no ofrece todas las garantías en caso de fuga, y solo este planteamiento es sencillamente grotesco. Jordi Fàbrega, jefe de economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
31: Jordi, el gobierno sigue colocando las piezas que necesita para construir esos presupuestos para el próximo año. De momento ya tenemos los objetivos de déficit que ayer se presentaron a las autonomías, y ahora también el techo de gasto, que recordemos, a diferencia de los objetivos de déficit, no se tiene que votar en el Congreso.
5: Se va a debatir todo la semana que viene en el Congreso, pero votar solo se votan los objetivos de déficit que hoy ha aprobado también el gobierno y que presumiblemente serán tumbados en la Cámara. En cuanto al techo de gasto, sube a una cifra récord el año que viene, por encima de los 226.000 millones de euros. Es una cifra que, según dice el ministro de Hacienda, Arcadi España, permite al Ejecutivo armar unos presupuestos de marcado carácter social.
6: Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad y con vocación siempre universal.
5: Habrá que esperar a septiembre o incluso a principios de octubre para conocer el detalle de estos presupuestos.
31: Sobre el encuentro de ayer entre Hacienda y las autonomías, que acabó en desacuerdo con las comunidades del Partido Popular, ha dicho esta mañana Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que todo este movimiento se debe a un gesto de distracción, que los presupuestos son un paripé, que no van a salir adelante y que solo tienen un objetivo, que es contentar a una comunidad, a Cataluña, dice, para crear una nación paralegal. Le ha contestado el ministro Arcadi España.
11: Resultado, buscar financiar 7 veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
6: Que ese anticatalanismo visceral que tienen, como la única búsqueda de votar votos es enfrentar a territorios, no hace ningún bien al país. Ningún bien al país. Deberían de reflexionar sobre si un partido que aspira a gobernar puede aspirar a gobernar enfrentando unas comunidades con otras.
31: Problemas también para el gobierno en otro frente, el del nuevo decreto sobre vivienda con el que el Ejecutivo trata de contentar por la izquierda a Sumar y por la derecha a Junts. Y claro, la manta no cubre a todos y los pies que quedan al descubierto pues son los pies de Podemos, que avisa, dice Ione Belarra, que no van a respaldar ese decreto que dice favorece a los caseros.
8: Nadie puede esperar que Podemos apoye, ni por activa ni por pasiva, regalos fiscales a los caseros. Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda.
31: Y luego está la postura de la ultraderecha, la postura de Vox. Le preguntaban por su posición política ante cualquier acuerdo, decreto o lo que sea. Lo de Vox es básicamente un ni agua. Esta es su portavoz, Pepa Millán.
8: La estrategia está bien clara, es oposición total y frontal al gobierno de España. ¿Qué quiere decir eso? Que si el gobierno trae un decreto diciendo viva España, hay que votar también que no. Oposición total y frontal, eso es lo que quiere decir la oposición.
31: Vox, la ultraderecha del no a todo, también el no al viva España. Y en paralelo a todo esto, la agenda judicial que salpica al PSOE. Hoy en el caso Leire ha declarado el Guardia Civil imputado en el caso Koldo, que es el actor que une estas dos tramas, Leire, Koldo. Asegura Villalba que tiene actas de sus reuniones con Leire y se reafirma en que Leire, la fontanera del PSOE, le ofreció ser el asesor de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, a cambio de información que pudiera perjudicar a la UCO. Información de Miguel Ángel Campos.
12: El comandante Rubén Villalba ha ratificado ante el juez Pedraz su declaración previa ante la Guardia Civil. Ha asegurado que Leire Díez, cuando él ya estaba imputado en el caso Koldo por garantizar la seguridad de Aldama a cambio de pagos periódicos, le ofreció un destino en el extranjero o un puesto como asesor de la directora general, Mercedes González, a cambio de información comprometedora para la UCO. Villalba ha dicho que se reunió con ella en dos ocasiones y que Leire le dijo que tenía acceso a las principales instancias del gobierno, incluso al WAN, en referencia a Pedro Sánchez. El comandante, que continúa imputado en el caso Koldo, rechazó la oferta de Leire al no dar crédito a su influencia. La directora general Mercedes González manifestó el mes pasado en el Senado que efectivamente Leire Díez le pidió restituir en su puesto al comandante Villalba y que ella rechazó la propuesta de plano.
31: Sobre el caso del novio de Ayuso, Más Madrid y el PSOE agitan el avispero y a partir de los datos ofrecidos por Hacienda y de esos informes que certificaban que, además del amor con el noviazgo, creció también la facturación de Amador y de Quirón. Bueno, estas dos formaciones políticas que forman parte de la acusación particular quieren que la justicia amplíe su investigación en la pieza abierta por presunta corrupción en los negocios. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Javier. Esta ampliación de querella viene definida por las conclusiones de un informe de la agencia tributaria que señalan al matrimonio de Fernando Camino y Gloria Carrasco, que le vendieron al compañero sentimental de la presidenta madrileña una empresa con la que hizo negocios con Quirón. Es más, el fisco destaca operaciones que podrían ser simuladas para ocultar pagos en negro. La Acción Popular solicita al juez Antonio Viejo que se cite como investigado también al presidente de Quirón Prevención por su supuesta participación en las relaciones económicas entre esa compañía del sector sanitario y las empresas de González Amador. Además, reclaman la declaración como testigo también del director de grandes cuentas de Quirón Prevención. González Amador ha obtenido presuntamente 4,4 millones de euros en sus negocios desde que es el novio de Díaz Ayuso, por lo que la Acción Popular quiere saber cómo ha logrado ese milagro en su economía personal sin intervención divina.
31: Milagro muy lucrativo. A la vuelta. Vamos con la última hora del socavón en Barcelona y también de los incendios en Cataluña y Andalucía. La ola de calor entra en su peor día con temperaturas ya por encima de los 40 grados en muchas poblaciones. La buena noticia es que esta mañana se ha levantado el confinamiento de más de 30.000 personas en el incendio de Anoia.
9: Hora 14. Javier Casal.